0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Man has no control.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat l'acte principal de la visita de Lleó 14 a Catalunya, en què han participat 8.000 persones. Una inauguració que s'ha tancat amb muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó 14 ha beneït la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i de l'Estat. A l'exterior, a través de les pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
1: L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
6: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les hipoteques.
1: Fira de Tàrrega farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60ena d'espectacles amb una oferta presència de companyies internacionals. Seran 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 muntatges de carrer. Avui ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de les proves serà el de Llengua Catalana i Literatura, i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials.
6: Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort, des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 30 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes ens explicaven això.
7: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo, entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
8: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
9: Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
1: A esports, el San Antonio Spurs s'estan imposant clarament a domicili als New York Knicks en el quart partit de la final de l'NBA. Els Spurs guanyen a aquesta hora per 80-95 en la recta final de l'últim quart. Si s'acaben imposant, els de San Antonio igualaran la final a 2 victòries i recuperaran el factor pista.
6: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en 3 països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
1: I el Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per un ajustat 118-117 i, a més, després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga avui el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana. De moment, victòria parcial per 1-0.
0: aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 11 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, amb alguns plugins matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Vicent de Torelló el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 12 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita d'una de les persones més optimistes de Catalunya i que, a més, avui fa anys. I diu així: estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Per no plorar més jo. Moltes gràcies.
2: Per molts anys,
0: Xavi. Home, que bé. Moltes gràcies, Mariol, Roger. Gràcies, també, Àlex. Què tal? Espera, que no et sento.
3: Pitjor que tu avui.
0: Pitjor.
3: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
3: I amb molta felicitat de poder compartir aquestes primeres hores del teu aniversari.
0: Vaig néixer 3:45 del vespre, oficialment.
3: Però això ja és igual. Bueno, doncs marxem.
0: Parleu amb la Tere, que us ho acabi d'arreglar, això.
3: Tere, va, arreglem l'hora. Va ser l'hora que et van inscriure, però la Tere aquesta hora ja estava patint.
0: Sí, pobra, va patir una mica, va patir. Va arribar el terratrèmol a Can Canalies.
3: No, home.
0: Encara ho recorden, a casa.
3: Sí, 45 anys després encara hi ha rèpliques.
0: Sí, sí, encara se'n parla. La meva germana és una persona tranquil·la, portava molt bé, i vaig arribar jo i vaig revolucionar una mica la casa.
3: Va fer allò, com que el primer ha sortit tranquil·let, no hi vas sortir tu.
0: Anaven molt confiats, anaven molt confiats a casa. Gràcies, estimats. Doncs bé, encetem un nou dia i ho fem amb un objectiu, el de no oblidar mai els nens i nenes que vam ser. És a dir, mantenir una mica aquella part d'aquells temps on, mentre jugàvem, el rellotge no importava. Segur que el recordeu i potser de tant en tant, home, doncs també ho enyoreu. Per què dic tot això? Doncs perquè avui, 11 de juny, és el dia

0: Conegudíssima cançó Dinner Circle, titulada Games People Play, que ens serveix per explicar aquest Dia Mundial del Joc i que serveix per destacar la importància de preservar, promoure i donar prioritat al joc per totes les persones, especialment els nens i les nenes. Perquè, més enllà de la diversió i recreació, el joc és un llenguatge universal que parla amb persones de totes les edats i que transcendeix fronteres nacionals, culturals i socioeconòmiques i, alhora, estimula la resiliència i la creativitat. Però hi ha molts infants que no tenen ni l'opció de jugar i per això també cal recordar que privar el joc perjudica directament el benestar i el desenvolupament dels més petits. Aquest dia també serveix per fer una crida a les polítiques, la formació i el finançament per integrar el joc a l'educació i als entorns comunitaris a tot el món. Que la vida sigui un joc, malgrat aquestes hores del matí, que no ens falti la diversió i que sapiguem celebrar les victòries, però sobretot entomar les derrotes. I tal com cantava en Charango, tant de bo la vida fos més innocent, un joc de nens.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'aquest dijous, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, a partir de les 6 comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no sé si sabeu que el Papa ha estat a Barcelona aquests dies. Doncs aquest matí a les 8 marxa.
0: Si ho han portat molt en privat.
2: Ah, sí, no se n'ha parlat.
3: Discretet.
0: Escolta'm, quina virgueria ahir, per cert, l'espectacle de la Sagrada Família.
2: Meravellós.
0: Va ser espectacular, més enllà de que creguis o no creguis en la religió catòlica. El que va fer TV3 va ser espectacular i tota la litúrgia que envolta aquesta cerimònia va ser brutal.
2: I espero que el Papa, que va dir que era del Madrid, quan li van preguntar si entre el Barça o el Madrid es quedava al Madrid, ara ja sàpiga quin és el costat bo de la història, perquè entre el que li van fer allà i el que s'havia fet aquí, crec que...
0: I perdó, ja va passar també quan va visitar Montserrat, eh? Que és que va ser tot...
2: Bueno, tenim uns símbols bonics per exhibir. I ja està bé. Escolta'm, doncs avui li direm adéu al Papa, literalment, perquè anem a l'aeroport a veure com marxa i explicar-ho, perquè marxa un quart de nou.
0: El vaig veure molt cansat, eh?
2: Home,
0: Déu-n'hi-do, la gent que porta el Papa.
2: Ha tingut tot. Si tu a les 7 de la tarda estàs com estàs amb la teva edat, imagina't ella per tot el que va portar ahir.
0: Hi havia allà la missa de Montserrat, pobra, que és que aguanten estoicament, perquè tot aguantat no ha de ser gent senzilla.
2: Doncs avui en parlarem, farem una mica de balanç, també en parlarem amb una de les persones que ahir es va reunir amb ella al Raval, amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, però també parlarem d'una altra cosa que va passar ahir, que és aquest tiroteig, o aquesta persona que van matar amb un tret al cap enmig del carrer al centre de Barcelona a les 10 del matí. Ens preguntarem com pot haver passat això en alerta 4 sobre 5 i amb un desplegament com el que hi havia ahir i davant d'una comissaria. En parlarem amb la Maica Navarro, també amb l'experta en seguretat Montserrat Iglesias. Després farem una mica de taverna, que sempre ve de gust un dijous, i a les 11, perquè ara sí comença el Mundial, I si la torre del Papa us ha sigut massa, no sabreu la torre del Mundial.
3: El que estaves esperant, Canalies,
0: eh? I vaja, el que et dóna vida.
2: Amb qui vas, amb Curaçao, amb Cap Verd, quina és la teva selecció?
0: Totes.
2: Avui hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica molt interessant.
0: Sud-Àfrica no guanyarà.
2: Espero que els partits que toquin a l'hora de matinesa els narris en directe, perquè això és el que
0: farem. I tant. A mi que em posin aquí a la pantalleta i els vaig retransmetent, no et preocupis.
3: Ai, seria divertidíssim.
2: Tens una bona esportiva amb el Ramon Bés, el Carles Panxar, la Carme Barceló, el Torquemada i l'Emilio Pérez de Rozas.
0: Has parlat abans de Maica Navarro, també l'escoltarem d'aquí uns moments al programa, perquè va passar per la Renaixença d'en Peyu.
2: Ah, sí.
0: Va explicar coses interessants. Ah, sí. No us perdeu el programa, matiners, perquè d'aquí uns moments la recordarem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Dos minuts, arribem a un quart de 6 del matí. El meu narrador oficial dels partits del Mundial serà Àlex
4: Mayol. I també et parlaré de coses del Mundial avui.
0: A veure, què m'expliques, Àlex? Ja ha passat mentre dormia.
4: Saps que es fa a Mèxic, a Canadà, als Estats Units, però compte, perquè Donald Trump no és precisament molt amic dels estrangers que hi volen entrar a treballar als Estats Units. Doncs atenció, si sou influencers i voleu aprofitar l'esdeveniment del Mundial per anar al país dels somnis, això que ara es diu crear contingut. És a dir, anar allà i gravar 4 reels, penjar 20 stories i tornar amb la planeta plena de likes. M'ha quedat bé això, eh?
0: Que poètic estàs aquestes hores.
4: Si hi aneu només amb un visat de turista, podeu patir, perquè l'oncle Tom us estarà vigilant. Aquesta matinada les autoritats nord-americanes han advertit que crear contingut i cobrar-lo mentre ets al país es considera treball dins del país.
0: Puc creure. Et cobraran impostos?
4: Traducció. Si fas un vídeo de l'estil "Mireu aquest hot dog gegant de Nova York mentre menjo just abans de veure un partit de Nova Zelanda de Tim Payne",
0: sí,
4: el nostre
0: home,
4: amic.
0: Tim Payne, forever and ever.
4: Si feu un vídeo d'aquest estil, us pot sortir molt car. I no és broma, els que incompleixin les normes poden perdre el visat i acabar expulsats
0: Com?
4: Del país.
3: Mare meva.
4: I dic que no és broma perquè ja ha passat. I si no, li he de preguntar a Carby Lame,
0: sí,
4: líder de TikTok, que l'any passat va tenir problemes migratoris als Estats Units. Així que, si aneu als Estats Units a fer diners publicant coses a Instagram, plantegeu-vos la possibilitat de canviar el visat. No de turista, sinó de treball.
0: Com estan les coses, de veritat, per favor? És a dir, que des de fora ja no pots promocionar els Estats Units.
4: El que no pots fer és fer diners dins dels Estats Units.
0: Però si és la terra de la llibertat i de...
4: Home, de la terra dels diners. Pensa
0: no,
4: que és més la terra
0: americà,
4: dels diners.
0: No? El somni americà, que et costarà el que ens has explicat. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
0: Pregant ja un quart de 6 del matí. Aquestes hores també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor, Lara.
3: Avui el món és un lloc millor per la Carme López, de 96 anys. Després que,
0: no,
3: drets... sí, després que Drets Socials li denegués el grau 2 de dependència, ara el departament ha rectificat. La Carme no hi veu, de fet veu ombres, pateix sordesa, té insuficiència cardíaca, porta caminador, només surt acompanyada i li han de preparar el menjar. I tot i així, fins ara no li havien concedit el grau 2 de dependència. Per sort, ara les coses doncs han canviat. Ho hem llegit a La Vanguardia.
0: Bona notícia per començar el matí per la Carmen López, de 96 anys. Amb aquesta rectificació, vaja, aquestes notícies ens fan pensar que el món pot ser un lloc una mica millor. I alerta, perquè toca parlar d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, que és Antoni Gaudí, i d'una cosa, Marta, que se'n parlarà poc.
3: Sí, un dels grans consells que va deixar-nos per aconseguir l'èxit, la frase és que per fer les coses bé cal primer l'amor i després la tècnica.
0: Mira.
3: Una frase, per cert, que es va poder veure ahir a l'espectacle amb els drons,
0: amb els drons
3: dibuixats al cel. Això, doncs, evidentment, ajuda a entendre i molt la figura de Gaudí, perquè continua i sobretot el per què continua despertant tant interès un segle després. Tot plegat ho analitza la periodista Sílvia López, ho fa a la revista Lectures en un article en què explica que l'amor de què parla Gaudí s'ha d'entendre com la dedicació i l'entrega a la feina ben feta i la tècnica com l'eina que permet fer possible i tirar endavant aquesta imaginació. I el gran exemple és, evidentment, la Sagrada Família, que és el llegat més gran que ens ha deixat Gaudí.
0: Molt recomanable, per cert, veure el Sense Ficció de la Sagrada Família, que el podeu trobar a la plataforma 3Cat, on val la pena recordar una vegada més la figura de Gaudí i tot el que han fet els arquitectes que l'han precedit per aixecar la Sagrada Família. Recomanadíssim. I ens quedem amb aquesta frase del geni Gaudí, que diu: per fer les coses bé cal primer amor i després tècnica. I amb quina bona notícia arrenquem aquest dijous?
3: Doncs bona notícia per la gent de Llinars del Vallès.
0: A veure.
3: L'Ajuntament ha començat a treballar en el projecte per crear una segona escola bressol al municipi. Això es deu a la limitació de places de l'actual, que ja no tenia capacitat per abastir la demanda de tota la població. L'any passat, aquesta escola bressol, la que ja hi havia, la Petits Estels, ja es va ampliar i va augmentar la capacitat de 94 a 122 alumnes, tot i així el consistori. Diu que és insuficient, que realment falten places i ja treballa per obrir-ne una segona. La nova escola s'ubicarà en un terreny al costat de l'Escola de Música.
0: Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio en català. Aquestes hores volem saber quin motiu tenim per saltar del llit i com cada dia ens ho explica l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit, per a qui encaixi amb el perfil, és postular-se a dues beques que convoca la Fundació Dalí. Totes dues permeten una residència de 6 mesos a Figueres. La primera està relacionada amb la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu. La segona està vinculada a la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí. La remuneració és de 9.000 euros cadascun.
0: Bones notícies, doncs, per l'art i els artistes catalans, que en tenim dos com Dalí i Gaudí.
3: I
0: això és una meravella, artistes coneguts a nivell mundial. Despleguem la revista del cor. Toca parlar d'un actor també estimadíssim, fantàstic i meravellós, que és Ricardo Darín.
3: Sí, perquè ha passat pel programa Cara al Show de Marc Giró i ha explicat com està sent la seva experiència com a avi. Recordem que fa 4 mesos que ha sigut avi del fill de la Úrsula Corberó i del seu fill, el Chino Darín.
6: Yo estuve cuando él nació aquí, claro, en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... Es tan frágil un bebé, sí, sí, recién nacido. Y ahora no, ahora está por cumplir 4 meses.
7: Porque está ya...
6: Está robusto, está muy simpático. También es cierto, hay que decirlo, que tenemos por delante no solo yo, Florencia, que es la abuela, y Clara, que es la tía.
7: Sí.
6: Tenemos por delante un reto que es tener esta conexión y este amor a distancia. Estamos viniendo todas las veces que podemos. Ellos harán lo mismo las veces que puedan ir para allá.
7: Claro, porque tú vives en Buenos Aires. El campamento base lo tenéis en Buenos Aires.
0: Ai, quina meravella, Ricardo, tenint tota la família, i que important això de crear aquests vincles amb la distància, que sí. Hi ha moltes famílies que estan separades durant anys i que no es poden veure. I, a veure, Marta, per Déu, aquest titular, el cor també batega amb Ronaldinho?
3: Sí, i amb la nova música que ha fet.

0: Ai, ai, ai.
1: Vale. Ja l'hem sentit, és Ronaldinho, eh? Ja l'hem sentit.
0: Aquest és Ronaldinho cridant?
1: Aquest és Ronaldinho cridant. S'ha estrenat. Té bona veu.
0: Com però què avui dius?
1: Només cride. Té bona veu. S'ha estrenat com a música, amb el seu primer projecte, que es diu Camisa 10, que ha sigut el número sempre que ha portat a Ronaldinho, molt original ell també. L'àlbum acaba de sortir, va sortir ahir. He intentat escoltar les cançons, sincerament, no les acabo d'entendre gaire. Són dos volums. Hi ha un primer volum on hi ha 29 cançons.
0: Què?
1: I l'altre volum que en té 30. En total, 59 cançons en què canten en castellà, en anglès i portuguès. És veritat que no canta en totes. De fet, només hi ha tres cançons on se sent Ronaldinho i ell fa les altres cançons com de productor.
0: Val.
1: I allà hi ha col·laboradors com Kiko Rivera, Juan Magán, Pitbull...
2: És que això és Pitbull, no?
1: Sí, sí, aquest és Pitbull amb la cançó que es diu Vamos Celebrar. Es diu
0: Vamos
1: així.
0: Celebrar?
1: Vamos Celebrar.
0: Mare meva, de veritat.
1: He intentat, de veritat, hem buscat la lletra... Bueno, potser d'aquí una setmana podem analitzar la lletra, però sincerament...
0: Què dius, Sara? Bon dia, què em dius? Que està plovent aquí a Barcelona, eh?
2: Què dius? Que tinc la roba estesa.
0: Però si ho hem explicat al principi... Espera, fem una cosa, canviem aquesta sintonia, que m'estic tornant boig. Ara, respirem una mica, demanem disculpes des d'aquí als matiners de Catalunya Ràdio, també els que ens escolteu a través d'ICAT, la Ràdio Inquieta, que té una selecció musical molt millor que el que ens ha presentat Ronaldinho. Sara, ja ho hem comentat al principi dels matiners, però ara plou. Oficialment a Barcelona. Aquí, almenys a la Diagonal, carrer Beethoven Diagonal.
2: Quina mandra.
0: Després ja hi haurà clarianes i el país s'obrirà i brillarà també per dir-li adéu al papa. Quins sons deixa la ràdio, per cert?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sergio Dalmans va explicar...

0: per què. I ens ho explica a aquestes hores del matí en Sergi Tous. Sergi, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui és un dia especial. Per molts anys, Xavi. Com que fas anys, m'he mirat la teva revolució solar, que és com el clima astrològic del teu nou any. I t'ho diré amb carinyo. No t'ha tocat un any de migdiada i manteta. Amb ascendent escorpí i sol a casa 8, aquest any ve a remoure, transformar i fer neteja emocional de la bona. Els vincles també es mouran, així que poden venir converses importants. Però tranquil, amb la lluna a Taure, el teu salvavides serà anar a poc, tocar de peus a terra i no oblidar el plaer. Xavi, felicitats. Any intenset, però potent.
0: Ah, ja em van dir la gent d'astrocat.cat quan vam fer l'últim programa de l'any, que a mi m'esperava un any mogudet, eh? I m'ho tornen a confirmar avui, mare meva.
2: Bueno, pues paciència, agafa-t'ho...
0: Hauré de prendre les decisions a poc a poc.
2: Sí, amb amor i després la tècnica.
0: Jo que
2: ara!
0: Ara! És el que em falta polir, la tècnica és l'únic que em falta polir.
2: Amor ni amor.
0: Exactament. En tot cas, Lara, aquí bufaràs espelmes aquest dijous, 11 de juny.
2: Doncs mira, tu mateix bufaràs espelmes, perquè l'11 de juny és un bon dia per néixer. Avui tenim un bon quartet d'estrelles, també, a banda de Xavi Canalies. Per això felicitem l'actriu Maria Barranco, que avui celebra els 65 anys. D'actriu a actriu, la meravellosa Núria Espert, també bufarà espelmes, concretament 95. I acabem amb un parell d'actors. El primer és Francesc Orella, que en fa 69, i acabem felicitant l'actor Hugh Laurie, que arriba als 67. Moltes felicitats a tots i a totes, i que l'energia de bessons us il·lumini el dia.
0: Ara!
2: Molt bé!
3: A Catalunya Ràdio comença el dia amb el matiner.
0: Aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio, recordarem també alguns moments que ens ha deixat la Renaixença d'en Peyu, on Maica Navarro ens va explicar coses interessants. Però també, alerta, recordarem el Quanta Guerra, on Judit Martín ha visitat Eloi Vila en un programa excepcional on recorda la figura del seu avi. I també Naïm Samili, el recordareu, aquest tiktoker que s'ha fet conegudíssim per alterar alguns clàssics catalans. Serà d'aquí uns moments. Abans, per això, li posem música aquest dijous. Estem amb el so i l'èxit de Pet Shop Boys. És una d'aquelles cançons que ens empenya a arribar ja pràcticament fins a 6:45 del matí. Aquesta és It's a Sin.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio abordarem les novetats del tiroteig que es va produir ahir al carrer Balmes de Barcelona. A partir de les 11 farem àgora esportiva amb motiu de l'inici del Mundial de Futbol. Arran de l'estrena de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, a la tarda analitzarem les campanyes publicitàries que han tingut més repercussió a Catalunya. Mentre duri el Mundial, el Catalunya Nit s'escurça i serà de 10 a 11. Avui, a la sessió golfa, amb Àlex Gorina, recuperarem pel·lícules que parlen de l'explotació infantil.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 11 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Punt final, evidentment, de la visita del Papa, que aquest matí agafarà un vol per anar a les Canàries.
3: Lleó XIV va fer ahir al vespre l'acte central de la seva estada a casa nostra. Va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va parlar d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: A l'exterior i a través de pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Felicitats aquí també als companys de TV3 per aquesta fantàstica realització i aquest espectacle que van oferir per inaugurar aquesta Torre de Jesús. De totes maneres, Àlex, també hi va haver polèmica ahir.
3: Doncs sí, perquè cantaires de diverses corals que van participar en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire de 3Cat Info.
8: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat dient que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial.
2: Cimera d'Interior aquesta tarda per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona, el segon en 4 dies. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: De l'exterior, pendents, una matinada més de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
10: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès.
3: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
2: I Àlex, també estaven pendents de la final de l'NBA.
3: Doncs esperava poder-te dir el resultat, però encara està en marxa, falta un segon, però estem davant d'un fet històric, perquè sembla que els New York Knicks estan a punt de culminar una remuntada històrica.
2: Mira.
3: Han arribat a perdre de 29 punts i ara mateix estan un punt per sobre a falta d'un segon.
2: Quina bestiesa.
3: Si s'acaba confirmant la victòria dels New York Knicks, situarien el 3-1 al marcador i podrien ser campions la matinada del dissabte al diumenge, un partit que jugarà a San Antonio.
2: Com sempre, un final de pel·li, aquests americans.
3: A veure.
2: Si és que res nou. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara. Fins ara.
2: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Vinga, arrenquem a aquestes hores del matí. Arrenquem el que fem habitualment, que és donar un cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Doncs avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó 14 en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora tres quarts de portada. A El Periódico, foto a tota portada també d'aquest moment.
12: A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants a El Mundo, l'ABC i El País.
11: I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotografies. El Periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó 14, beneix l'obra magna de Gaudí, El Punt Avui, alçant la mirada pel català.
12: A Madrid, al País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo. Beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. ABC, Lleó 14, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
2: Ai, Déu meu, avui gairebé unanimitat també en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
12: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó 14 i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
11: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que, en el futur, els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
12: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle, XXI molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
11: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavater de Montjuïc.
12: El Periódico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
11: I assegura que és compatible reconèixer que l'obra és la principal icona de Barcelona amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
12: El País també hi dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
11: Destaca que és un imant pel turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
12: El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però en aquest cas a un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
11: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya i especialment a Barcelona ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix, diu, un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: Arribem ja a dos quarts de 6 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, aquestes hores del matí, repassem la premsa digital, perquè coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
13: Doncs uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo que era una banda perillosa que es dedicava a assaltar establiments de luxe mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar, en aquest cas, a una treballadora de la joieria que els hi mostrés les joies. Un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, la policia, després d'una persecució, els va acabar detenint.
2: Mare meva, què ha tornat?
13: El Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se a 57 graus. És l'única font d'aquest municipi termal amb aigua calenta.
2: Una cosa que torna, però una altra que podria desaparèixer.
13: Sí, la duana centenària de l'Estació de França de Barcelona. Llegim al Top Barcelona que l'Ajuntament està aprofitant les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició d'aquest edifici que hi ha entre Marquès de l'Argentera i el Passeig de la Circumvalació, davant del recinte de la Ciutadella, el Parlament. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora també és dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
2: I com ja acostuma a passar cada any, allau de voluntaris per al Tour de França.
13: El Grand Départ del Tour registra més de 7.000 sol·licituds de voluntaris per les 3 etapes de Catalunya, en concret, per exemple, a Tarragona. 2.800 persones han sol·licitat ser voluntaris en aquesta zona. Si llegim el diari Més, que ja han començat les sessions informatives per als responsables de voluntariat dels municipis per on passarà el Grand Départ, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, Tarragona i Barcelona.
2: I ens ho estava comentant la Sara Llobet, que diu Polou a Barcelona. Sí, confirmem que segueix plovent a Barcelona, almenys als estudis de Catalunya Ràdio, però Marc, quin dia ens espera per avui, més enllà d'aquests petits ruixats?
11: Sí, de moment aquests plugims matinals, en aquest matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona, també de Girona. Durant la resta del dia, però, el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu, una mica més a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors, però, que no passaran dels 32 graus.
2: En només 6 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. I és moment, com sempre, amb la Marta Viana de repassar alguns apunts culturals.
14: Mireu, comencem avui amb una exposició perquè Miquel Barceló inaugura la galeria Artur Ramon Art. És una exposició sobre gravats de Barcelona entre el 2010 i el 2026. I avui, que es commemoren els 50 anys del primer concert del Rolling a Espanya, amb el concert que vam fer a la Monumental en plena transició, doncs dir-vos que el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han publicat el llibre Black and Cat. És un llibre en què recullen la història d'aquella actuació molt convulsa, i el mateix escriptor, el Jordi Novell, ens ho explicava pels matines que hi trobarem.
15: Black and Cat és un llibre que explica la història del primer concert dels Rolling Stones a Catalunya l'11 de juny de 1976, arrelat de què va passar abans, què va passar durant i, sobretot, també, què va passar després d'aquest històric concert.
14: Ahir es va presentar a Barcelona i aquest dissabte, 13 de juny, apunteu aquesta data perquè es presenta a Girona a la llibreria que es diu Llibreria 22. Dit això, anem amb propostes musicals.
2: Vinga.
14: La primera amb Pablo López. I sí.

0: veu que té Pablo López, sí, per favor, que és una maravella, que no es pot aguantar les cançons que fa, per favor.
1: Mira, i és un tio que m'agradaria molt veure en directe, perquè no l'he vist i crec que seria molt xulo.
0: I moltes vegades, no és la primera que ho fa, que trepitja al Liceu de Barcelona, sí, per oferir la seva música en directe.
1: Sí, sí, concert avui a 8:45 del vespre. Si voleu anar, em sembla que encara queden algunes entrades, poques, però hi ha aquesta possibilitat. Si no, ui, avui, molt diferent, concert de Venga Monjas a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Que ha mordido el anzuelo.
1: El anzuelo. Avui, a concert, com dèiem, a l'Apolo, un concert, la sala obrirà portes a les 8 del vespre, però el concert, doncs, podreu estar per allà una estoneta abans, perquè no és fins 9:45 del vespre. I també l'Apolo, però en aquest cas just al costat, que és el Teatre Apolo, avui hi ha l'estrena del musical Tarzán, el musical, i a la Paloma passarà això.
0: Molt recomanable veure'ls algun cop a la vida en directe perquè són meravellosos.
1: Meravellosos, de Gramophone All Stars Big Band, aquesta banda de la Bisbal de l'Empordà, amb un concert que faran a la Sala La Paloma avui a les 8 del vespre.
0: I amb només 3 minuts arribem a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial a una data que molts dels que ens esteu escoltant segurament recordeu, és l'11 de setembre del 2001. En plena emissió de Catalunya Ràdio arriba la notícia de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York i una hora després comença un programa especial que sonava així.
2: Són les 4 de la tarda. Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de 2 avions contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York.
3: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queda en peus una de les dues.
0: La ràdio acompanyant en moments importantíssims i tràgics de la història, com va ser aquest fatídic 11 de setembre. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Brasil falten 17 minuts per la 1 de la nit. I allà aquí tenim, doncs, amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
4: Boa noite, matiners. Si mai us heu enamorat d'un brasileny o una brasilenya, sabreu que aquí no celebren el Dia dels Enamorats per Sant Jordi ni per Sant Valentí, sinó que ho faran demà, dia 12 de juny, en el Dia dos Namorados. Una festa que cadascú celebra a la seva manera. Els restaurants s'omplen de parelles que comparteixen el seu amor i és un bon dia per donar-se regals, declarar l'amor per algú o preparar alguna sorpresa especial. Però no tot és tan bonic, perquè fer-ho el dia 12 de juny és per una data triada fa uns anys per uns grans magatzems per estimular les compres. Com a bons brasilenys, la raó de per què no ho celebren el dia 14 de febrer com gran part de Sud-amèrica és que aquell mateix dia celebren el carnaval i això per ells és sagrat. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Brasil pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, el tenim donant voltes pel món i en aquest cas recordant aquesta celebració del Brasil. Boas noites, boas noites, també el Guillem Soler des de la ràdio. I a aquestes hores de la matí amb el Maiol Roger repassem alguns dels continguts que podreu escoltar a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs mira, avui marxa el papa després de 2 dies de visita a Barcelona que van acabar ahir amb aquest acte magnífic a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Seguirem la seva marxa, que és a les 8, quan passin 15 minuts de les 8 des de l'aeroport del Prat, i també farem una mica de balanç. Parlarem sobretot també d'aquest tiroteig d'aquesta persona a qui van matar ahir al centre de Barcelona ahir al matí, i sobretot de preguntar-nos no només què està passant per l'auge dels tirotejos, sinó com pot ser que ahir, amb tots els agents que hi havia a Barcelona i davant d'una comissaria, matessin una persona i l'agressor fugís, i encara que ens consti no l'han detingut. Ho parlarem amb la Maica Navarro i la Montse Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció de l'Autònoma. Després farem una mica de taverna, que és dijous i ja ve de gust estar el cap de setmana.
0: I tant.
5: I a les 11, Àgora Esportiva Especial, inici del Mundial Mèxic-Sud-Àfrica aquesta nit a les 9. Estàs nerviós?
0: Molt.
5: Amb qui vas aquesta nit?
0: Amb Sud-àfrica.
5: Amb Sud-àfrica, molt
0: bé. I creus que guanyarà?
5: Home, jo crec que Mèxic a l'Estadio Azteca tindria números de guanyar, però ja ho veurem, ja ho veurem. Tot això,
0: apostes,
5: això no ho hem de parlar nosaltres, sinó els especialistes. Exacte. A partir de les 11, si tens interès. Àgora Esportiva, ves a planxar Barceló, Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
0: Déu-n'hi-do.
5: I ja ho tenim.
0: Gràcies, Mayol. No marxis.
5: Anava a dir-te, no vols res més?
0: No, ja la tinc per aquí preparada. Lara Garcia, Marta Viana...
1: Vinga.
0: També els oients que ens esteu escoltant a aquestes hores del matí. Arriba el moment de la dada, Mayol.
5: Avui una dada sobre les persones que exactament avui fan 45 anys.
0: Molt bé, Mayol. No m'hi sento representat.
5: I en concret, una persona nascuda l'11 de juny de 1981, quants segons ha viscut?
0: Hòstia, vaig a buscar la calculadora.
1: Podem treure la calculadora?
0: No.
1: I tu què estàs buscant?
0: No, coses del programa, d'en directe, que he de seguir presentant el programa.
1: No sé. T'estic veient.
5: Aviam, si em dieu mesos, dies, hores i minuts, també us ho accepto.
0: Que sé, Mayol, és que són molts números.
5: Bueno, aviam, si, la dada, Mayol, es basa en que vosaltres normalment dieu una dada aleatòria basant-vos en una aproximació.
0: Has dit segons, eh?
5: He dit segons.
0: Clar, milions, dies. Milions.
5: Va, voleu fer dies? Va, dies, va, dies, va. Us ho deixo a dies. Quants dies? Va, quants dies?
1: Molts dies.
0: Molts.
1: És que s'acabarà la cançó.
0: Un moment. Jo diria... No, més. Jo diria 2.000 dies.
1: Hem de multiplicar.
0: 2.000.
1: Tota la vida.
5: 2.000 dies són 6 anys, que no dies.
0: Ah,
5: més o menys. Bueno, 7 i mig.
0: Uf. Doncs 10.000. No, més, molts. Va, anem-hi.
1: Molt més.
5: Bueno, voleu que us ho digui o no?
0: 70.000.
5: Una persona que ha viscut 45 anys ha viscut 540 mesos, per tant, 16.436 dies, per tant, 394.464 hores, per tant, 23.667.840 minuts, per tant, 1.420 milions de segons. Exactament, 1.420 milions, 70.400 segons.
0: Quants segons tirats al llit dormint.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, Mayol, però... És que hauríem d'obrir línies a la dada, Mayol, eh? Jo crec que aquí hauríem de regalar alguna cosa i que els oients participessin. Amb aquesta música tan flow et dic moltíssimes gràcies per recordar-me que la vida passa ràpid.
5: I gaudeix de tots els segons d'aquesta vida.
0: Gràcies, Mayol. I d'aquí uns moments recordem a Maica Navarro, que ha passat també per la renaixença d'en Peyu. Algunes sorpreses més, com també la visita de Judit Martín al Quanta Guerra de l'Eloi Vila.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
6: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
10: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
6: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
10: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
6: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
11: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
6: Lorena Ros, cineasta.
12: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme. Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
6: Vides als marges.
7: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
14: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
15: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
14: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
15: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
17: Cada matí, Catalunya Ràdio.
18: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva Llosquer. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
18: Exactament.
0: Molt bé.
18: La meva mitja taronja, para siempre.
0: Oh, molt bé, Òscar! On us vau conèixer?
18: Doncs ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
14: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí fent Els Matiners a Catalunya Ràdio. Maica Navarro, va visitar en Peyu. Recupereu, per favor, la conversa que va tenir amb ell a la Renaixença, perquè va confessar, entre d'altres coses, a qui li és més fidel. La fidelitat de Maica Navarro, avui a debat.
19: És generar confiança, molta confiança. El qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte, revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
20: Fixa't.
19: Amb això t'ho dic tot.
20: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
19: Parella no. Lío a fer... Però parella no, yeah. Què dius ara? Només faltaria.
0: Apa!
1: Molt bé. Quanta sinceritat.
0: Està molt bé.
1: Clar que sí. Sí.
0: Hauríem de trucar... És que, clar, ara aquí, jo quan vegi la Maica li faré moltes preguntes. Tinc moltes preguntes per molta gent que acaba confessant, sí, això, però...
1: No dirà res, la Maica.
0: No dirà res, no dirà res.
1: Ja
0: no,
1: ho ha dit.
0: No em revelarà les seves fonts ni de broma, però algun petit safreig algun d'aquests dies que visiti col·lapsa. I també alerta, el Tot es mou va rebre la visita de Naïm Samali. Recordeu que s'ha fet molt viral per fer unes versions icòniques de cançons infantils com el Patufet o el Cargol Treu Banya. Perquè és que no hagin entès el per què. L'objectiu és per posar en evidència diversos prejudicis, i el tiktoker d'Avinyó ho explicava d'aquesta manera a l'Elena García Melero.
21: És una manera, diguem, de fer del racisme una mica d'humor.
22: Totes aquestes cançons tenen un rerefons. Tu com has percebut el racisme?
21: A mi sempre m'han ensenyat, doncs, si t'insulten o et diuen això, tracten d'aquesta manera, ho pagues amb respecte. Llavors aquella persona ja li estàs donant una lliçó.
22: El desarmes, el desactives.
21: Sí. I més si ho fas amb humor i te'n rius d'aquella persona, és com que ja la destrosses per totalment. Jo ara treballo de vigilant de seguretat, vale? I clar, m'he trobat molts casos quan estava treballant en tendes, que venia gent, sí, i sobretot catalana, que forçaven l'accent en castellà, tot i que els costava...
22: Hola, buenos días!
21: Sí, el típic, clar. I jo els hi parlava en català i m'ho seguien parlant amb...
22: En castellà?
21: Sí, però que jo sé parlar català i tal, soc nascut aquí. O sigui, quan jo parlo català i penso en català i conto en català, o sigui, em sento lliure. De fet, és que penso en català i a casa és que parlem, barregem el català, el castellà, el marroquí, o sigui...
22: Algú t'ha criticat, això? Algú que...
21: Moltíssima gent, també.
22: Qui, per exemple?
21: Pues gent que diu... La cultura musulmana mai serà benvinguda a Catalunya, mai serà compatible, diuen. I clar, jo d'això penso que és una tonteria, perquè quan dues cultures s'ajunten, jo penso que és el millor que pot passar.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Naïm Samili, el Tot es mou, de l'Helena García Melero. I alerta perquè, de la mà de l'Eloi Vila, la Judit Martín, l'humorista, se'n va adonar del patiment del seu avi a la guerra, evidentment al programa Quanta Guerra, un dels altres programes recomanadíssims perquè mireu a través de la plataforma 3CAT. Escolteu què deia la còmica i actriu.
23: Has pogut imaginar-te l'avi? Perquè, clar, no el vas conèixer.
24: No, per fotos, evidentment. Un home traumatitzat i en aquella foscor, suposo, no? Clar, clar, intento imaginar-me'l. Clar, és que de cop i volta li poses un... Veus una pel·li, però una pel·li que no és una superproducció, sinó tot el contrari, no? És com una cosa, un documental ultrarealista. Llavors, és com... Com va creuar el riu? En sèrio, el meu avi va creuar per aquest riu amb una barca? Va baixar aquesta barca per aquí, hòsties. Fortíssima. Anava amb la saca de cartes amunt i avall i... En aquest segon estàs viu, però en aquest segon estàs mort. Quin terror.
23: que gràcies a ell milers d'històries
24: van arribar.
23: Van arribar.
0: Ai, quin programa és que fa l'Eloi Vila a TV3, sí. El Quanta Guerra, per favor, és que és una meravella. És una meravella. Les històries del patiment de tanta i tantíssima gent. I com cada dia a aquestes hores del matí, volem saludar els matiners que ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com molt bé sabeu, al 932017474. Deixeu-me que saludi avui en Manel Martínez. Manel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com estem?
0: Ui, Manel, ja fas veu optimista, tu.
2: Sí, i tant. Mare meva, ja estem després fa molt de rato i sempre hi ha optimisme, un dia més.
0: Et lleves sempre de bon humor, Manel, o no?
2: Pues sí, però a vegades cansat. Quan arriba divendres i salta per la meva feina ja veig més cansadet, amb no tants ànims, i més magullat, però bé, sempre amb ànims, perquè, bueno, matinar cansa, i, bueno, però, bueno, content sempre.
0: Manel, a quina hora et lleves i a què et dediques?
2: Bueno, em llevo a les 2 del matí, 2 i mitja, depèn del dia. Sobretot divendres i dissabte, a matí no hago més, perquè hi ha més feina. Em dedico al peix, soc peixater, tinc un petit puesto de peixateria aquí a Badalona, al Mercat de la Salut.
0: Sí?
2: Sí, em dedico al peix. Soc un minorista, res, una paradeta de peix, 4 peixos i anar fent.
0: Quan fa que t'hi dediques, Manel?
2: Com?
0: Quan fa que t'hi dediques?
2: Bueno, doncs, pues, pel meu compte, ja fa 38 anys, sí.
0: No!
2: Des que vaig vindre, abans d'anar a la mili, era camàric, i quan vaig vindre a la mili ja m'estirà pel meu compte.
0: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
1: Hi ha bon ambient al mercat?
2: Hi ha molt bon ambient. I tots els mercats hi ha bon ambient, sempre amb el públic, amb els companys, fer molta pinya. I, bueno, sí, evidentment, sempre hi ha bon ambient amb el públic, sí, amb tots fem les bromes, amb els carnissers, amb els xacoters...
1: Tu passes bé.
2: Sí, tu passes bé. I passa ràpid el dia.
0: Això és el més important.
1: Sí.
2: Sí, tant.
0: Manel, estem pensant en la jubilació o encara no?
2: Bueno, hi penso, perquè, bueno, he pensat mesos endarrere, un parell d'anys endarrere, pel meu estat físic, però, bueno, m'he refet, estic molt content.
0: Sí.
2: I ara estic animat per a seguir per 65, 67 anys, o el que duri el mercat. Perquè el mercat estem passant una mica malament i jo recomano a la gent que vingui al mercat, no només al mercat de la Salut de Badalona, tot el mercat, que vinguin, que comprin al mercat, que és una sèrie d'olors, colors molt bonic, i un ambientasso, i un producte molt bo. I també depèn del que duri el mercat, doncs pensarem en la lluita.
0: Esperem que duri durant molt temps, i és veritat que el mercat és aquell lloc familiar, que vas al mercat i et sents com a casa, pots parlar amb els botiguers, pots parlar dels productes que hi ha, és una manera de comprar, jo crec que molt més bonica que anar al supermercat, hi has d'anar, evidentment.
2: Públic, exacte, els donem receptes, els donem... som testits de moltes coses, som una mica psicòlegs, de tot. Fem de tot una mica,
0: Doncs escolta...
2: vendre també, no? I a vegades pues, correm més, correm menys. Però tot és escoltar la gent, ja que tingui una mica de carisma amb la gent i això ho tenim molt al mercat.
0: I això és el més important i nosaltres sí. Que ho celebrem. Manel, sí. Molts records al Mercat de la Salut de Badalona i aneu a peixos, Manel, també, que ja veieu sí. Que el Manel és un home optimista que us atendrà estupendament.
2: Sí, tot el mercat, que vingui la gent al mercat, que cuinar és bo, cuinar és sa, pel cos, perquè fem cuinar és bo per la salut del cos, i teràpia pel cap, sempre hi ha que cuinar.
0: Ens quedarem amb aquesta...
2: Que vingui al mercat.
0: Amb aquesta frase. Una abraçada, Manel, que tinguis un bon dijous.
2: Igualment, vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu. Noies, no marxeu, perquè avui tenim... Eloi Cordomín, sempre dic Eloi Vila. Eloi Cordomín, mora les seves històries.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Cordomí, bon dia. Què m'expliques?
4: Bon dia. Mira, avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
0: Sorprèn-me.
4: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. No fresca, ni calor moderada, ni res. Va fer fred. Ahir vam arribar a 15-16 de màxima. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
0: Sí. Home,
4: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh! Ahir quin dia era... Oh! Ahir quin dia era... 10 de juny.
0: 10 de juny, que
4: avui som 11 de juny. Així que avui, 11 de juny, ja ens podem començar a llevar la roba, descordar
0: el puny. Doncs vinga, a despullar-nos! Marta Viana, Lara García, fins demà, noies. Adeu, moltes gràcies. Adeu. Eloi, vinga, va.
4: I per molts anys, Xavi.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies, estimat. Escolta'm, fes-m'ho rapidet, això que estem a punt d'arribar a les 6 del matí.
4: Avui encara començarà a sortir el sol. Comencem el dia amb força núvols, algun ruixet entre Barcelonès, Maresme i Vallès, però ràpidament anirà marxant i a poc s'obriran clarianes. I a la resta de Catalunya ja farà més sol, lentament pujarà la temperatura. Demà sí que ho notarem, que pujarà de debò.
0: Una abraçada, Eloi, que vagi molt bé.
4: Adéu.
0: Adéu, Francesc Soler, molt bon dia.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 9. Per anys.
1: A Mallorca, d'això de posar per anys, en diuen parar garbellets. Sobretot si és a l'hora de caçar petits ocells. No et sembla que és molt bonic, això?
2: El que em sembla molt bonic és que sempre que tenim guàrdies et dediquis a manir l'espera amb històries, llegendes o curiositats lingüístiques. Deu ser el mosso d'esquadra més raro de tot el país.
1: Oh, no creguis. N'hi ha uns quants de ben estranys, eh? Alguns fins i tot es dediquen a escriure novel·les negres, que ja són ganes d'emportar-se la feina a casa, aviam si ens entenem. D'altres, encara pitjor, que tenen un club de lectura de novel·la negra i que, segons m'han dit, són lectors d'allò més fins. Uns altres que s'emporten la feina a casa. En conec uns quants que es dediquen a fer d'entrenadors de futbol de xavals. Que això està molt bé. Però n'hi ha un altre, que és àrbitre de bàsquet. I això sí que és viure al límit. I fins i tot n'hi ha un que a les hores lliures fa la torre Eiffel amb escuradents. I diu que això li va bé com a exercici mental per desconnectar i prendre més perspectiva per resoldre els casos que té entre mans.
2: Cadascú s'entreté com pot. O sigui, que a Mallorca en diuen parar garbellets i se suposa que això és el que estem fent nosaltres?
1: Correcte. A mi això de l'afició per la llengua em ve dels avis. Em sembla que aquesta no te l'he explicada mai, d'història.
2: Aviam, sóc tot a orelles. Tanmateix, no ens queda més remei que esperar. Sort que aquí al cotxe tenim aire condicionat, que si ho haguéssim de fer fora ja ens hauríem mort deshidratats.
1: Doncs espera't, que avui al matí he sentit a la ràdio en Tomàs Molina i n'ha deixat anar una de bona amb aquell optimisme que sempre el caracteritza.
2: Què ha dit?
1: Que tenia una bona notícia. Que estàvem vivint l'estiu més fresc de la resta de la nostra vida.
2: Prefereixo que m'expliquis qualsevol història dels teus avis que no pas que em parlis del temps, que això sí que em posa de mala hòstia.
1: Doncs els avis, veient que els franquistes havien entrat a Barcelona i que ja no hi havia res a fer, varen marxar cap a la frontera i varen passar cap a França, on hi tenien parents que hi havien anat i s'hi havien establert molts anys enrere amb la crisi de la filoxera i tot això. Van decidir que hi anirien un temps i que ja tornarien. Van agafar les claus de casa, els diners que varen poder replegar i les coses mínimes de roba i el que tenien, perquè sabien que haurien de marxar a peu. No és que sigui lluny, però millor viatjar lleugers. I saps quina és la cosa més preuada que es varen endur i que no varen voler deixar enrere?
2: No en tinc ni idea, però així com ho expliques, segur que ha de ser una sorpresa de les grosses.
1: Es varen endur un sol llibre, que per ells era el tresor més important que tenien a casa. El Diccionari de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. Un dia, llegia les memòries de l'Antoni Rovira i Virgili i explicava que en plena retirada, al mig de la muntanya, hi havia molta altra gent que es van portar el diccionari, perquè sabien que mentre conservessin la llengua, conservarien la seva manera de ser i mai ningú no els hi podria prendre. Va ser llegir això i posar-me a plorar pensant en el que m'havia explicat l'avi. I suposo que per això la llengua m'interessa tant, així com les llegendes i les rondalles de casa nostra i de la nostra terra. Ser empordanès deu ser això, i ser català també. Així que, ja ho veus, tu i jo aquí, parant garbellets, a veure si enxerpem algun pardal o un voltor carronyaire posats a fer.
2: He de reconèixer que si aquesta vegada tu i l'Ares encerteu la hipòtesi, no em quedarà més remei que arribar a la conclusió que els homes penseu només amb la polla.
1: El refranyer popular és ben savi. Quan el cap de baix s'engalaverna, el de dalt no governa. I em sembla que això ha passat tota la vida i continuarà passant tota la vida. La qual cosa demostra que la lletra ferida és algú molt intel·ligent, que sap emprar totes les armes al seu abast, fins i tot també les de la seducció.
2: Jo espero que us equivoqueu.
1: I jo que l'ego pugui amb ella i la nostra trampa acabi de funcionar. Si tot va com toca, avui podrem identificar la lletra ferida i llavors ja només l'haurem de seguir nit i dia. D'aquí a 2 dies comença la Vila del Llibre de la Rambla i allà la podrem detenir.
2: D'acord. Repassem les dades. Gràcies als companys de la científica aconseguim descobrir una empremta a la casa de Fogueroles i es descobreix que és una talla anormalment petita per a una persona de l'alçada que el forense indica que ha de tenir el nostre assassí, en funció de la informació que ha pogut obtenir dels dos primers cadàvers, que és algú de més de 1,80 m. Això et fa sospitar que l'assassí no és un assassí, sinó una assassina.
1: Exactament. No quadra gaire la mida del peu i això fa sospitar que és una dona i és llavors quan l'inspector Serra comença a veure la possibilitat no només que sigui una dona, sinó que a més tingui relació amb algú de la nostra comissaria i que segurament aquest algú no sap que la seva parella és l'assassina ni en té cap sospita. Això pot explicar que tingui alguna informació privilegiada.
2: I és quan decideix esbrinar quina gent pot estar sortint amb una dona al voltant de 1,80 m, que té un 42 de peu. I per això decideix muntar la festa.
1: Exacte. Jo li vaig demanar com podríem trobar aquesta gent en una comissaria tan gran on no tothom coneix a tothom i no podíem dir que estàvem buscant una dona amb aquestes característiques. Així que l'inspector decideix organitzar una festa informal per homenatjar les parelles dels agents. Té la gran idea de dir que ha arribat el moment de fer un reconeixement a les persones que hi ha darrere dels agents, a les famílies, i fa una recomanació que tothom de la comissaria hi vagi amb la seva parella, perquè els vol donar un objecte i un reconeixement i que després hi haurà un sopar.
2: I això ens permet observar una per una les parelles de tots els nostres companys. I és quan només trobem una candidata, la parella del Raymond Borny, caporal dels antiavalots, de qui no sabem absolutament res, però que coincideix amb alçada i segurament amb peu amb la nostra sospitosa. I aquí comença l'operació Garballet.
1: Que ara veurem si surt bé. L'inspector li ha demanat al nostre agent que faci una feina especial com a suport al nostre grup d'investigació. Que retorni als companys de la científica de Barcelona i al jutjat l'original de Flors del Calvari, el que vàrem trobar al pis de Folgueroles des d'on es va disparar contra Jaume Coll Mariner.
2: I aquí és on jo em perdo, no entenc res.
1: La idea és que ell li comuniqui a la dona que té aquest encàrrec especial i que, a més, li expliqui que hem trobat l'empremta de la sabata i que ben aviat es publicarà als mitjans, que encara no ho hem fet per no posar l'assassina en alerta. També li comunicarà que hem descobert que és una dona. Vaja, li ho garlarà tot, perquè, per descomptat, ell haurà anat demostrant l'interès en el cas fins ara i ell es podrà vantar de tenir informació reservada.
2: O sigui, l'estem emprant una mica per fer-se el xulet.
1: Exacte, una mica no, totalment. Això hauria de fer que l'assassina es posi nerviosa i que quan en Raymond marxi cap a Barcelona, ella surti de casa i aquí és on entrem nosaltres.
2: Que l'anirem seguint discretament. La pararem en un control casual que ens permetrà saber-ne el nom i marcar el seu vehicle i tenir-la controlada en tot moment. És cert que la podríem haver seguit des del primer dia, però en Raymond no és imbècil i s'hauria adonat que la seguíem, sobretot quan estiguessin junts. I per això tota aquesta parafernàlia.
1: Que pot ser que se'n vagi a la merda i tot sigui només un cúmul de casualitats i ella no sigui la lletra ferida i estiguem equivocats del tot. Però això només ho podrem saber d'aquí a uns quants dies. De moment és l'única pista que tenim i l'hem d'aprofitar al màxim. Així que hauríem d'intentar saber qui és aquesta dona.
2: Fet.
3: He de reconèixer que les informacions que he aconseguit saber m'han trasbalsat una mica. Mai no se m'hauria ocorregut que ja sabessin ells que sóc una dona. Pensava explicar-ho jo mateixa després del meu proper assassinat i que per primera vegada m'hagin passat la mà per la cara no m'ha fet gota de gràcia. Això vol dir que aquests de la científica fan bé la seva feina. I tant que sí, He de reconèixer que sempre els havia subestimat i que sempre havia cregut que tot era pura feixenderia motivada per l'èxit insultant del CSI, que ja podeu dir el que vulgueu, que és una sèrie que va estar bé la primera temporada, però que després han estirat com un xiclet. Sembla que els guionistes hagin anat a un campus d'estiu amb en Benet i Jornet. Home, no fotem! Amb tots els respectes per en Benet i Jornet, que jo, amb les seves sèries, hi he passat moltes estones memorables. Mira, fins i tot recordo alguns claus memorables de tarda amb un xicot que tenia aleshores i que es posava calent cardant mentre de fons teníem el cor de la ciutat. Ja ho veus, cadascú s'excita com pot. Doncs això, que el tema del FSI els ha donat un poder a aquests nois que ara es creuen els reis del mambo. Però els nostres deuen ser bons. Perquè, segons que m'han explicat en Raimon, no és fàcil treure una empremta. També he de reconèixer que m'ha fet gràcia saber que la sergent Siquier i el caporal Vaireda han tornat al cas. Ai, al final han vist que no tenen ningú millor que ells dos per intentar atrapar-me. I si abans hi tenien interès, ara s'esforçaran més, perquè hi deu haver alguna cosa personal. També, i això vulguis o no, a mi això em motiva. Un bon enemic, sempre ho he dit, i si algun dia m'atrapen, cosa que dubto, se'm faran creus d'haver-me tingut a tocar i que l'inspector Serra em regalés aquella insígnia. Va ser tot un detall per part seva organitzar una festeta per fer un reconeixement a les parelles dels agents de la comissaria. I tot va estar molt ben organitzat, amb molt bon gust. I em va encantar que en Raimon m'hi portés. Va ser com un reconeixement implícit en societat de la nostra relació. Oh, pobre. Quan s'assabenti que només ha estat una excel·lent font primària, se'n ressentirà. No ha tingut gaire sort amb les noies, el pobre, sempre buscant un amor romàntic. I, en canvi, amb aquest cossarro que passeja, abonat a les relacions efímeres, no és que em facis carafalls, aviam. Sempre ha tingut clar que són preferibles uns quants claus que unes quantes palles. Però, en el fons, és un romàntic que busca crear una família i una estabilitat. I crec que pensa que a mi ho podrà aconseguir. Ai, ves per on. El més a prop de crear una família que haurà estat és en la seva relació amb una de les assassines en sèrie més mortíferes del país. Veure-ho per creure-ho.
1: Atenció a totes les unitats. El paquet es posa en marxa. Si segueix la rutina de cada dia, es dirigirà cap a la feina a la biblioteca. Podríem improvisar un control a Can Durant i allà procedir-ne a la identificació.
4: Rebut. Totes les unitats en posició.
5: Creus que funcionarà?
1: És la millor manera de fer-ho. Un control rutinari que ens permeti comprovar l'afiliació i acabar amb èxit el seguiment d'aquests dies i poder marcar el cotxe. Un cop que tinguem això, ja citarem la directora de la biblioteca perquè ens ajudi i ens doni clarícies.
5: Doncs vinga.
6: Aquí unitat 4. Dispositiu muntat. Ja veiem el cotxe. Procedim a identificació. Passem filiació en haver acabat el servei. Procedirem a registre rutinari del vehicle per poder col·locar la balisa de seguiment.
5: Rebut. Bona feina i màxima precaució. Si és la nostra sospitosa, és molt perillosa.
6: Rebut. Fem trobada a comissaria per retre comptes després del servei.
5: Rebut. Ens veiem ara. Aneu amb compte.
3: He de reconèixer que m'ha pujat l'adrenalina quan he vist que em paraven i em demanaven la documentació. Però no m'hi podia negar. Just davant de Can Durant hi havia un operatiu muntat i ens anaven parant a tots. Si hagués fet qualsevol maniobra estranya, hauria aixecat sospites. I a més, estic tranquil·la, perquè no crec que els Mossos estiguin buscant ningú a Figueres. Però tot i així, he sentit aquesta emoció, aquesta acceleració dels batecs del cor, aquesta intensitat màxima. I al final, tot ha quedat en no res. Un simple control rutinari. havien rebut un avís que hi havia hagut un trasllat de gossos criats il·legalment i estaven revisant els cotxes i per això ens han anat fent baixant i ens han fet obrir el maleter. Una simple identificació rutinària i després de cap a l'aparcament. Arribar un quart d'hora tard a la feina, però no m'ha calgut justificar res perquè la directora anava 3 cotxes darrere meu i també l'emparada, o sigui, que estàvem igual. Al final es veu que tot ha quedat amb no res, que han trobat el cotxe amb els gossos en un altre control i han disparat el dispositiu en el qual m'havien parat a mi. O sigui que tot ha quedat a no res. I sort que ha estat així. I que jo, el cotxe, només el faig servir per desplaçar-me, però mai no hi he posat cap cadàver. Que ja conec prou els procediments i sé quantes vegades la gent cau perquè acaben trobant rastres de sang al seu cotxe. A mi no m'enxamparan per això. I si ho puc evitar, no tornaran a trobar cap empremta meva. Això va ser una bona cagada, ho he de reconèixer. També ha estat bonic notar aquesta pulsió, aquesta sensació d'estar viva. Sobretot perquè avui a la tarda inauguren la Vila del Llibre a la Rambla i demà hi baixaré. Tinc ganes de sang. En Raimon està controlat perquè té guàrdia. Es veu que hi ha un partit de rugbi d'aquests de màxima rivalitat i ha d'estar preparat per poder intervenir si cal. I això no serà un problema. Li he dit que passaré tot el dia amb les meves amigues a Barcelona, que anirem a dinar i al teatre i que ja tornaré demà, que no es preocupi. I ell ha estat content que tingui plans, que així no es mortifica per no poder estar amb mi els dies lliures si ell ha de treballar, que això es veu que li fot molta ràbia. O sigui que havia lliure per demà i, a més, ja ho tinc tot planificat. Ja sé qui serà la meva propera víctima. I això em fa estar especialment contenta, atenta i predisposada a continuar amb el meu pla.
7: Bona feina, nois. Ja tenim el cotxe localitzat, un bon dispositiu per la Vila del Llibre de demà i, si no ens hem equivocat, ja sabem a qui estem perseguint. Carme Navarro Vázquez, nascuda a Girona el 23 d'abril del 1981, així doncs, 43 anys. Bibliotecària de professió, però llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona. Màster en Literatura Comparada. Un doctorat en curs matriculat a la Universitat de Perpinyà. Està fent de lectora a la Universitat de Zagreb i va estar un any més a Montpellier com a lectora. Però la van expulsar després d'una discussió amb uns quants companys de departament. En tornar a casa, va treure les oposicions com a auxiliar de Biblioteca Figueres, on es va instal·lar el pis que una tieta seva tenia aquí, i on està empadronada. Però, des de fa uns quants mesos, té una relació i comparteix habitatge amb el caporal dels grups antiavalots, Raymond Borny. Ella fa 1,80 m d'alçada, i no sabem el peu que calça. Va jugar bàsquet en la seva etapa universitària a Girona i no se li donava malament. Era una bona alè, amb un bon tir exterior. I si els nostres càlculs no fallen, és la responsable de 3 assassinats fins al moment. I és a les nostres mans evitar que la xifra augmenti.
2: De totes maneres, el que continuo sense entendre és per què ha començat ara a matar i quina finalitat tenen els seus assassinats. No ho puc entendre.
1: Moltes vegades no en tenen de finalitat. No cal anar a buscar sempre 3 peus al gat, que no sé per què se'n diu així, perquè ja em diràs que és fàcil trobar 3 peus amb un animal que té 4 potes. Però ara no entrarem en disquisicions lingüístiques. El cas és que la Carme arriba un dia que se li gira el cervell i comença a pelar escriptors. Vés a saber per què. I demà, quan la detinguem, potser ens ho explica i llestos. No cal menjar-se més el cap.
5: Podria ser que no sigui així.
1: El què?
5: Que no sigui buscar tres peus al gat, sinó tres pèls al gat. I això ja tindria un sentit.
1: Ara no t'entenc. Els gats en tenen un fotimer de pèls.
5: Sí, però no hi ha cap gat que tingui més de dos colors diferents. I potser d'aquí això dels tres pèls. Sigui com sigui, hauríem de citar la Nati i parlar un moment amb ella.
1: Amb qui?
5: Amb la Nativitat Vilanova, la directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent i, segons sembla, la cap de la nostra sospitosa.
1: La coneixes bé?
5: Som amigues de la colla de quan estudiàvem a Girona. Li podem explicar amb tota tranquil·litat el cas i ella no dirà res. I, en canvi, ens ajudarà en tot el que pugui.
1: Doncs ja fem tard a demanar-li que vingui. Si apareixem nosaltres per la biblioteca i la Carme ens veu, ho haurem esgarrat tot.
5: Tens tota la raó. Li demanaré d'anar a fer un cafè a Roses, assegurem-nos la discreció. Si hi ha un lloc que està petat per aquí a la vora a començaments de juliol, és Roses. Allà segur que passarem desapercebuts.
1: Una de les coses bones d'aquest local és que sempre intenten posar música en català. Així, si hi entra qualsevol guiri, potser li ve la curiositat i vol descobrir quin grup canta i aprèn alguna cosa interessant del país que ha visitat, més enllà d'haver-se tajat a base de sangries i d'haver menjat alguna que altra paella infame per la qual li han arrencat el cap i ni tan sols se n'ha adonat. I, a més, els del país tenim un refugi on sempre som benvinguts. És trist que sigui així, però sort que aquí, com a mínim, en tenim un. A molts pobles ni això.
5: Doncs mira, ja t'agraeixo la descoberta. Jo no hi havia estat mai aquí. No sé per què, però sempre tinc més tendència cap a Sant Martí d'Empúries, l'Escala o cap a Llançà. Però suposo que m'hauré d'acostumar a venir amb la nena aquí. Les criatures adoren la sorra. Mira, per allà ve la Nati.
8: Bon dia, Antònia, com estàs?
5: Molt bé, i tu, com va tot? Et presento el caporal Estanislau Baireda.
1: Tot un plaer.
8: Igualment, em teniu molt intrigada. No sé en què us puc ajudar.
5: Mira, el primer que t'hem de demanar és la màxima confidencialitat. De la teva col·laboració em pot dependre la vida d'alguna persona. I per això t'hem de demanar la màxima discreció. Podem comptar amb tu?

0: aquests assassinats.
1: La Carme té unes idees una mica estrambòtiques pel que fa a la literatura del país, això sí que és veritat. Va treure l'oposició fa uns 7 o 8 anys. Sé que havia fet estades a l'estranger, a diferents universitats, on hi havia estat com a lectora primer i després com a contractada, però no havia acabat de triomfar, i tampoc aquí, a casa nostra. Sé que escriu. Ha guanyat algun premi local de relat en diferents ajuntaments, en aquests concursos petits, municipals, que es fan a tot arreu, però també sé que mai no ha passat d'aquí. Vull dir, sé que té com a mínim dues novel·les que ha anat presentant a concursos i a diferents editorials, grans i petites. Però mai ningú no li ha fet cas. I el dia que es van encarregar amb Bessonov, va dir quelcom molt cruel, però que es va complir a la perfecció. Ja veuràs com avui tindrem un munt de gent que vindrà a treure els seus llibres i ja veuràs com la seva darrera novel·la es vendrà molt les properes setmanes.
2: I va tenir raó?
1: Absolutament. Aquella mateixa tarda no ens va quedar cap llibre seu i es van filar les llistes de vendes com a mínim fins al segon assassinat. La Carme sempre ha defensat que quan més s'interessa la gent per un escriptor són els primers 15 dies després de la seva mort. I en això no li falta gens de raó.
0: I és cert, això?
1: Sí. Pot semblar un mite, però és absolutament cert. Quan mort un autor, sigui quin sigui, els préstecs es disparen i les vendes també. Pel que fa a la Carme, sempre ha estat una noia discreta, complidora, però cada vegada que apareixia una nota sobre un debut prometedor, s'emprenyava bastant, sobretot perquè suposo que pensava en les seves novel·les i en què ella no havia aconseguit fer el salt encara. Però vaja, no sé si tot això pot ser el motiu per voler matar algú, perquè si és així, aquest país és ple de possibles assassins. Hi ha una quantitat immensa de gent que escriu o que vol escriure. Les escoles d'escriptura són plenes i cada vegada n'hi ha més, però hi ha ben poca gent que se'n surti. Si tothom que ha estat refusat per un editorial ha d'anar apel·lant la competència o els editors, és que en dos dies no ens quedarà sistema editorial perquè seran tots morts. Potser la Carme és molt diferent i realment sí que ha comès aquests assassinats, però hi deu haver una altra motivació.
2: O potser no, Nati, o potser només és una dona que està veient que no es compleixen els seus somnis i que ha decidit posar-hi remei pel seu compte i a la seva manera. Una fórmula bestial, és cert, però no podem saber què passa pel cap de la gent. Això només ho podrem saber quan li ho preguntem a ella, si és que realment ella és la dona que estem buscant. De moment, demanarem que guardis la màxima discreció.
1: No patiu per això.
0: Disculpeu un moment, he d'agafar aquesta trucada. És de la comissaria.
2: Sí, fes, no pateixis.
0: Esteu totalment segurs del que m'esteu dient? Perfecte. Moltes gràcies i molt bona feina, ho tindrem en compte. I tant que sí. Ara és molt important que algú pugui comprar les mateixes places al seu costat o al més a prop possible. És imprescindible poder tenir-la controlada en tot moment. Compreu ja els bitllets. Si necessiteu qualsevol justificació o autorització, la demaneu a l'inspector Ares Serra, que no hi posarà cap entrebanc. Que assigni ell els membres del dispositiu.
3: Ha passat res greu?
0: No res, que sembla confirmat que demà ens n'anem d'excursió cap a Barcelona. Espero que t'agradi tant l'atenció com l'aixafogor.
2: No m'agrada ni una cosa ni l'altra. Però si no ens queda més remei que ballar, doncs ballarem.
0: Doncs ja ens podem preparar. Nosaltres hi anirem en cotxe. Però fa una estona la Carmen Navarro ha comprat un bitllet per demà a l'AVE que surt de Figueres-Vilafant a les 8 del matí i arriba a Sants a les 9.
2: Doncs ja ho tenim. Demà, Vila del Llibre de la Rambla i tota la carn a la graella.
4: Heu escoltat Parar per anys, capítol 9 de Mar Negre, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Juanjo Alfonso, Ildefons Clos, Enric Frigola i Nativitat Vilanova. I al capítol següent i final, la ciutat de Barcelona es vesteix de gala per acollir la Vila del Llibre de la Rambla. Aconseguiran la nostra parella de Mossos aturar la lletra ferida abans que el sector del llibre pateixi una nova sotragada?

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual de l'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, comença a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, el nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les mines i els pous i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Pere Sant Romà, saurí.
1: Una deu és un naixement d'aigua a la superfície terrestre provinent d'una capa aqüífera. Mina, del llatí, mina, procedent del grec antic, mena. Una mina és una excavació subterrània que serveix per recollir i conduir l'aigua. Solen construir-se en terrenys permeables on no hi ha deus i on cal aprofitar l'aigua superficial. Pou, del llatí, puteus. Un pou és una excavació vertical i profunda, generalment circular, amb una boca protegida que es fa al sòl per tal d'arribar a una capa aqüífera.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La terra amaga molts tresors. Nosaltres avui en destaquem l'aigua que brolla de forma natural de les deus. Però quan això no succeeix, les mines són una solució que ha permès extreure aigua per al seu aprofitament. Els pous són excavacions més profundes, però la seva finalitat és la mateixa. En un temps de sequera, qui troba aigua, troba or. I en Joan Carles Blanc ens dona a conèixer com la sequera del segle XIX va afavorir els projectes per pal·liar-la.
3: De fet, antigament, sota el segle XIX, a la Riera i voltants, hi ha diversos projectes de fer mines per captar aigües subterrànies per pal·liar el problema que hi havia de sequera, no?, o de manca d'aigua. No? Perquè al segle XIX els pobles del voltant del Baix Gaià doncs, creixen molt demogràficament, hi ha molt necessitat de conreu i hi ha poca aigua. Llavors hi ha baralles per l'aigua i llavors necessitats des de les institucions, els ajuntaments, de trobar altres cabals d'aigua, no?, a part del riu, que és el fàcil, no? Com si diguéssim, buscar altres tipus de cabals, no? I que la Riera en diversos projectes sobre mines i minetes per poder buscar aquesta aigua subterrània per poder pal·liar aquest dèficit.
2: Ramó de pedra.
0: En Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca del Baix Gaià, regadiu, molins i conflicte, publicat per Cossetània, ens explica amb més detall aquests intents de fer mines.
4: Un altre element, una infraestructura hidràulica subterrània i diguem-ne més o menys relacionades, com he comentat abans, és les mines, que en algunes zones del Camp de Tarragona són molt importants. De fet, com més anem cap al sud del Camp de Tarragona, doncs cap a la Canonja, Reus i cap al sud del Camp de Tarragona, són molt importants les mines, que de fet eren pous, no? Eren pous que, on l'aigua doncs, continuava canalitzada de manera subterrània, no? I llavors i s'elaborava doncs, un desnivell a sota terra. En aquesta zona nostra de mines d'aquest tipus, mines, diguem-ne, el model aquest característic més doncs, de la part més occidental del Camp de Tarragona, aquí no n'hi havia, però hi va haver intents. I, de fet, en el meu llibre ho explico, hi va haver diversos intents aquí a la Riera, als segles XVIII i XIX, de fer mines, i mines estem parlant de mines molt llargues, estem parlant d'un i dos quilòmetres, de canalitzar aigües per sota terra, bàsicament per poder moure les aigües d'una banda cap a l'altra. Aquí va haver projectes, però els únics que es van arribar a fer va ser el de la mineta d'Altafulla, que és el que ja vaig explicar en el llibre, una mina petita que hi ha aquí a la Riera, a la part inferior del poble, i llavors hi ha aquestes tres mines que hi ha a Ferran. A Ferran n'hi ha una, que jo crec que és un cas molt interessant, que ara ja no existeix, perquè queda sota doncs, l'autovia, no? Però és un cas molt interessant que era l'ús d'aigües del Gaià, és a dir, no estem parlant d'aigua subterrània, estem parlant d'aigua del riu Gaià, però que arribava a un rec, el rec de Puigjover, sota Ferran, però llavors aquest rec a un determinat moment anava sota terra i feia 800 metres sota terra per arribar a la Mora, per superar l'alçada doncs, que hi havia fins a arribar a Mas de Marquès, hi havia 800 metres d'aigua sota terra. No? I això, aquesta és una infraestructura que jo crec que avui ja està. Doncs. De fet, hi ha l'autovia i avui aquesta infraestructura, però convé tenir present que hi havia aquest mecanisme per poder fer arribar insisteixo, l'aigua del Gaià fins al que avui és la Mora. I això és una cosa, una obra hidràulica, una obra que es va fer al segle XVIII. Una obra al segle... Estic parlant de fer 800 metres, de fer un túnel subterrani de 800 metres per canalitzar l'aigua per regar unes finques. Jo crec que aquest seria l'altre element característic, tot i que, com he dit, les mines aquí, en aquesta zona nostra, dels Baix Gaià, no van arribar a ser tan importants.
0: En Ricard Ramon ens exposa que parlar d'aigües subterrànies és també parlar de pous.
4: D'aigües subterrànies també podríem parlar de pous. De fet, estem parlant de pous. La sínia és la maquinària per elevar l'aigua, per aixecar l'aigua. Doncs, bueno, és el mecanisme ja des de l'època antiga, doncs, per cobrir un desnivell. No? Cobrir un desnivell. Podríem parlar de pous, podríem, en general, i d'altres mecanismes, diguem-ne, doncs, de bombes hidràuliques, que han servit també en els últims segles per elevar l'aigua.
0: I en Jordi Sunyer ens mostra com les sínies també són pous.
5: És que les sínies, en el fons, són pous. El problema és com extreus aquella aigua que no sigui a galletes, no? I llavors, per això, aquest sistema estava... l'aigua en una tal profunditat que permetia, amb una estructura de cordes, de llivans, que n'hi deien, extreure l'aigua de manera senzilla. Podia estar a 8-10 metres l'aigua del subsol. O sigui, no estem parlant de pous de 70 metres de profunditat. Avui en dia es poden fer pous, quan ja va arribar l'electricitat, la benzina, els motors elèctrics, es van fer pous a qualsevol profunditat. Per què? Perquè amb un motor pots extreure aigua. Però fins que no hi va haver els motors, els pous eren, en aquest cas, aquí, amb poca profunditat i amb un sistema de tracció, diguem-ne, molt, molt senzill, a través d'animals.
0: I el saurí Pere Sant Romà, com en Jordi Sunyer, ens explica l'evolució del sistema d'extracció d'aigua.
6: El sistema d'abans, doncs ja sabem que era una corriola, una galleta, no? Després van venir les bombes que n'hi havia de pistó o n'hi havia d'això, i actualment es fa amb bombes submergibles i inclús amb plaques solars, l'energia. O sigui, tot anem canviant.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Tornem a posar la mirada al segle XVIII amb en Ricard Ramon a la conca del Baix Gaià i concretament a la pagesia.
4: I estem parlant d'aigua de boca per un ús agrari. Per un ús agrari ens hem de fer la idea de veure que els últims dos segles el nivell dels aqüífers era molt més alt, hi havia moltes més fonts, hi havia molta més aigua, i sobretot en aquesta conca baixa, i com més t'acostes al mar, doncs cada cop és més fàcil trobar aigua a menys metres. De fet, a la plana de Tamarit i la zona del que en diem la plana del Vinyet, l'aigua doncs es trobava a 2-3 metres de profunditat. No? I d'aquí la importància, a partir del segle XVIII, quan hi ha el creixement i el desenvolupament agrari, de que la pagesia va intentar fer pous per intentar aprofitar aquestes aigües subterrànies per un ús agrari.
0: Comentava en Ricard Ramon que els últims dos segles hi havia molta més aigua i, com molt bé resumeix el saurí Pere Sant Romà, els pous tenen com a objectiu trobar aigua, especialment davant de la situació actual.
6: Bueno, el que anem buscant en un pou bàsicament és l'aigua, perquè la missió d'un pou no és fer més metres, ni fer més metres, ni fer més fons. Bàsicament, la funció és trobar aigua. No sempre es troba, perquè ja ho dic, hi ha un tant per cent dels casos que se m'escapat i s'escaparan. Però bàsicament és trobar aigua. A llavors, és la missió d'un pou. I de pous n'hi ha de moltes maneres. És igual que cotxes. No hi ha diferents models i diferents funcions de cotxe, i tot té el mateix nom, cotxe. Pou també, pou. Hi ha més amples, més estrets, més... Té la millor és trobar aigua. I actualment, doncs, la veritat, també se'n troba, però és més difícil. Perquè és un problema, no allò que diuen preocupant, com se'n diu. Dramàtic, dramàtic, dramàtic. I anem a més, La situació anem a més, Mentalitzem-se tots,
2: Remor de pedra.
0: Construir un pou no és tan senzill com sembla. S'han de tenir en compte diverses variables. El saurí Pere Sant Romà ens n'explica alguns detalls, exemples i característiques.
6: Les actuacions de tot el que és la vida en si. Abans llauraven amb un matxo, una mula, i ara lloguen tractors i uns grans tractors que porten uns aperos de 3 metres d'amplada, per dir alguna cosa. Ha canviat tot. Tots han canviat. Les persones, el mode d'actuar, han canviat. Per bé o per mal, això està per veure.
7: És a dir,
1: abans pic i pala, entenc?
6: Sí, i tant. Encara en faig fer alguna, eh? Sí, encara en faig fer alguna, encara. Bueno, o una rata, encara en faig fer algun. Si veig que és poc afundada, doncs vinga, va, provem-ho així. I llavors has d'anar molt fi, eh? Perquè si ho fas amb una màquina, hi han d'anar 30 metres més avall. Doncs mira, si van. Ara, manualment, si has d'anar, no 30, 3 metres més avall, ja és... Alguns se'n fan de 200 i 300 metres. Però la previsió eren de 250 a 300. O sigui, la previsió ja era aquesta. En canvi, a prop de Mart, doncs la veritat, has d'anar amb molta cautela, perquè fem pou, no? Es fem forat, i has de veure que no et vingui la salada. Perquè si et ve la salada ja l'han fotut. Teòricament, si el terreno no s'esllavissa, se fa un forat i després s'entuba, perquè no caigui al terreno. És que, esclar, cada pou té el seu tarannà. És un món a part, això dels pous i l'aigua. És que, com que no és palpable, que evidentment no és palpable, no ho veiem, ja ho dic jo, hi ha un 15% dels casos que s'ha escapat.
0: Actualment, la construcció de pous continua tant a petició de particulars com de l'administració local. En Pere Sant Romà ens comenta quants pous ha construït fins al dia d'avui.
6: Perquè n'he fet tant durant 50 anys que en porto 185. I ara n'hi tinc a fer dos més. Vull dir, no faig res, jo els faig fer. Ojo, que jo dissenyo, aquí va, aquí, i punt. Mm-hmm.
1: Vostè diu que la conca del Gaià és molt bona, rica en aigua subterrània, sí. Tot i que el Gaià, evidentment...
6: Evidentment el Gaià no, però la conca sí. Està demostrat, eh? I, ojo, tenim aquesta zona d'aquí, del que és Solomó, Vespella, la Nou i aquí, que hi ha pous molt bons. Per exemple, el pou del meu poble hi ha 150 mil·litros, el de Solomó també, els d'aquí de Torrembarra també, el Tafull també. Per què? La conca del Gaià. La conca del Gaià. I, en canvi, el Gaià és un riu de poc pobre. A més, actualment hi ha molts trams del Gaià que no baixen ni... no es veu gens l'aigua, no es veu. No la veuràs, sec. I em porto més de 60 per ajuntament, eh?
2: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Els saurins o saurines són aquelles persones que tenen l'aptitud de descobrir aigües subterrànies amb un pèndol o una vareta. Però com saber si es té aquesta capacitat? Aquesta és la pregunta que li van fer a en Pere Sant Romà i com s'hi va iniciar.
6: Jo no hi creia, era Sant Tomà, incrèdul total. Llavors, justament, amb un senyor, que ara viu a Altafulla, però aquí a Torrembarra, que tenia molta amistat, jo tenia molta amistat amb molts joves d'aquí a Torrembarra, a la meva època, doncs van fent por a la finca i allí, l'altre dia, amb un dinar, ho miràvem, dic, jo també tinc curiositat de mirar-ho, dic, però no hi crec. I llavors aquest amic me va agafar una barra, me la va portar, i va veure que allò tenia unes sensacions que no eren les normals. I a partir d'aquí que em va picar el coquet, llavors hi he anat perfeccionant, i bueno, s'ha de perfeccionar tot que la vida. Vull dir, jo dic una cosa, el pèndol m'ho diu, ara jo hem d'interpretar el que em diu el pèndol. I no sempre ho interpretes bé. S'ha de tenir en compte això, eh? Com tota la vida.
0: Pèndol o vareta? O les dues opcions?
6: Puc fer en diferents maneres, però... bàsicament, vaig amb el pèndol. I sóc l'home del pèndol.
0: Com treballa un saurí?
1: Llavors, què fa vostè, senyor Sant Romà? Li truquen? Vostè va sobre el terreny?
6: Sí.
1: Comença a caminar?
6: Sempre, sí.
1: Esbrinar allò amb el pèndol?
6: Normalment, faig un recorregut per tot el perímetre. Per què? Perquè parteixo a la base, i és una base real, demostrat, que l'aigua té en curs. I el tenir en curs, si la tinc allà, em sortirà per aquí. Llavors, per qui he trobat a fora, diré, ep, a dins ho tenim bé. És així, sempre he actuat igual. I el que dic jo, és que em pregunten un munt de preguntes, perquè cada dia hi ha preguntes de tot. I què et sembla? Escolta, jo sé que hi ha zones del país que són més bones, zones que no. Per exemple, tenim el Tarragonès, que és molt bo per aigües subterrànies. La conca que hi ha, principalment. Tenim el Baix Penedès, que és... però en canvi l'Alt Penedès ja no és igual. La conca de Barberà no és igual. A les Garrigues ja no et dic, no és igual. I llavors jo què dic? Home, jo he d'haver el pacient per fer un diagnòstic. Si no veig el pacient, no puc. Podem parlar tant com vulguis, però no puc fer un diagnòstic.
0: Vara o pèndol? Quina és la diferència? En Pere Sant Romà ens explica la seva experiència i també ens parla de les possibles aptituds dels més joves.
6: La vara, si hi ha una aigua que estigui entollada, allò que diem, me detecta que hi ha una cosa molt fora de ser, i és mentira, m'enganya. M'hi he trobat i ho dic. A part, jo he fet conferències en col·legis. I la canalla, queden parats perquè no tothom li marca. No sóc sol, eh? Hi ha un 8 o 10 persones que els hi marca. Jo tinc ma filla que li marca molt. Llavors s'ha d'admetre que no sóc sol. I el que li marca queda parat al principi. Clar, és una cosa innovadora, eh? Per exemple, una vegada hi tinc fotografies amb un nen que devia tenir 10 o 12 anys, 10 o 11 anys no tenia més. Jo li vaig dir, pare nen, tu tens aptituds? I les mares, que sempre s'han per allà a la vora, diu, el meu nen és molt raro en moltes coses. Mestressa, aquest serà bo. Ha de ser raro, has d'estar tocat de l'ala.
0: Quan li hem preguntat a en Pere Sant Romà com es va iniciar com a saurí, parlava de sensacions.
6: Dóna sensacions. Això és igual, com te dic, que hi ha un 5 o 10% de persones que tenen aquesta aptitud i la millor no ho han detectat mai. I quan ho detecten, com aquell criu que té pocs anys i li dona aquesta sensació, aquell nen quan arriba a casa ho explica. A casa seva. A mi em marca, aquell senyor que va venir a prendre, em va posar a prendre i a mi anava i li va. A part, a dir una altra cosa, una persona que sigui neutra total, jo li agafaré el canell i el pèndol se li mourà si hi ha aigua davant d'aquestes demostracions. El que ja no ho sé, però hi ha alguna cosa. És igual que això dels omnis. Algú pot afirmar que els ha vist veritablement com actuen els omnis? No. Però n'hi ha qui creuen. I potser sí que hi ha alguna
7: cosa. I com va ser la...
6: És posar-se en un terreny molt, molt, molt pantanós o molt...
7: Però com van ser les primeres?
6: El déu dels déus, el déu dels cristians, l'ha vist mai algú? I s'hi creu, no?
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Anteriorment, hem definit el concepte de saurí i hem escoltat de la veu del Pere Sant Romà les sensacions que ells tenen. El fet d'utilitzar la vareta i o el pèndol també es coneix com a radioestèsia. Aquestes aptituds o do, com alguns l'anomenen, no sempre s'accepta per part dels científics i té molts descreguts. Un dels motius és el fet que els encerts no són del 100%. Escoltem què ens diu el saurí a propòsit d'aquest debat.
6: Hi ha un tant per cent dels casos que se m'escapen, s'escapen i s'escaparan. Sí, jo tinc normalment un 15% de fallos, 80% d'encerts i un 15 o 18% que no, eh? I ho he tingut sempre. L'estadísticament és aquesta. No puc fallar dos de seguits i puc fer 15 no fallant de cap. Però l'estadística total, global, és aquesta. Ho dic a tot. A més, me'n recordo més dels que fallo que dels que encerto. Actualment, quan ja em fallo, no dormo, tinc el cap que dono 40 voltes. I per què he fallat? Doncs perquè es falla. Perquè el 100% no existeix. I l'han d'admetre. L'han d'admetre. El pare deia, nen, tot bon carreter, boc un dia. I no falla.
7: Per viure, el que és imprescindible és l'aigua. Podem viure sense moltes coses, però sense l'aigua, no.
6: Hi ha una cosa que és essencial, que és que podem passar molt de temps més sense menjar que sense beure. Fa molts anys que estic al Candelero, que diuen. I per tot el món, eh? L'estranger també, eh? Això com digui un científic.
0: Fem un canvi de registre per posar la mirada a Torredembarra amb en Jordi Sunyer, a l'aigua de la pluja i com se la podia emmagatzemar.
5: La pluja baixava per reguers i llavors es filtrava i entrava cap a dintre. El tema de les mines n'hi ha, evidentment, sobretot al voltant del riu Gaià, però en el nostre cas doncs no n'hi ha de documentades. Més aviat era aigua de pluja, per tant podem dividir el terme, molts termes municipals que tindreu tots al cap, fins i tot el vostre, doncs podríem dividir el terme en dues parts, una de secà, a partir d'aquí doncs cisterna, i una altra doncs de regadiu, a partir d'aquí doncs pous, sínies, en el nostre cas, o si tens el riu a prop, doncs a partir d'aquí doncs les séquies, les mines per aprofitar doncs aquesta aigua, també és caducera, no? També s'ha de dir perquè són rius mediterranis i molta part de l'any baixen secs.
0: En Pep Saragossa també ens en fa esment.
8: Bàsicament, l'aigua per consum humà eren o de pous i fonts o cisternes també. Moltes cases tenien arreplegaven l'aigua de pluja, doncs diguéssim, no? Hi havia una cisterna, tenien cisterna i replegaven.
0: En Pere Sant Romà ens deixa també el seu testimoni.
6: Jo he begut moltíssimes vegades aigua quan surt del pou, que no s'ha analitzat mai. I encara sóc viu, eh? Ojo, parlem, no sempre s'analitza. S'ha d'analitzar. perquè per diverses coses, però se'n fan gramassa. Per exemple, un tema nitrats. El tema nitrats abans el top era 100, ara són 50. Si tu veus aigua de 60 de nitrats, no et passarà res.
7: I se'n troben molt de nitrats, o es troben molts
6: cada
7: contaminants?
6: Cada dia més. Home, clar, l'evolució de la vida, el progrés. El progrés ens porta tot això, Se contaminen més els... Home, clar, és el progrés. És el tribut del progrés. Aquest tribut s'ha de pagar, I a més, aquest senyor li vaig dir al darrere, dic, mira, i el progrés no anem mai enrere, Mentalitzem-se tots,
2: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La cerca de l'aigua ha estat sempre de vital importància i actualment és un dels punts calents davant la sequera que ens amenaça. Avui hem compartit amb vosaltres testimonis per parlar de mines i pous i ens ha acompanyat un saurí, una figura que desperta fascinació i alhora és qüestionada. Sense aigua no hi ha vida. I si parlem de vida, us hem de recordar els ocells que avui ens han acompanyat. Sabeu quins són?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Tallarol de casquet. Sílvia atricapila.
2: Au que habita tot l'any

0: Mallerenga carbonera. Parus major.
1: Ocell que habita els boscos totes les estacions de l'any.
0: Pardal xerrec. Passer montanus.
1: Ocell que trobem al curs mig i al curs baix del riu, especialment a les zones del camp obert i de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ofegaments en nens i adults, mesures per prevenir-los.
5: La supervisió constant és clau, especialment amb els nens, per evitar un greu ensurt en una piscina o al mar. Cal assegurar que tothom sap nedar i que coneixen les normes de seguretat a l'aigua. Utilitzar flotadors adequats i evitar l'ús d'objectes inflables no homologats com a dispositiu de seguretat és una peça clau. En piscines, instal·leu barreres de seguretat i tingueu sempre a prop un dispositiu de flotació. En cas d'emergència, saber realitzar maniobres de reanimació pot salvar vides.
3: Salut activa.
6: Anna Sabat, infermera d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Primer de tot, el que recomanem des del CAP és tancar les piscines, posar una tanca que els nens no puguin arribar-hi sense la nostra supervisió. És molt important que si un cop entrem a la piscina, doncs hi hagi sempre, sempre un adult al seu costat. Si és un infant molt petit, l'hem de tenir en braços. A menors de 7 anys es recomana tenir, com a molt, el nen a un braç de distància. A majors de 7 anys, doncs, sempre que hi puguis arribar-hi amb 10-20 segons, com a molt, que estiguis allà. En el cas dels més petits, heu de recordar que es pot produir un ofegament en poques quantitats d'aigua i vigilar sempre que no es quedi mai sol l'infant. A nivell dels infants, els dispositius de flotació es recomana que no siguin inflables, perquè es poden punxar. Segons l'Associació Espanyola de Pediatria, el millor és l'armilla salvavides. Sobretot ha de complir amb els estàndards de qualitat. A més, tot i que els nens sàpiguen nedar, si es fa alguna activitat aquàtica o es puja en una barca, es recomana que també utilitzin aquesta armilla salvavides. I, a més, es recomana que els nens portin banyadors amb colors llampants, que així és més fàcil de visualitzar-los.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Tot i la fascinació que ens causen els diferents colors dels ulls humans, en realitat l'explicació subjacent és bastant simple. El color dels ulls es deu a dos tipus de pigments: eumelanina, el color marró i negre, i fenomelanina, el color vermell. Així, en els ulls foscos hi ha molta eumelanina, i en els clars, poca. És a dir, que si els ulls es veuen blaus, és per les fibres de col·lagen blanc en el teixit connectiu de l'iris que dispersen la llum i fan que l'iris es vegi blau. Alhora, les diferents tonalitats de marró, blau i verd són determinades pel gruix i la densitat de l'iris i el grau d'acumulació de les fibres de col·lagen blanc.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C-17 a Barets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C-58, retenció ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat a la circulació, per la A2 i la B23, amb 4 km i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que a les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
6: Amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
7: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
4: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
8: ¿Le gusta el fútbol? De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
4: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
9: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
10: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
9: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
4: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
11: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
4: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
13: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
14: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede de la calle Ferraz que no está financiada con dinero en negro.
12: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
15: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
14: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
12: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
16: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
4: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
17: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
18: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
17: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
4: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana, a Camp de Bànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begú, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Perareda, de TV Costa Brava.
19: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begú s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
20: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club. Ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
21: Por lo menos agafar declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Ens estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res, està tot aturat.
19: Els fets van succeir al maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les bolles del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
4: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETB.
1: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho explica l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
2: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi ha hagut durant al llarg dels anys.
22: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot a Sant Feliu i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
1: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
4: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol, que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
23: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, i intentar obtenir la victòria.
4: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Berenbaros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
0: El equipo llega...

0: Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que, més enllà de l'ascens, situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC12, Jordi Pazos.
1: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
2: Vinc a treballar, a escoltar, a prendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament. Si poden quedar entre els sis primers, millor.
1: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
2: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip, i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
1: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
0: Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
3: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
4: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
3: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
0: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
5: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
6: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
5: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
9: El diccionari Termcat.
10: Paraules noves que ja pots dir.
9: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.

0: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del Papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: A S'acaba la visita del Papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat.
5: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del Papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el Papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació. En aquests moments som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó XIV, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
4: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
6: De cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
7: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
4: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
8: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
4: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
9: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
10: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
9: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
4: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
11: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
4: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia.
4: Lleó XIV no és un papa, ens diuen que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica. Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
12: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que casi casi podemos decir está en prácticas, porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó mucho más hierático, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, es un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
4: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat, fugir també de la polarització, va dir els polítics al Congrés. Però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
12: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Y me consta que en el Vaticano están muy satisfechos con la imagen que se está transmitiendo de su santidad durante este viaje.
4: Quin papa hem vist aquests dos dies, especialment a Catalunya, per acotar-ho una mica? Em refereixo a la imatge que ha projectat a través de la vestimenta, la sobrietat, la manera d'escoltar i la seva presència pública. En què s'allunya el papa Lleó XIV de Joan Pau II, de Benet XVI o fins i tot del papa Francesc?
12: Yo creo que la mayor diferencia la podemos establecer con el papa Francisco, porque Francisco fue una revolución comunicativa en el Vaticano. Utilizaron procedimientos que no habíamos visto hasta ese momento. Incluso pudimos apreciar un cambio en la etiqueta papal, en la ropa que utilizaba el Papa. León vuelve a vestirse de Papa, más en la tradición de Juan Pablo II o de Benedicto. Ha modificado algunos de esos cambios que introdujo, que quiso introducir Francisco, pero eso no quiere decir que sea un Papa alejado, un Papa retirado tras los muros del Vaticano, que no está pendiente de la actualidad. Todo lo contrario, la agenda del Papa, esa visita, por ejemplo, ayer a la cárcel en Barcelona, nos habla de un Papa que es muy consciente de los problemas sociales, aunque lleve la mufeta roja.
4: Vostè ara ens parlava, en aquest cas concret, de la visita a Cambrians, però hi ha algun altre moment concret, una pausa, un gest, un canvi de to que li sembli especialment significatiu?
12: Yo creo que es muy importante cuando, aunque parece una anécdota que se queda ahí en lo divertido, en lo anecdótico, ¿verdad? Pero cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
4: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
12: Un placer, gràcies per invitar-me.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el Papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
14: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
15: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
13: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
16: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya y los catalanes.
15: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
13: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
17: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
4: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme. I també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat al Papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Deu minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol, que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou, a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
18: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
4: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
19: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
4: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'en Bol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i, en cas de victòria, disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Füchse Berlin. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador, Carlos Ortega, veu el vestidor carregat de motivació.
20: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
4: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
21: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
22: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
21: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
4: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
23: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quan a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
24: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
23: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
5: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1 o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir en els pròxims minuts cap a les Canàries. L'avió que l'ha de traslladar en la següent fase del seu viatge apostòlic a Espanya ja està preparat per rebre'l a l'aeroport del Prat, on anirem tot seguit en directe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, són ja presents en aquesta comitiva institucional per acomiadar Lleó XIV. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I de la cultura destaquem que la 46a edició de la Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
9: Bon dia, Helena. Es pot dir que en tornada de tensions habituals, en plena hora punta, en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Així, avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat, hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona de Ciutat Vella, i en sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada també, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
8: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
10: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat al Vallès Occidental. En algunes viles del Vallès Occidental o també, per exemple, al Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí. En canvi, la tarda d'avui acabarà sent molt amable, molt agradable, molt oberta, molt tèbia, molt suau, més càlida que ahir fins i tot. Tornarem a fregar els 30-31 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent i les de l'Ebre. I aquesta tarda ja amb aquest cel blau, on veiem aquests núvols foscos a hores d'ara, per exemple, a Girona i Barcelona. Per tant, la cosa anirà netejant amb el pas de les hores. Helena, ho anirem seguint a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria Jordi Hereu, entre altres personalitats, acomiaden aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també, però, que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat i el Papa ja voli, com dèiem, cap a Gran Canària.
11: Sí, Helena, bon dia. El sèquit de religiosos que acompanyen el Papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el Papa Lleó XIV, que ha d'arribar aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el Papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del Papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25. Un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família, també l'Abadia de Montserrat. Després del seu pas per Madrid, ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Helena, en aquests moments hem vist com ha arribat a la comitiva del Papa. Lleó XIV sortirà d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i amb destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
8: Doncs, Siana, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el papa abans de la seva entrada. Doncs segurament policies i també, evidentment, els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres... entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge, ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport, on ja estarà on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni, hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments el papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament doncs valorant una mica aquesta estada, l'agraïment de Lleó XIV aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments, doncs, passa d'alguna manera revista el papa Lleó XIV a les diferents autoritats en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada, doncs, per diferents joves militars que fan d'alguna manera doncs, això, la custòdia al papa, acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió, on el portarà a Gran Canària. Aquest papa Lleó XIV que continua aquest viatge on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes doncs, de Gran Canària en general, serà el punt neuràlgic de la seva agenda, la immigració en concret. És el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer el papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones doncs, de l'Església, altres bisbes, arquebisbes, que també doncs, li han volgut donar el seu comiat, també forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents personalitats, insistim, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos, doncs, això, que Gran Canària s'espera que el papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint massa sovint frontera i cementiri. El gest és clar, el papa vol situar, quan arribi està clar, a Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments el papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia doncs, el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta Sagrada Família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lluat, un espectacle visual, impressionant, amb jocs de llums, drons dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí. i que això va ser acabat, va acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull. Abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto. Ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita, que entenem que ha estat satisfactòria i del qual ens sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rum a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç. L'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants, doncs, de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb les últimes salutacions, els últims comiats d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya. Recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió, en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que el portarà cap a Canàries. Ara sí que ja és a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva i, per tant, és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. Últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge que també va ser un bany de masses, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta en una imatge icònica del pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del papa a Catalunya, que en uns minuts, com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte va concloure amb un espectacle de llum i música, i tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
12: De cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
13: Amb aquestes paraules, el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papa mòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
8: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
4: ¿Le gusta el fútbol? De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
8: El papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
14: Uns 8.000 fidels han rebut el papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
15: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
14: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
8: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que, amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
16: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
8: Nou minuts, els que falten per arribar a dos quarts de nou. Més enllà del viatge i de la visita de Lleó XIV, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
17: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
8: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop s'hagin acabat. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà fins al proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns

0: El Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssouf Afol assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria ben encaminada.
1: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, i intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiakos grec per 12 a 14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Wigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
2: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Band, els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Exercici a casa per a gent gran.
3: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos a sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i en general engreixarem les articulacions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final, ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya, roda ja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de 2 dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests 2 dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests 2 dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a 2 dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar aquest el seu viatge oficial a Espanya s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport del Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista, insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç, una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe.
3: I m'he agraït també els missatges que aquests dies han estat amb la societat catalana i la societat espanyola i europea i de tot el món. Avui dia, amb els missatges, amb aquesta visita,
1: doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
4: De cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV, que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
7: Serena, però també m'ho acabaré amb explícit de missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no?, al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no?, en el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo, y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, cómo desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó con mensajes de esperanza, ¿no?, al conjunto del mundo, ¿no? Por tanto, una elaboración muy positiva de este viaje. Muy agradecidos al Papa León XIV por el tiempo que nos ha dedicado.
1: Doncs una primera valoració, ja ho sentíeu en directe, del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, a Catalunya, durant aquests dos dies. Temps hi haurà, segurament, per valorar-ho amb més calma, amb més deteniment, amb més profunditat, però d'entrada ja sabem una mica quin és el balanç que en feia el president de la Generalitat. I és que ahir a la tarda el papa Lleó XIV va voler escoltar també de molt a prop la realitat social del Raval. A la parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar, si tenim temps una mica, la memòria anual que l'organisme social de l'Església va presentar dijous de la setmana passada. Cristina García, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia.
1: Disculpa una mica aquest entrebanc, perquè els directes ja saps que a vegades són els que ens condicionen. Com va anar la reunió amb el papa? Podries tu també fer un balanç, una mica com feia ara el Salvador Illa? El vam veure especialment distès, afable, fent broma. Tu que hi eres, com el vas veure i què us va transmetre de prop?
8: Doncs la veritat va ser una trobada molt emocionant i molt propera. L'havíem preparat amb moltíssima il·lusió, no? Una oportunitat de, doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona puguem poder disposar d'aquest espai amb el papa, doncs ens feia una il·lusió tremenda. I vam trobar un papa doncs, molt proper, molt interessat en el que fem, i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant, doncs perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
1: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt el punt, si més no els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres com a Càritas us preocupa, però que ell, ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar, què us va dir, què és el que vas veure que a ell li preocupa realment?
8: Sí, arrel de la carta que li va llegir el nen, el Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no?, tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen i després, quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I sí, va ser molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al papa i com ell, de forma molt natural, li va anar responent. També va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
1: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
8: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat, no? Ahir el papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? Quan responia el Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar, parlant del futbol, la importància del treball en equip. No? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones se senten escoltades, recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes que, com doncs, l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes, doncs, que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
1: I són tres de cada quatre
8: tres
1: famílies,
8: de cada quatre, sí. I per això també la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta és una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació a Catalunya. És un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que es pugui aprovar aquesta llei?
8: Sí. Penseu que nosaltres, en els darrers anys, les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers dos anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt. I si està encallada, estan fent diferents...
1: Què s'hi està fent?
8: Sí, s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
1: I per què no? Ho teniu clar, per què no?
8: Doncs perquè creiem que falta aquest consens polític com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula. No? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
1: Del govern o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
8: Concretament... és en general és dels partits, els parlaments, que hauria de tirar endavant i no ens estem sortint.
1: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres reals s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
8: Doncs algunes, per exemple, no disposen els antecedents penals, no? Que aquests que els han de demanar als seus països d'origen, estan costant en arribar aquests papers, no? I també altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
1: Hi ha dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar. I després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre aquestes dues qüestions.
8: Sí. El tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització. Val? I l'altra pregunta, perdona?
1: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar la seva situació...
8: Nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, moltes persones ja per l'angoixa de no poder tirar endavant de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
1: alguna
8: altres,
1: gestoria,
8: amb gestoria, algun... sí. I realment, sap greu perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
1: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui. T'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, per estar amb nosaltres avui.
8: A vosaltres, moltes gràcies.
9: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
10: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al Camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallicens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de que hagin fet. També hi ha alumnes de mòduls. Tot plegat, com dèiem, ja han superat dos dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya, i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallicens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
11: Ha anat molt bé, com sempre, sempre hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho vam solucionar ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu ni de ningun tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
10: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar, també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
12: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
13: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
12: Periodisme.
13: Jo, si tot va bé, pedagogia.
12: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno, avui el tenim, a veure com va.
14: Molt bé, menys mates del científic. Mates del científic va ser molt malament.
15: Bueno, una mica tot, alguns millor i alguns pitjor, però en general bastant bé.
14: Fisioteràpia.
15: I jo pedagogia.
10: Tot plegat culmina avui, com dèiem, per a 45.800 alumnes d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al Camp de Tarragona, un alumnat que sabrà el 23 de juny en primera instància quines notes ha tret d'aquestes proves d'accés a la universitat i que després d'un període de revisió quedaran definitives el pròxim 7 de juliol.
1: 5 minuts només els que falten ara mateix per arribar a les 9. Gràcies, companys. Aquestes proves de selectivitat que avui s'acaben. Nosaltres també estem a punt d'acabar aquest Notícies en Xarxa, recuperant d'alguna manera el nostre principal argument informatiu. El Papa ha sortit fa pocs minuts rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, després de tancar la seva visita de dos dies a Catalunya. Lleu XIV ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, també, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu periple, el seu viatge apostòlic, després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de manera molt espectacular, com un acte central que va deixar bona part de la ciutat, però també segurament a bona part del país i del món bocabadat. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui. Un dia més els agraïm la confiança, l'haver estat aquí pacients amb nosaltres i us esperem demà a partir de les 7 del matí. Demà ja és divendres. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Podcast. El nou FM.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: La visita del Papa Lleó XIV a les Canàries pretén mantenir viu el compromís de l'Església amb la crisi migratòria, però també posa en evidència una contradicció cada vegada més incòmoda, i és que mentre els líders religiosos reclamen més humanitat, les institucions europees continuen gestionant la migració principalment com un problema de seguretat. Les Canàries són avui una de les fronteres més dures d'Europa. Milers de persones hi arriben després de travessies extremadament perilloses i moltes altres no hi arriben mai. Tot i això, el debat polític sovint gira més entorn del control fronterer que no pas de les causes que empenyen aquestes persones a marxar dels seus llocs d'origen. Per això, la visita papal és més si no rellevant i alhora insuficient. Els gestos tenen valor moral, però corren el risc de convertir-se en coartades simbòliques si no van acompanyades de decisions concretes. I aquí la crítica és doble. Els governs que fa anys que prometen solucions sense abordar el problema de fons, i també una Europa que proclama drets humans mentre externalitza les seves fronteres i mira d'allunyar la crisi de la seva vista. Lleó XIV posa el focus sobre una realitat que molts prefereixen ignorar, però el repte no és recordar que hi ha una crisi migratòria, això ja ho sabem. El repte és explicar per què, després de tants discursos, continua sent una crisi sense resposta. I aquesta pregunta incomoda molt més que qualsevol visita institucional. És dijous 11 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu entrevistarà Enric Lacuente, arxiver itinerant de la Diputació, que actualment està a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines. I després l'Enric Rubio parlarà sobre la nova edició dels Cardamots. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. Avui, a la Foc Lent, l'Isaac Muntades, des de la veu, parlarà de la ratafia Moliner amb en David Bertrina. I a 10:45, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia, com sempre. I després acabarem el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. La nit de dissabte a diumenge, una família d'origen magrebí de Santa Eulàlia de Riuprimer va patir un atac al seu domicili amb llançament de pedres i danys al vehicle, denunciant que no és la primera agressió i que en els últims mesos han aparegut pintades racistes contra ells. Andreu Jiménez.
2: Una cinquantena de persones es van concentrar dimarts a la plaça de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer per denunciar l'agressió a una família del poble d'origen magrebí. La matinada del dissabte a diumenge, cap a 6:15, els van tirar pedres contra l'edifici on viuen i van danyar el cotxe del pare. Es va llegir un manifest amb consignes com ara: en aquest poble no hi ha lloc per tothom, però no per al racisme. No és la primera vegada que la família rep atacs. També els han fet pintades amb missatges com fora moros. Calculen que els incidents van començar a finals de setembre de l'any passat. Es desconeix si els autors són els mateixos. Després de la lectura del manifest, la família va sortir de l'Ajuntament, on s'havia reunit amb l'alcalde per denunciar els fets. Sentim a la Sana i a Mohamed.
3: Vull dir una merci a tothom que va amb nosaltres per suportar-nos a nosaltres. No tenim molt força per explicar, per mostrar què passa, però ara con tothom tenim una confiança perquè tenim suport de tot el món. Vivim aquí en Santa Eulàlia més de dos anys, una família tranquil·la, sin problema. Ninguno tenia una reclamació per a nosaltres, perquè gent atacant jo, mi casa, mi cotxe està danyada. Per què?
2: Fons dels Mossos han confirmat al 9-9 que el mateix diumenge es va interposar una denúncia i que s'ha identificat un dels presumptes autors per un delicte de danys. La investigació continua oberta. L'entorn de la família afectada vol ampliar la denúncia perquè les diligències, ara instruïdes per un delicte de danys, passin a ser-ho per un delicte d'odi. En parla l'alcalde de Santa Eulàlia, Xevi Rovira.
4: És molt, molt corprenedor que en una comunitat petita de 1.500 persones passin coses com aquesta. Escola s'ha mobilitzat perquè també doncs, el fill de la família doncs, va a l'escola del poble i l'Ajuntament doncs, també estem al costat intentant recopilar tota la informació i també posar-nos a disposició dels Mossos d'Esquadra si ens necessiten.
2: Des de l'Ajuntament ofereixen tot el suport a la família i treballen el cas conjuntament amb la Mancomunitat La Plana.
0: S'acosta l'estiu i el perill del foc al bosc. Netejar el sotabosc és una de les mesures més efectives per la prevenció d'incendis i ahir va culminar a Sora el projecte Life Agro for Adapt, cofinançat per la Unió Europea i en col·laboració amb 8 entitats en les quals la Diputació de Barcelona o la Generalitat Andreu.
2: A la finca La Casa Nova de Sora han recuperat 80 de les 300 hectàrees que tenen per a pastures, a través d'ajuts de diferents programes europeus com el Life Agro for Adapt. Van fer les primeres actuacions i llavors n'han fet el manteniment primer amb cavalls, després amb vaques i ara també amb cabres. És una forma per fer compatible la gestió forestal i la ramaderia i que serveix també per prevenir incendis. Sentim a Mercè Homs, del Mas Casa Nova de Sora, i també el diputat delegat de la Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
1: Ho fem per recuperar pastures que antigament ja hi havien set i per prevenció d'incendis, evidentment. I, per exemple, aquí era una raureda que ja no existia, que estava tota tapada de pins, doncs tornar a recuperar i que els arbres estiguin més sans, també.
5: Aquesta combinació de com s'ha pogut gestionar tot un bosc que tenia una densitat molt alta a nivell de massa boscosa, molt combustible, i que això és susceptible que si hi ha molta concentració de bosc i molta densitat, es pugui haver-hi un incendi i pugui haver-hi una greu afectació.
2: La visita a la finca culminava el seminari final del projecte Life Agro for Adapt, que ha durat 2 dies, i han participat professionals de tot l'estat i també de França per compartir coneixement i impulsar el sistema agroforestals com a eina d'adaptació al canvi climàtic.
5: Estem buscant que al final sigui un element circular, no? Que vol dir circular, vol dir boscos resilients, boscos gestionats, treure rèdit de la fusta, en combinació amb una ramaderia extensiva que pastura i que també traiem un rèdit alimentari.
1: Primer, els animals antigament sempre estaven al bosc i els camps eren pel cultiu, i això, quan hi va haver més tractors i així, es van abandonar més els boscos, i són moltes hectàrees de bosc, però sí que totes són afeixades, que realment moltes, no totes, però la gran majoria podrien ser pasturades.
2: Des de la Diputació de Barcelona asseguren que és la millor eina de prevenció davant dels incendis. L'exemple de Sora, de Silvo, pastoralisme i l'aplicació de les aclarides fa que es puguin revertir altres aspectes. A través del programa Life Agro for Adapt s'han gestionat de forma experimental unes 320 hectàrees i de manera indirecta, a través d'agrupacions de propietaris forestals, s'arriba a unes 2.000 a la demarcació.
0: I el passat 5 de juny, Sant Miquel del Fai va rebre una visita ben especial. Més d'una 50 de persones grans procedents de diversos habitatges amb serveis de l'Ajuntament de Barcelona van recórrer el conjunt monumental en una jornada pensada per sortir de la rutina, descobrir el patrimoni del territori i compartir experiències amb altres residents. Laia de Déu, Ona Codinenca.
6: La sortida, impulsada per Accent Social, va reunir participants de diversos equipaments de la capital catalana, que van poder gaudir tant de l'entorn natural com de la riquesa històrica d'un dels espais més emblemàtics de la nostra zona. Per a molts dels participants, la visita també ha servit per recuperar i reviure experiències vinculades a aquest indret. És el cas de Rosa Simó, usuària dels habitatges amb servei per a gent gran Urrutia, que destaca la importància d'aquestes sortides per conèixer gent nova i compartir moments amb altres residents.
7: El que té aquestes sortides és que coneixes la gent nova i a la vegada et trobes amb gent de la mateixa casa on vius que la veus poc, però t'agrada trobar-te-la, parlar amb ella, ser amigable amb un, amb l'altre, i la veritat, jo hi trobo molt a gust.
6: I és que més enllà de la visita cultural, els responsables dels habitatges destaquen que aquestes activitats tenen un impacte molt positiu en el benestar emocional de les persones grans. Segons expliquen, compartir experiències fora del seu entorn habitual ajuda a crear nous vincles, reforçar les relacions socials i combatre situacions de soledat no desitjada. Ens ho explica Anna Carballo, directora dels habitatges amb serveis per a gent gran Navas de Tolosa.
8: Iniciatives com aquesta són una eina molt valuosa per combatre la soledat no desitjada. El fet de poder compartir una experiència significativa amb altres persones doncs, fomenta les relacions socials, ja sigui creant nous vincles o reforçant els que ja existien. I el fet de poder reunir persones de diferents centres també ajuda a afavorir el sentiment de pertinença a una comunitat més àmplia, on es poden compartir converses, interessos i vivències. A més, aquestes trobades també ajuden a generar xarxes de suport i a reforçar la idea que envellir també pot ser una etapa plena d'oportunitats per relacionar-se, participar i gaudir en companyia.
6: Però els beneficis no es limiten només a les relacions socials. Aquestes sortides també ajuden a les persones grans a mantenir-se actives i descobrir nous espais fora del seu entorn habitual i a sortir de la rutina.
8: Després d'alguns anys fent aquestes sortides culturals des d'habitatges amb serveis, hem vist que tenen un impacte molt positiu en les persones usuàries, tant a nivell emocional com social, perquè són una oportunitat per poder sortir de la rutina, per descobrir nous llocs i també per viure experiències doncs, significatives i enriquidores per ells, que els generen il·lusió i motivació i sentiments positius. A més, també fomenten la participació activa, estimulen la curiositat i ajuden a mantenir una bona qualitat de vida.
6: I és que després d'anys impulsant propostes similars, els responsables asseguren que continuen sent una de les activitats més ben valorades pels residents, ja que combinen cultura, convivència i descoberta del territori. I en aquesta ocasió, Sant Miquel del Fai ha estat l'escenari perfecte per fer-ho possible.
0: I Roda de Ter acaba de plantar llavor per crear un pla director de turisme, les que seran les línies estratègiques per definir com ha de ser el turisme al municipi i quines accions s'impulsaran per promocionar-lo, Andreu.
2: Què som i què ens fa únics? Aquestes són les dues preguntes principals que ha intentat respondre a l'anàlisi que ha engegat l'Ajuntament de Roda de Ter amb el suport d'una consultoria especialitzada per tirar endavant un pla de director de turisme al municipi. L'objectiu és atraure més visitants d'un sol dia que més endavant vulguin repetir la seva experiència a la vila. Tot plegat girant al voltant d'un eix vertebrador que es diu el riu Ter. En fa èmfasi el consultor Xavier Borràs.
9: Aquesta imatge icònica del pont, des del pont i el concepte roda al voltant del riu, no? Es plantegen com a la base del relat de la marca. Al final és aquest component, no? Emocional, aquest component que té aquest ganxo, que té aquesta atractivitat, que té aquest toque diferenciador, que ha de ser la llavor, no? De les rutes i de la senyalització que comporta tota aquesta nova mirada de la marca, oi?
2: Per a fer-ho, s'han analitzat les mancances i fortaleses del poble per intentar millorar l'experiència dels visitants, sempre tenint en compte que això no interfereixi negativament en el dia a dia dels veïns i veïnes. Roda té un patrimoni natural únic al voltant del riu, amb el pont com a icona, el Museu Arqueològic de l'Esquerda o la Casa Museu Miquel Martí Pol acaben d'arrodonir-ho. La voluntat és potenciar aquestes fortaleses i explicar-les millor al públic potencial, principalment a les famílies. Així ho menciona la regidora de Turisme, Griselda Arrell.
10: Roda de Ter no vol competir en volum, sinó en identitat. No apostem per la massificació ni per grans infraestructures. Apostem per un model de proximitat coherent amb la nostra realitat, amb impacte directe sobre el comerç local i capaç d'oferir experiències autèntiques. El nostre objectiu...
2: Entre les accions més immediates es troba l'impuls del Festival del Riu Ter, que és l'evolució de la Fira del Pescador. També es vol posar en marxa una ruta senyalitzada al voltant del riu que inclogui visites, així com paquets combinats per gaudir dels equipaments culturals del municipi. Toni Mas, alcalde de Roda.
11: No és una recepta, però sí que ens ha de permetre fer un pas a que totes aquestes coses que podem sentir pel carrer, que les podem pensar i que n'hi ha moltes més, doncs a que les deixem de pensar de forma individual i cadascú des del seu lloc, des del seu racó, des del seu dia a dia, i passem a canviar el centre. El centre de gravetat ja no serà totes les accions, sinó que serà turisme.
2: Una aplicació per conèixer l'oferta cultural, gastronòmica i patrimonial i panells explicatius digitals ubicats en punts estratègics ajudaran a consolidar la marca que Roda llançarà properament per assentar les bases per potenciar el turisme de qualitat al municipi.
0: El Festival 5 Sentits oferirà una desena de concerts als micropobles del Ripollès, Isaac Muntades.
12: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 7:15 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Set Cases, Romania Gombrèn, Slaine T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escollirà escullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
13: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
12: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
0: I amb l'arribada de la calor ho fan també les festes del barri i a Cardedeu ho han fet amb la de Can Serra, un històric d'aquesta tradició per crear barri per barri les seves pròpies festes majors. Enric Rubio.
14: Així és, Ona, i és que, com bé dius, la primera que celebra Cardedeu és la festa del barri de Can Serra, de la qual veïns i veïnes han pogut gaudir durant aquests últims dies. Una festa que fa més de 30 anys que es celebra i que des de l'any passat han ampliat a 3 dies. Escoltem a Xesco Fuentes, de la Junta de l'Associació de Veïns de Can Serra.
15: L'oportunitat de que la gent que estem tot l'any deient-nos pel carrer, puguem compartir una estona i obrir-nos a la resta de Cardedeu, òbviament, també, no? Però crec que és una bona oportunitat de fer barri, en una paraula. No pretenem res més que fer barri, passar una estona junts i gaudir de la festa, que en el fons és això.
14: La festa ha comptat amb un vespreig amb Joan Retxessaund, un habitual de les festes d'aquí, de la vila de Cardedeu i sobretot de la de Can Serra, d'on n'és veí. També balla en línia amb els amics del ball de l'Associació de Jubilats del Cardedeu, el sopar de Can Serra amb el xef Gavi, ball de tarda en Duocava i botifarrada amb música en viu. Una festa que acabava amb la cloenda de la primera mostra de pintura de Can Serra, que ha despertat molta expectació al poble.
15: Hem incorporat una mostra de pintura i dibuix que hem volgut fer com a tema el barri de Can Serra, el modernisme en general de Cardedeu, el paisatge urbà de Cardedeu en general, val? Pretenem aportar una mica de cultura també a l'esdeveniment hem volgut fer una mostra, que no un concurs, perquè el que vulguem és potenciar que tothom participi. Els amics que estaran fent la valoració, no és un jurat, són un grup d'experts.
14: La cloenda de la mostra de la pintura de Can Serra posava el punt i final a 3 dies de la primera festa del barri d'aquest estiu 2026 a Cardedeu.
0: I el Rally Fotogràfic de Sant Joan de les Abadeses celebra el 10è aniversari dissabte, Isaac.
12: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la 10a edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
16: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en entrar han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin, però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
12: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas, hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom d'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També hi haurà la categoria de socis de l'entitat que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
16: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per l'investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
12: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.
0: Amb tres guitarres i dues veus sobre l'escenari, Enric Llucià Grup va portar al Tarambana un concert en format acústic per presentar 10 més 1, el seu tercer treball discogràfic, Enric.
14: Doncs sí, així és, Ona, i és que, de fet, el grup compta ja amb més d'una dècada de trajectòria i continua profunditzant en una proposta musical que combina la cançó d'autor amb influències que van des del jazz, al folk, al blues o al rock. Escoltem Enric Llucià, de Llucià Group.
17: És que és una evolució dels altres dos que hem tret. Jo crec que és una evolució cap a una música una mica més de pop. Sí que hi ha moltes harmonies també de jazz, perquè el Pep és un gran coneixedor del jazz, igual que la Chiara. Són músics molt de jazz. I és un disc molt eclèctic, amb el qual hi ha molts temes diferents, però sobretot amb una línia en comú de què és l'evolució del nostre grup en aquests 10 anys. Per això el títol del disc es titula 10 més 1.
14: 10 més 1 és un disc enregistrat pràcticament en directe als estudis Sutrac Records, una manera de treballar que busca capturar l'energia i l'espontaneïtat del directe. De fet, el treball manté l'essència del grup, però mostra també una evolució sonora i artística marcada per l'experiència acumulada d'aquests darrers anys. Escoltem a Pep O'Callaghan, director musical del grup.
18: Diria que en les nostres arrels és bastant jazzero, però amb una onda molt pop. O sigui que en el fons és com... No sé, les seves cançons són... d'arrel mediterrània, no? Sí, cançó de rock, però tenim molta influència del jazz que l'anem ficant amb culleradetes o a vegades amb cullerades molt grans. Però sí, va per aquí, no sé, rock, pop, jazz.
14: Liderat pel compositor i cantautor Enric Llucià, el projecte destaca per unes lletres introspectives que reflexionen sobre les relacions humanes, la identitat o les experiències vitals, per exemple. Una proposta musical que continua creixent sense renunciar a unes arrels que veuen del jazz, el folk i el blues, però que trobem en el pop d'autor el seu principal punt de trobada.
0: I Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai han unit forces per dur a terme una activitat relacionada amb el Tour de França que passarà per Sant Feliu el pròxim 6 de juliol. Laia.
6: Es tracta d'una cronoescalada ciclista i solidària on al capdavant de l'organització hi trobem l'Oncodines Trail gestionant una prova que vol integrar Bigues i Riells del Fai en aquesta febre del Tour i de pas obrir el marcador de donatius per a la lluita contra el càncer de l'Oncodines 2027. Jordi Espanyol és membre de l'organització i ens explica com neix la idea i com funcionarà la cursa.
19: I hem pensat que es podia fer una prova entre els dos pobles. La versió l'hem intentat fer una mica, com és una pujada curta i no té molt desnivell, hem pensat en fer-la una mica més divertida. Llavors fem dos tandes, dos pujades, les fem en grups de quatre, perquè així també tallem la carretera. En lloc de fer sortides una a una, que les cronos van sortint d'un amunt cada minut o cada mig minut. Llavors això sí, s'apunta molta gent. Seria molta estona. Llavors fem grups de quatre i els donem l'opció de fer dos pujades, que sumin els temps de les dues. O sigui, ho fem una miqueta més amè, perquè sigui més divertit. I perquè a les 3 o 4 hores de fer-ho, quan serem a les 10, a la 1 volem obrir la carretera.
6: Un nou repte solidari que es disputarà el 21 de juny entre els dos municipis. Però més enllà de l'aspecte esportiu, la cita també tindrà un clar component solidari, ja que les inscripcions es convertiran en donatius per a la propera edició de l'Oncodines Trail.
19: Que les inscripcions, com nosaltres som una organització que només busquem fons per després donar-los a fundacions i hospitals i demés, vam dir que tota la recaptació no féssim una inscripció com a tal, sinó que féssim un donatiu per poder participar. I el donatiu el gestionem directament en Codines per començar, diguéssim, el camí del Codines del 2027. Seria la primera recaptació que tindrem de cara a l'Oncodines l'any que ve.
6: La cronoescalada comptarà amb categories masculines i femenines dividides per edats i premiarà tant els millors temps absoluts com els millors ciclistes locals.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
20: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
21: Hola, molt bon dia. Refrescada de temperatures han baixat. Fins i tot hi ha hagut alguna petita precipitació aquesta nit, molt poca cosa, però ha caigut

0: una mica bastant, en algunes zones. Es pot dormir encara molt bé. És... Jo no considero luxe, perquè jo crec que les nits més càlides sempre venen a partir de Sant Joan, però, bueno, ja hi ha anys que d'aquestes dates es dorm molt pitjor, eh? De moment, podem tenir... Hem tingut bastanta sort, perquè les temperatures no són molt altes, estan molt a ratlla aquesta primera quinzena de juny. Avui hi haurà bastants núvols, no serà un dia amb molt de sol, bastants núvols, una mica tapat al sol, però no s'esperen al llarg del dia precipitacions. I les temperatures màximes, amb aquesta petita entrada de vent de nord, també quedaran molt a ratlla i no pujaran massa les temperatures. Moltes màximes al voltant dels 22, 23, 24 graus. No, temperatures molt a ratlla, ambient molt suau per l'època de l'any. Poden créixer algunes nuvolades a les zones de muntanya, però poca cosa, no hi haurà precipitacions durant el dia d'avui.
1: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
2: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
3: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
2: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
3: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
2: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
4: Avui, un cotxe per moure'm.
5: Demà, una furgoneta per treballar.
4: I demà passat, un monovolum per viatjar.
5: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
4: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
5: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
4: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
6: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodril.
12: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
13: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
1: El 9 FM. El nou so d'Osona.
14: Territori 17.
15: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
16: Bon dia de nou, bona.
15: Seguim amb, podríem dir, setmana monogràfica del Papa, eh? Perquè...
16: Setmana llavor 14.
15: Exacte, perquè avui, una altra vegada, omplirà totes les portades dels diaris.
16: Però ja s'acaba, també, ho hem de dir.
15: Sí.

0: s'acaba, però crec que encara ens donaran encara una ens miqueta dura, de tutefins.
1: Sí, perquè ara a les Canàries, per tant, sí, sí.
0: Sí, sí. Comencem per La Vanguardia amb una imatge personalment espectacular.
1: Una imatge que impacta i emotiva, sobretot per la gent que és de Barcelona, que sent molt la Sagrada Família i també el moviment del modernisme. La Sagrada Família del món. El Papa Lleó XIV culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la Basílica en l'església més alta de la Cristiandat. I a la imatge doncs es veu ja amb la il·luminació de la Torre de Jesús i també amb un muntatge amb drons doncs, que il·lustraven a Antoni Gaudí, que és l'arquitecte d'aquesta obra d'art, mm-hmm. La Sagrada Família. I bé, és la imatge doncs, avui de La Vanguardia, que també ha sigut un dels actes més emotius i seguits per aquesta visita que ha fet el Papa aquí a Catalunya.
0: Mm-hmm. Seguim per la portada del diari Ara, que també parla del mateix, però amb una imatge diferent.
1: Sí, Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí, el Papa Lleó, la bellesa de la Sagrada Família, una catequesi de pedres, colors i llum, que guia el poble de Déu des d'aquesta terra catalana. Molt poètica, també, aquest subtítol del diari Ara avui, i la imatge que ens porten en la portada, doncs, és la Sagrada Família des del peu del temple, i doncs es veu la pirotècnia que també es veia ensaïr doncs, per commemorar aquesta il·luminació de la Torre de Jesús un cop després de ser ja beneïda per Lleó XIV.
0: Mm-hmm. Seguim per la portada del periòdico.
1: La Sagrada Família ja apunta al cel. Lleó XIV beneix la colossal Torre de Jesús de la Basílica en el centenari de la mort de Gaudí, l'arquitecte de Déu. I la imatge doncs, també similar a la del diari Ara, des de la falda de la Sagrada Família, on es veu doncs, també la pirotècnia que va sortir ahir disparada en motiu de celebració doncs, de que la Torre de Jesús ja il·lumina el cel de Barcelona.
0: Seguim per la portada del Punt Avui.
1: Que també no s'ha volgut perdre doncs, aquest
0: esdeveniment
1: tan important i que ha tingut un impacte a nivell català molt i molt rellevant, alçant la mirada pel català, la reacció de la societat civil impregna de català la visita del Papa Lleó XIV. I la imatge, doncs, aquí sí que es veu quan totes les llums estaven apagades i només havia encesa la Torre de Jesús i les petites i com unes petites torretes que van repartir la gent que s'encenien i s'apagaven a l'hora de tots els visitants doncs, que no es van voler perdre aquest espectacle.
0: Mm-hmm. Doncs obrim la mirada i seguim per les portades de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: El País, que titula, ens anem a la política, Zapatero demana que els Estats Units
0: Borri
1: els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació. L'expresident sol·licita al jutge dades sobre un mòbil intervingut el 2021. I la imatge, aquí sí que no és tan gran, doncs es veu a la Sagrada Família tota plena de fum després de la pirotècnia, però tot això després de que el Papa doncs, inaugurés ahir el nou sostre de Barcelona, que és com ho titula el País, ja que la Sagrada Família ara mateix doncs, és l'edifici més alt de la ciutat condal.
0: Sí, i ara, Andreu, faig un petit apunt, que estic veient les portades dels altres diaris. La del País i la de l'ABC, que la comentarem després, no són les millors imatges de la Sagrada Família.
1: Sobretot la de La Razón.
0: Sí, també. La de La Razón... No.
1: I la del País igual, sí, és molt petita. O sigui, si vols mostrar als teus lectors a la imatge, posa-la en gran i no sí. d'un format tan petit.
0: I també em refereixo com a la imatge que és la Sagrada Família amb el fum de la pirotècnia.
1: Sembla més aviat el castell de Hogwarts amb un atac dels mortífags que no pas...
0: Sí, no sé.
1: Sí.
0: En fi, seguim per al Mundo, Andreu.
1: El Mundo, que titula La Fiscalia d'Ortiz implicada en les cloaques per salvar a Pedro Sánchez. I ara sí, la imatge, doncs, evidentment, que va relacionada amb aquest acte que es va dur a terme i la Sagrada Família liderat pel Papa. I bé, una imatge també una mica que sembla que estigui... No sé.
0: Com si s'estigués com
1: sembla Notre Dame, que dona la sensació que s'està cremant la Sagrada Família.
0: Sí, una mica sí.
1: I també, que el que destaca avui el Mundo és execució sumària en el carrer de Balmes de Barcelona blindada. I el tiroteig que va haver-hi just davant d'una comissaria de la policia justament al carrer Balmes a l'alçada de Sarrià, de Sarrià Sant Gervasi, del barri de la zona alta de Barcelona.
0: I al peu del Mundo de la imatge, doncs,
1: sí,
0: beneïda Sagrada Família, signe de Concòrdia d'Espanya.
1: Mm.
0: Perfecte.
1: Bé.
0: Seguim per la raó, Andreu.
1: Que hem de girar el cap, perquè sí, la imatge no està...
0: No està vertical, està horitzontal.
1: I bé, el que llegim és la Sagrada Família i Gaudí, els caps de la unitat. La Catalunya catòlica ha acompanyat el papa de la pau i la concòrdia. I la imatge, doncs, es veu a la Sagrada Família. Bé, portada... Jo crec que tampoc diu res. O sigui, no. Una portada a la Sagrada Família. Aquí sí que li hem volgut, doncs, destacar la importància que té la Sagrada Família.
0: I ara entrem a la de l'ABC i acabem amb aquesta.
1: A l'ABC, el titular és el següent, eh? La Fiscalia va començar a fer coses després de reunir-se a l'Eire amb el dos de García Ortiz. La lampista del PSOE va tranquil·litzar el que era llavors el seu advocat de Coldo i el va assegurar que el Ministeri Públic faria cas als seus escrits quatre dies després de la trobada amb Villafañe. I la imatge, doncs, de l'ABC és també la Sagrada Família amb
0: però
1: els focs
0: artificials.
1: Però que
0: no s'intueix gens, és a dir...
1: Dóna la sensació que s'estigui incendiant,
0: sí,
1: que no pas doncs, hi hagi un llançament de pirotècnia i tampoc es veu la Torre de Jesús, que en veritat és el...
0: És el focus d'avui.
1: És el moment destacat d'aquesta culminació de l'obra de Gaudí. I el que llegim és Lleó XIV, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
0: Doncs bé, avui les portades se les han dut la Sagrada Família. Veurem demà de quin tema parlen. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
1: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista posem el focus en una professió imprescindible però que sovint passa desapercebuda, la dels arxivers. I ho fem coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, una celebració que ens serveix per reivindicar la importància de conservar la nostra història i també la nostra memòria local. Per conèixer com és aquest ofici des de dins, avui parlem amb l'Enric Lakente, l'arxiver de Sant Feliu de Codines, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb Eric Lakente per parlar doncs, de la tasca que fa un arxiver. Ell concretament és arxiver itinerant de la Diputació i avui parlarem de la seva feina, perquè, primer de tot, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, Eric.
4: Bon dia, Laia, gràcies a vosaltres.
3: A veure, primer de tot, què hi podem trobar en un arxiu? Perquè jo aquí ara mateix em trobo l'Arxiu Municipal de Sant Feliu i veig molt paper.
4: Bé, sí, hi ha molts tipus d'arxiu i en aquest cas als arxius municipals hi podem trobar tota la documentació administrativa i històrica del municipi des de que en tenim constància. Hi ha municipis on trobarem des de pergamins del segle XII, documents del segle XVIII, fins a documentació administrativa de dia d'avui.
3: I, clar, ara una pregunta potser una mica més personal, però com vas arribar a ser arxiver?
4: A mi m'agrada molt la història, llavors jo vaig estudiar història a l'Autònoma, em vaig anar interessant cada vegada més per la història de Catalunya, etc. I al final em van comentar que existia el màster d'arxivística, que era una manera d'introduir-me en el món dels arxius, cosa que sempre m'havia agradat des de petit, i vaig decidir tirar-m'hi de cap sense saber ben bé el que era. Així que ho vaig anar descobrint al llarg del temps.
3: I què tal l'experiència? Perquè al final, no sé si t'ha canviat la perspectiva des de que et vas endinsar en aquest món o com ha sigut.
4: Completament. Em va canviar completament. Al final, jo crec que tots romantitzem d'alguna manera les coses. Llavors, jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones. I, evidentment, no m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real, realment, que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no?, per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
3: Clar, i ara ens trobem en la Setmana Internacional dels Arxius. Com d'important és, ara que estem aquí a Sant Feliu, per exemple, com d'important és mantenir aquests arxius?
4: Clar, especialment perquè estem a la Setmana Internacional dels Arxius, però bé, això és cada dia, no? Jo al final penso que un arxiu, especialment als municipals, és on hi guardem la memòria col·lectiva, no? El patrimoni documental per mi és memòria col·lectiva. El fet de preservar-la, però alhora també de fer recerca i de fer difusió, de fer investigació, és exercir sobirania sobre aquesta memòria col·lectiva que al final és del país i més en concret, en aquest cas, del poble de Sant Feliu, és de tots i de totes.
3: I clar, abans tu ens parlava, jo deia que eres arxiver itinerant. Què vol dir això exactament?
4: Itinerant vol dir que, en aquest cas, jo formo part de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona i donem suport a molts ajuntaments que, per llei, no han de tenir la figura de l'arxiver municipal com sí que l'han de tenir d'altres, no? Llavors, tots aquests ajuntaments que per llei no han de tenir aquesta figura, però que tenen les necessitats de tenir els serveis d'arxiu i de donar arxiver al final, s'apunten, s'adhereixen al programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals i nosaltres, els arxivers itinerants, fem aquesta tasca que aquests ajuntaments necessiten, tot i que no la fem centralitzada en un ajuntament, per exemple, jo ara mateix em porto 16, però és la manera que tenim també de donar resposta a aquestes necessitats que els ajuntaments, tot i no arribar al mínim exigible per llei per tenir aquesta figura, sí que tenen aquestes necessitats.
3: I tu com a arxiver, quines tasques fas?
4: Doncs en fem moltes, realment. Fem tots els papers de l'AUCA una mica. Des de preservació, conservació, fem també formació per tècnics, administratius, fins i tot per als càrrecs dels ajuntaments. Ens ocupem dels programes de digitalització, de la documentació històrica dels ajuntaments, que és molt important fer-la. Fem tasques més mecàniques també, que potser no llueixen tant com és les transferències de documentació que ens envien els diferents serveis dels ajuntaments, ens ocupem de la base de dades, ens ocupem de l'administració electrònica també dels ajuntaments i, per tant, del gestor d'expedients, la classificació d'expedients. És un món més gros del que sembla.
3: Clar, i ara pensava, al final jo aquí estic veient molt paper, o sigui, molts armaris plens de documents, no?, de documentació històrica, però al final, fins fa poc, no hi havia internet. Com ha evolucionat la feina de l'arxiver amb l'aparició d'internet?
4: Doncs, al final, com ha evolucionat tot el món, no? La producció en paper era l'ABC de la gestió administrativa i això ha anat canviant, no només amb l'internet, sinó amb la digitalització de tots els procediments. Tenim una llei que ens obliga a relacionar-nos des de l'administració i també, per exemple, amb les empreses i donar aquesta opció al ciutadà també de forma electrònica des del 2015. 2016, després es va allargant, eh? Però es nota molt la caiguda del paper. És a dir, ja no tenim ajuntaments on ja no es produeix documentació en paper. Ja és pràcticament el 100%, no es pot dir mai el 100%, però el 90% i escaig és documentació electrònica. Per tant, què fem? Sempre conservem i conservarem paper, perquè és la memòria dels municipis. Sí que sempre mirarem de digitalitzar-la per fer-la accessible i posar-la a l'abast de tota la ciutadania, però a dia d'avui la feina de l'arxiver també passa, evidentment, per la part electrònica, que al final funciona com el paper. El que passa que no la veiem tangible, la veiem en uns i zeros.
3: Clar, i ara jo, o sigui, al final aquí fa poc, a Sant Feliu, pels que no ho sapigueu, han recuperat el privilegi reial. I avui es fa l'acte institucional per la gent pugui veure què era aquest document i per què és tan important que hagi retornat aquí. Què ens pots dir d'aquest privilegi reial que ara mateix ha retornat?
4: Val, així molt ràpid, nosaltres pensàvem que teníem el privilegi reial, però realment era un document que em feia referència. El privilegi reial és un document que el rei Carles IV otorga a la vila de Sant Feliu de Codines el 1799 i la fa, perquè ens entenguem d'alguna manera, independent de la baronia de Montbui. Això és com un testimoni fundacional d'aquest poble. És un document molt important perquè és únic i és molt estrany trobar-lo en els pobles, i en aquest cas el tenim. S'ha conservat, sabem que a mitjans del segle XX el document surt de l'arxiu municipal, es va conservar a la parròquia, i fa poc temps es va traslladar a l'Arxiu Episcopal de Vic, des d'on ens van contactar per, precisament, fer aquest retorn, del qual estem molt contents, i aquesta tarda estarem encara més contents de presentar tot el poble.
3: Clar, i a part d'acabant, jo aquí tenia apuntat una pregunta que m'em crea curiositat, perquè amb una feina com aquesta, que també és molt solitària, no? Potser pot semblar molt solitària i que a vegades doncs, passa desapercebuda, què és el que més t'apassiona, què és el que més t'agrada d'aquesta feina?
4: El que més m'apassiona és, el primer de tot, anar cada dia a un lloc diferent i trobar-me amb gent diferent, amb realitats diferents, que això em dona una vida impressionant. I després, el fet de veure i saber que la meva feina té una repercussió en la preservació del patrimoni documental de cada municipi al que vaig, i quan ho veig més transformat és quan algú ve a fer una investigació i el puc ajudar i les coses surten, no? I el món es nodreix una miqueta més d'aquests arxius i aquest patrimoni documental que guardem als arxius municipals.
3: I creus que s'hauria de parlar més de la tasca de l'arxiver? O que se'n parla poc o està poc reconeguda com a tal?
4: Crec que està poc visibilitzada, és normal. Sempre hi ha la imatge de l'arxiver que sembla una mena de ratolí de biblioteca que viu en un claustre, però sí que crec que hi ha moltes maneres de fer-la visible, aquesta tasca. Crec que en fem moltes, però se'n poden fer moltes més. I al final, el patrimoni, com deia, és de tots i és feina dels arxivers, no només preservar-lo, sinó fer-lo arribar també a la ciutadania. Llavors, això és una mica cosa de tots, no? Quan no es visibilitza alguna cosa, no és només per una part, és per les dues. Segur que tots hi podem fer més, però bueno, sempre estarem aquí amb portes obertes per rebre a tothom que li interessi veure l'arxiu municipal.
3: I ja per acabar, Eric, què li diries a algú que té dubtes sobre dedicar-se en aquest món dels arxius i està dubtant, doncs, això, no? En què no ho té del tot clar.
4: Li diria que es llenci a la piscina, que és el que vaig fer jo, perquè sorprendrà. És un món molt més gros i interessant i ric del que sembla a priori. Que jo entenc la perspectiva general de que un arxiu a priori és poc interessant, llueix poc o és poc viu, són papers, no? Però realment no és així. I un ho descobreix quan hi entra. I és un món preciós. Jo ho recomano molt.
3: I per últim, i ara sí que acabo, algun document que t'hagis trobat que t'hagi semblat extraordinari o que t'hagi sorprès trobar-te'l?
4: Sí, i ara me'n vaig a dos, que un és... no és un document, és un conjunt, que són documents, sobretot cartes personals de la Guerra Civil. En tenim els arxius municipals i confesso que alguna vegada he hagut de parar de treballar aquesta documentació perquè m'he desmuntat, m'he desfet. I per altra part, doncs, sí que posaria com a exemple un pergamí del segle XIII que tenim guardat a un arxiu municipal, no diré quin, però el tenim guardat. I com no, evidentment, treure una mica de pit d'això, doncs el privilegi reial d'aquí de Sant Feliu de Codines, que és una meravella i està en perfecte estat de conservació i estem molt orgullosos de que torni al poble.
3: Doncs, Eric, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí al Territori 17 i a Ona Codinenca, i que siguin, vull dir, que s'ha de reivindicar més aquesta figura dels arxivers. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a tu, Laia. Bon dia.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I avui tenim amb nosaltres també a una coneguda del programa, però que no és la primera vegada que l'entrevistem. Sí que ho és, però la primera vegada del projecte del que ens parla, del qual n'és organitzadora, no, Enric?
5: Així és, Ona, i és que estem parlant de Cardamots, un projecte que encara pot ser que arreu de bona part del territori, el Territori 17, possiblement no ho soni, a Cardedeu, i per aquestes contrades esdevé ja un clàssic ineludible d'aquesta època. I és que, tal com expliquen, és un espai de paraula, de narració oral, joc escènic. En definitiva, un punt de trobada entre gent que té molt a dir i gent que té molt per escoltar, en una onzena edició d'un festival al del qual volem saber-ne molt més. I per això donem la benvinguda a l'Alícia Molina. Molt bon dia i moltes gràcies per estar avui aquí pel Territori 17. Casa teva ja, com estàs?
6: Bon dia, doncs molt bé, i ja molt agraïda per haver estat convidada aquí i poder explicar-vos el Cardamots aquest any.
5: Fantàstic, moltes ganes d'escoltar-te. Explica'm una miqueta, com va començar tot plegat? Què va passar fa més d'una dècada que va portar a iniciar aquest projecte?
6: Suposo que devia de ser una cosa gairebé com natural, perquè ja portàvem un temps programant sessions de contes, també per la canalla, però sobretot va ser molt la franja d'edat d'adults, no? I una cosa va portar a poder mirar-nos l'Òscar igual i jo de dir, ei, fem una cosa més gran, no? I l'estiu sempre convida, doncs, això, a fer volar coloms i a dir, vinga, ens engresquem i fem un festival. Un festival de la paraula, perquè és veritat que a Cardedeu tenim tant material humà artístic, sí, que era només amb els que eren per aquí a prop, ja en teníem prou. I així va ser una mica la iniciativa.
5: Ara ho comentaves, que no estàs tu sola. Sou moltes persones les que estireu del carro?
6: Hem tingut i tenim col·laboradors, i amb això sempre és un... Bueno, tenir com l'esquena, com sentir-te recolzada i acompanyada. Però sí que és veritat que en el dia a dia i en el moment de dir vinga, va, som-hi, que se'ns tira el temps a sobre, doncs estem, sobretot l'Òscar i jo.
5: Que sou els que no dormiu per les nits quan s'acosten aquestes dates, això, segurament. Sí. Com es du a terme la preparació d'un festival tan especial, perquè no és un festival més?
6: Doncs mira, jo crec que ara tenim com un format adequat també a la nostra disponibilitat, perquè tots dos tenim les nostres feines i les casuístiques...
5: I uns quants projectes, privades. Que no són pocs els que portes tu.
6: Clar, aleshores, doncs, sí que en un moment volíem fer-lo créixer molt, molt, molt i havíem tingut més espais, perquè en el seu moment doncs, havíem comptat també amb la cerveseria Sant Jordi, bueno, i aquí teníem també, com havíem anat desplegant, havíem fet també trobades amb dinars, que podíem també convidar tothom i ens havíem fet aquí uns menjars deliciosos, no? Però al final, per qüestions també personals i de la mateixa casuística, no?, del projecte en si, doncs vam deixar-ho en aquests dos dies, no?, de divendres i dissabte, que és el que amb les persones o entitats que ens donen col·laboració, com és el Pla de la Calma i el Museu, doncs podíem tirar-ho endavant. I aleshores, ara mateix, doncs sí que tenim sempre com la mirada posada, bueno, per l'any que ve, doncs podria venir aquest grup o aquesta narradora o aquest narrador... O també
5: sempre tens aquestes... el run-run.
6: Sí, però és veritat que a la que tu poses el focus cap a una cosa... Ja la vida ja et posa al davant les persones que dius, mira, aquest any doncs tindrem aquests convidats, no? Així que estàs pendent i estàs molt aquí, però està la cosa com relativament assequible. I també val a dir que fer-ho a Cardedeu, no sé, jo no conec les gestions en altres pobles, però fer-ho a Cardedeu és com fàcil. Fàcil perquè hi ha moltes col·laboracions per part de... no sé, de l'Ajuntament, de... Bueno, vosaltres, per exemple. O sigui, sempre és
5: ve
6: com...
5: molt donat aquesta cultura, sí. Aquest carrer, aquesta plaça.
6: Exacte. I sí. Això s'agraeix moltíssim.
5: Ara mateix ho comentaves, no? Doncs això que ho heu acabat concentrant, no?, en un període una mica més concret, és potser un d'aquests els trucs per arribar en tan bon estat de salut, aquesta 11a edició, que són moltes edicions. No és fàcil mantenir un festival, menys avui dia, encara que el poble sigui tan facilitador, podríem dir, d'aquests espais.
6: Sí, aquesta jo crec que va ser, no?, la conversa més clau que vam tenir amb l'Òscar, no?, de dir, a veure, podem arribar fins aquí? Ens agradaria molt més? Sí, perquè és veritat que al llarg de l'any seguim fent altres projectes. O sigui, el festival com a tal està concentrat en aquesta primera cap de setmana de juliol, però després al llarg de l'any doncs, tenim la plaça dels contes, ara tenim una pausa amb els divendres de contes, però això també era una programació estable que vam estar 10 anys cada mes oferint això, no?, sessions de contes per adults amb els millors narradors que un podria escoltar arreu, no?
5: Porteu molta trajectòria aquí.
6: Clar, aleshores també això facilita doncs unes estratègies i unes dinàmiques a seguir treballant en aquest sentit, però també per altra banda necessites de dir si això té aquest abast de dedicació, anem a fer-ho assumible, no?, per la vida de cadascú. I aquesta és la mida que nosaltres hem dit, aquí podem fer-ho i ens sentim còmodes perquè al final també vas aprenent a posar-te els límits saludables de dir, donaria molt més, però no sé si ho podria sostenir en el temps.
5: És molt interessant això que dius, d'aquesta sostenibilitat general, podríem dir, perquè moltes vegades parlem d'aquesta conciliació, d'aquesta sostenibilitat entre el temps, la vida de cadascú, no?, i els projectes que fem, i moltes vegades quan fem projectes tan personals es desdibuixa aquesta línia, no? És una cosa que tots volem, però com més personal és, més es desdibuixa. I suposo que no està fàcil i que trobar-ho ha estat un gran què.
6: Sí, això precisament és una de les raons que a vegades la gent diu, ai, escolta, i els divendres de contes? Dic, bueno, jo encara no em sento cap... No, perquè és veritat, acabes tirant d'un carro i sempre hi ha gent que ajuda i tot, però tu ets la que vas, no?, i tirant endavant amb, bueno, pues, qui ve, qui no ve, els espais. I aquest és el moment que jo dic, bueno, pues, ara això no sento que pugui, no? però està aquí, està aquí, i quan les coses estiguin una altra vegada en forma, doncs aquí tirarem endavant.
5: Oh, i tant que sí. Anem a parlar una miqueta d'aquesta edició. Presenta'ns un xic. Què podem trobar-hi? Què espereu?
6: Doncs el divendres sempre fem la inauguració, no? Com sent un festival d'estiu, ai, que bé que s'està a les places, als espais oberts, a les terrasses, als jardins, tot, no? I aleshores sempre el Pla de la Calma ha sigut una mica casa nostra. De fet, abans que nasquessin els divendres de contes com el format que era, jo recordo l'any 2005, allà mateix, amb les altres mestresses, no? Que era la Maria Covenya i la Judit Covenya, no? Que elles eren impulsores de moltíssimes activitats, allà ja va ser casa, no? Allà va néixer les primeres sessions de contes, que eren com un laboratori, no?
5: Gairebé. Aquesta petita espurna inicial.
6: Sí, i aleshores a la que el Dani va agafar el carro, doncs de seguida ens vam entendre i per tant la inauguració ha sigut sempre a la terrassa del bar, del Pla de la Calma.
5: Recordem això, el Pla de la Calma és un bar-restaurant d'aquí a Cardedeu, perquè tenim també oients d'Osona i així, que no es pensi que és a l'altiplà, sinó que estem parlant d'un bar-restaurant que porta aquest nom.
6: De fet, és el racó més bonic. Jo penso que...
5: Amb els escorrelors al costat. I...
6: Sí. Algú ara posava en aquesta programació que ells fan, no?, de música en viu, a la plaça del Pla, perquè allà tenim unes acàcies i, bueno, és un racó preciós. L'orientació ara de l'escenari, no?, davant de la metgera, que és també un espai molt bonic del poble i que la gent que ho porta està aquí fent molt, molt bona feina.
5: Molt cultural, també, que ve de la mà, també.
6: Exacte. Doncs aquí queda com un raconet com amb una energia molt especial. Llavors, el divendres, en aquest espai idíl·lic, doncs tenim, a part de la inauguració que farà el regidor de Cultura, doncs també presentarem, doncs, això, els artistes convidats. Clar, el plat fort és l'Ona Casa Coberta i el Pau Millán, que l'acompanya a la guitarra.
5: Quins noms, eh?
6: Sí, sí, sí. Aquí tenim una pedrera superforta. Vull dir que estem molt contents que l'Ona, que està aquí despuntant moltíssim, vingui al Cardemots i pugui oferir el concert. I sempre el divendres ha estat, doncs, aquest Festival de la Paraula, doncs l'hem dedicat com a cosa consistent, així de dir, vinga, què ens trobarem? Doncs el que seria la cançó d'autor. Però després també tenim com aquests entremesos, no?, i aquestes altres col·laboracions, i contem amb una actriu que, de Cardedeu, que és tremendíssima, la Ilona Muñoz Rizzo. Ja la vam gaudir molt quan es van presentar les peces de microteatre, no?, que es van fer ara a la passada primavera. I bueno, amb la Ilona, doncs, ens farà aquí un monòleg poètic superpotent. I això començarà a 9:15, doncs anirem encavalcant una cosa darrere l'altra. I els que obriran, o obrirem, perquè també estic aquí, en el 10 de 10, no?, que ara hem fet aquestes peces de microteatre, no?, a Tarambana i també a la Mitxera, doncs serem uns quants companys del grup, perquè no tothom tenia disponibilitat, i farem també una cosa que dèiem, bueno, anem a fer aquests versos, no?, a cau de cadira, no? Seria una cau d'orella, però asseguts allà a la cadira. I aquesta seria una mica la presentació. El grup de 10 de 10, la Ilona Rizzo, i tancar amb aquest concertàs, no?, de la Ona Casa Coberta i del Pau Millán.
5: Ens estàs fent venir la boca aigua, realment, si no en teníem prou ja amb l'altre, que era Boi en Escreix, amb això ja tenim una fantàstica cloenda. Alícia Molina, moltíssimes gràcies per venir-nos a presentar aquesta 11a edició del Cardemots. Diré molta sort i encerts, però no us cal, perquè és 11a edició i esteu més vius que mai, així que la gaudiu moltíssim.
6: Moltes gràcies. Aquí estarem, gaudint-la molt. Gràcies.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

És We Are One de Pitbull i Jennifer López, i aquesta cançó es va publicar el 2014, sent la cançó del Mundial de Futbol de Brasil del 2014. Precisament avui, 11 de juny del 2026, comença el Mundial de Futbol als Estats Units, Canadà i Mèxic, on les 48 seleccions participaran per aixecar el trofeu més desitjat del futbol. La Copa del Món és l'esdeveniment esportiu més seguit i es disputa cada 4 anys.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, dir-vos que del 12 al 14 de juny Rodalies oferirà un total de 200.000 places addicionals i reforçarà les línies R2 Nord i R11. Seran un total de 470 trens en dos sentits durant els 3 dies. Això es deu a que aquest cap de setmana es corre el Gran Premi de Barcelona Catalunya 2026 de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, a Montmeló, i la previsió és que hi vagi molta gent. Per facilitar i agilitzar l'adquisició dels bitllets, Rodalies ha programat les màquines d'autovenda perquè el primer títol de transport que aparegui en pantalla sigui un bitllet d'anada i tornada fins a Montmeló. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns, perquè l'Isaac ens ha fet un petit tastet del que està passant ara mateix a l'R3.
3: Així és, però bé, el que hem d'informar, informació de servei, és que la línia R3, ja ho vam comentar-ho també ahir en aquest moment del programa, a partir d'avui fins al dia 22 de juny, el servei de tren de la línia R3, que ara està operatiu des de Vic fins a Ribes de Freser, ara ho estarà només... Ai, des de la Garriga a Ribes de Freser, perdoneu, estarà només disponible des de la Garriga fins a Vic, ja que hi ha obres entre Manlleu i Torelló i això provoca doncs, que Adif i Rodalies hagin decidit tallar la línia des de Vic fins a Ribes de Freser, ja que de Ribes de Freser cap amunt encara el servei no s'ha restablert amb normalitat per reparar tots els punts crítics que hi ha en aquesta infraestructura. Per tant, trens de la Garriga a Vic i servei per carretera doncs, a tota la resta de la línia.
2: Perfecte. Doncs, pel que fa a les carreteres, entenc que ha estat normal.
3: Normalitat. Ja ha marxat el Papa, per tant, normalitat.
2: Perfecte. Doncs aquesta és la situació ara mateix de la R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: De seguida parlarem sobre la ratafia Moliner. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Amb tres guitarres i dues veus sobre l'escenari, Enric Llucià Grup va portar al Tarambana un concert en format acústic per presentar 10 més 1, el seu tercer treball discogràfic, Enric Rubio.
1: Així és, Ona, i és que, de fet, el grup compta ja més d'una dècada de trajectòria i continua aprofundint en una proposta musical que combina la cançó d'autor amb influències que van des del jazz, el folk, el blues o el rock. Escoltem Enric Llucià, el director del grup.
2: És que és una evolució dels altres dos que hem tret. Jo crec que és una evolució cap a una música una mica més pop. Sí que hi ha moltes harmonies també de jazz, perquè el Pep és un gran coneixedor del jazz, igual que la Chiara, són músics molt de jazz, i és un disc molt eclèctic, amb el qual hi ha molts temes diferents, però sobretot amb una línia en comú, de que és l'evolució del nostre grup en aquests 10 anys. Per això el títol del disc es titula 10 més 1.
1: 10 més 1 és un disc que enregistra pràcticament en directe als estudis Sotrac Records, una manera de treballar que busca capturar energia i l'espontaneïtat del directe. De fet, el treball manté l'essència del grup, explicant, però mostra també una evolució sonora i artística marcada per l'experiència acumulada durant aquests anys.
0: I la nit de dissabte a diumenge, una família d'origen magrebí de Santa Eulàlia de Riuprimer va patir un atac al seu domicili amb llançament de pedres i danys al vehicle. Denuncien que no és la primera agressió i que en els últims mesos han aparegut pintades racistes contra ells. Andreu Jiménez.
3: Una cinquantena de persones es van concentrar dimarts a la plaça de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer per denunciar l'agressió a una família del poble d'origen magrebí. La matina del dissabte a diumenge, cap a quarts de sis, els van tirar pedres contra l'edifici on viuen i van danyar el cotxe del pare. Es va llegir un manifest amb consignes com ara: en aquest poble hi ha lloc per a tothom, però no per al racisme. No és la primera vegada que la família rep atacs. També els han fet pintades amb missatges com fora moros. Calculen que els incidents van començar a finals del setembre de l'any passat. Es desconeix si els autors són els mateixos. Després de la lectura del manifest, la família va sortir de l'Ajuntament, on s'havia reunit amb l'alcalde per denunciar els fets. Sentim a la Sana i en Mohamed.
4: Vull dir una merci a tothom que va amb nosaltres per suportar-nos a nosaltres. No tenim molt força per explicar, per mostrar què passa, però ara, con tothom, tenim una confiança a nosaltres, perquè tenim suport de tot el món. Vivim aquí en Santa Eulàlia més de dos anys, una família tranquil·la, sin problema. Ningú tenia una reclamació per a nosaltres, perquè gent atacant. Jo, mi casa, mi cotxe està danyada. Per què?
3: Doncs els Mossos han confirmat al 9-9 que el mateix diumenge es va interposar una denúncia i que s'han identificat un dels presumptes autors per un delicte de danys. La investigació continua oberta. L'entorn de la família afectada vol ampliar la denúncia perquè les diligències ara instruïdes per un delicte de danys passin a ser-ho per un delicte d'odi. Des de l'Ajuntament ofereixen tot el suport a la família i treballen el cas conjuntament amb la Mancomunitat La Plana.
0: I el Festival 5 Sentits oferirà una desena de concerts als micropobles del Ripollès i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la sisena edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escollirà triaran els artistes per cadascuna de les poblacions.
6: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
5: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
0: I el passat 5 de juny, Sant Miquel del Fai va rebre una visita ben especial. Més d'una cinquantena de persones grans procedents de diversos habitatges amb serveis de l'Ajuntament de Barcelona van recórrer el conjunt monumental en una jornada pensada per sortir de la rutina, descobrir el patrimoni del territori i compartir experiències amb altres residents. Laia de Déu, una codinenca.
7: La sortida, impulsada per Accent Social, va reunir participants de diversos equipaments de la capital catalana que van poder gaudir tant de l'entorn natural com de la riquesa històrica d'una dels espais més emblemàtics de la nostra zona. Per a molts dels participants, la visita també ha servit per recuperar i reviure experiències vinculades a aquest indret. És el cas de Rosa Simó, usuària dels habitatges amb servei per a gent gran Urrutia, que destaca la importància d'aquestes sortides per conèixer gent nova i compartir moments amb altres residents.
8: Què té aquestes sortides? És que coneixes la gent nova i a la vegada trobes amb gent de la mateixa casa on vius que la veus poc, però t'agrada trobar-te-la, parlar amb ella, ser amigable amb un, amb l'altre, i la veritat, jo trobo molt a gust.
7: I és que més enllà de la visita cultural, els responsables dels habitatges destaquen que aquestes activitats tenen un impacte molt positiu en el benestar emocional de les persones grans. Segons expliquen, compartir experiències fora del seu entorn habitual ajuda a crear nous vincles, reforçar les relacions socials i combatre situacions de soledat no desitjada. Ens ho explica Anna Carballo, directora dels habitatges amb serveis per a gent gran Navas de Tolosa.
9: Iniciatives com aquesta són una eina molt valuosa per combatre la soledat no desitjada. El fet de poder compartir una experiència significativa amb altres persones, doncs, fomenta les relacions socials, ja sigui creant nous vincles o reforçant els que ja existien. I el fet de poder reunir persones de diferents centres també ajuda a afavorir el sentiment de pertinença a una comunitat més àmplia, on es poden compartir converses, interessos i vivències. A més, aquestes trobades també ajuden a generar xarxes de suport i a reforçar la idea que envellir també pot ser una etapa plena d'oportunitats per relacionar-se, participar i gaudir en companyia.
7: Però els beneficis no es limiten només a les relacions socials. Aquestes sortides també ajuden a les persones grans a mantenir-se actives i descobrir nous espais fora del seu entorn habitual i a sortir de la rutina.
9: Després d'alguns anys fent aquestes sortides culturals des d'habitatges amb serveis, hem vist que tenen un impacte molt positiu en les persones usuàries, tant a nivell emocional com social, perquè són una oportunitat per poder sortir de la rutina, per descobrir nous llocs i també per viure experiències doncs, significatives i enriquidores per ells, que els generen il·lusió i motivació i sentiments positius. A més, també fomenten la participació activa, estimulen la curiositat i ajuden a mantenir una bona qualitat de vida.
7: I és que després d'anys impulsant propostes similars, els responsables asseguren que continuen sent una de les activitats més ben valorades pels residents, ja que combinen cultura, convivència i descoberta del territori. I en aquesta ocasió, Sant Miquel del Fai ha estat l'escenari perfecte per fer-ho possible.
0: I ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntados.

0: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui volem parlar amb en David Bertrina, de Sant Joan de les Abadeses, que és un dels socis dels licors i la ratafia Moliner d'aquí al Ripollès, perquè ens en doni tots els detalls. Bon dia, David, i moltes gràcies per ser al Territori 17 un cop més amb nosaltres.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Anava a dir, David, normalment et coneixem per la teva fama de la gestoria i això. És una faceta que la tenies amagada, aquesta, eh? Bueno, fa un temps ja que estàs als licors Moliner, però explica'ns una mica com et vas introduir també en aquest món perquè els oients ho sàpiguen.
1: Bé, jo, té bastanta relació. De fet, és una forma de donar, davant de l'avorriment del tema dels números i dels papers, estaràs d'acord amb mi, doncs, que relacionar-ho amb el món de la licoreria és un tema que li podríem trobar certa relació, sí? No, fora bromes, és un projecte, a mi tot el que són projectes comarcals són temes que de sempre, doncs, hi tinc un interès especial, i licors Moliner, per la història, per tot el que representa a nivell de comarca, per la seva essència, doncs ha fet que quan vaig tenir l'oportunitat de participar-hi, doncs sense cap mena de dubte m'hi vaig involucrar i bueno, i fins avui, no?, amb aquestes ganes de donar a conèixer productes del territori i de la nostra comarca, que com bé saps jo en soc un gran defensor.
0: Ara ho explicaves, el licors Moliner té una llarga història, David. Explica'ns una mica l'origen, perquè sí que hem de dir, i ho hem explicat, tu ets de Sant Joan de les Abadeses, però l'origen està a la Vall de Ribes, no?, per dir una altra manera, vull dir, està a l'altra punta del Ripollès.
1: Sí, sí. De fet, el projecte de licors Moliner neix a l'hostal Moliner, en un poblet d'aquí de la Vall de Ribes, concretament a Bruguera, és on neix, en un moment donat, l'hostal vindria a ser el que són els actuals centres cívics. Jo a vegades ho dic una mica en broma, no? Doncs ja saps que en el seu moment està en un lloc estratègic, en un punt a sota la falda del Taga, en un lloc de pas, en un lloc de moviment, i aquí a través d'una idea molt clara, un pastor de Queralbs, en un cert moment, doncs, s'acosta a veure la Dolors de l'hostal Moliner, li dona una recepta, en aquest cas una recepta molt antiga, de ratafia, i aquest és l'origen de tot el projecte. O sigui, a través d'una recepta nascuda en el territori amb un passat gairebé místic, s'acaba convertint això en un projecte actualitzat, però que seguim aquesta línia de les herbes i plantes remeieres, donant-li un toc de modernitat, però intentant això, no?, fer vinent aquest passat que tenim a la nostra comarca, en aquest cas no només de la licoreria, sinó que, com bé saps, també barrejar una mica el tema de la història, però és aquesta voluntat clara d'això, a partir d'un poblet, d'un projecte molt petit, intentar donar-lo a conèixer, no?, que és una mica la gràcia, entenc jo, de licors Moliner, precisament.
0: Ara ens deies, que tot això ve una mica de l'hostal Moliner. Entenc que al principi, evidentment, doncs es devia fabricar allà, entenc, tot el tema de la ratafia, els licors. Actualment, allà no es fabrica, no, David? O sí? Ho fa en un altre lloc, no, em sembla?
1: Sí, són les exigències del guió, podríem dir, que és una mica el que ens marca avui en dia les exigències actuals. Bé saps que bé, ens ha obligat a anar-nos adaptant als nostres locals, a les noves realitats. Pensa que licors Moliner som productors, som de les poques empreses de licoreria on nosaltres ens produïm els nostres propis licors. Això ens obliga a tenir unes instal·lacions adequades a les normatives actuals, de tot tipus, entre altres les sanitàries. I això ens ha obligat de mica en a fer canvis de locals. El nostre darrer projecte és precisament la instal·lació, en aquest cas, al Cap i Casal de Comarca, a Ripoll, on hem trobat unes instal·lacions més adequades a la nostra realitat. Ens hem tingut que cercar aquesta exigència més tècnica i de fet, es tracta d'això, d'intentar, de cada pas que fem, intentar donar-li una viabilitat de futur, i això vol dir, en aquest cas, baixar de la Vall de Ribes cap a Ripoll una mica per aquesta exigència que et dic del guió, no? Per els elements avui en dia no els podem deixar de banda perquè precisament el projecte sobreviu gràcies a aquesta adaptació. I aquesta voluntat, amb aquest pas que hem fet cap a Ripoll, la voluntat és donar una mica més d'estructura en el projecte, i en un futur esperem tenir un lloc on la gent ens podrà visitar i on podrem mostrar de forma clara i visible el que ve a ser aquesta empresa de licoreria comarcal.
0: Quants socis sou, David? I explica'ns una mica, no sé si teniu molts treballadors o us ho munteu una mica vosaltres, entenc que sí, no?, que també en teniu algun, eh?
1: Sí, la veritat és que de mica en mica el projecte amb el pas del temps ha anat creixent. Ara som entre 4 i 5 persones que hi destinem part de la nostra feina. Aquest és un projecte, Isaac, que hi ha molta passió, hi ha una part més emotiva que no pas una voluntat clara de rendiment empresarial, que potser és el que hauríem de cercar en un futur no molt llunyà. Però, mira, jo sempre dic que Licors Moliner neix una mica en aquesta voluntat d'una colla de ripollesos, i parlo de ripollesos en general, on gent, on sentim una estima especial pel nostre territori, i on la nostra màxima exigència, la nostra voluntat és donar a conèixer, és fer que projectes nascuts en aquí, doncs no es perdin, tinguin continuïtat en el temps. A partir d'aquí, som gent de diferents vessants, estem tots relacionats d'alguna manera o una altra, i el que fem és lluitar el dia a dia per això, perquè el projecte sobrevisqui, continuï, tingui certa capacitat per si sol, i aprofitant una mica com a vàlvula d'això, de reconeixement, no? Perquè permetem, tot i que donem molta importància a el que és els licors en si, o el que és la nostra ratafia i el que és la crema, potser que ara és el projecte que més ens està donant a conèixer, més el licor de Maria Lluïsa i de Puniol, també hi ha una vessant molt important en el nostre packaging, per entendre'ns on hi ha aquesta clara voluntat de que la gent coneixi una mica la història de la nostra comarca a través una mica de tot el món legendari. El que ha vist una mica la nostra ampolla veurà que precisament la nostra il·lustració va clarament lligada a la realitat del territori, no? Per tant, tota la gent que hi estem involucrats, tots hi aportem una mica el nostre granet de sorra, i l'element en comú és una mica, en podríem dir, aquesta estima al territori, aquesta voluntat clara de projectes interessants que tinguin continuïtat i que la puguem donar a conèixer més enllà de les nostres fronteres geogràfiques, per entendre'ns, eh?
0: Ara que m'has explicat tot això, David, em surten moltes preguntes. La primera, que això que em deies, el Ripollès és una comarca que s'apreciï el producte, entenc, i després et volia demanar, per això que deies del llegendari, que comentaves, que apareix a les vostres ampolles, explica'ns una mica, fes-nos 5 cèntims d'aquest llegendari.
1: Sí, sí, sí. No, bàsicament, l'element és quan vam començar a donar-li una nova forma, un rellançament a lo que era la marca, doncs això, clarament vam decidir per basar una mica aquest acompanyament, aquesta part més de màrqueting, per entendre'ns, vam decidir d'acompanyar-la de les llegendes i la mitologia de la nostra comarca. Vam fer un estudi, algunes són clarament conegudes, d'altres no tant, però ens vam donar compte de que teníem una història que moltes vegades havia quedat molt estancada i que inclús gent de la pròpia comarca el desconeixia. Llavors el que vam fer, a través d'algun historiador conegut de la comarca, vam treballar una mica, vam recuperar algunes d'aquestes llegendes i a través d'un element molt important, que és l'il·lustració, vam anar a buscar, que aquest també és un tema molt curiós, dintre el món Tolkien hi ha un gran il·lustrador que és el Tomás Hijo, és un senyor que avui en dia és conegut, per entendre'ns, fa les cartes del tarot del Guillermo del Toro, vull dir, un home en l'àmbit de l'il·lustració molt conegut, li vam encomanar, li vam transmetre aquesta història, com és la Pedra Blanca de Núria, les Encantades de Vall de Ribes, Sant Udal de Ripoll, el Comte Arnau del meu poble, els Golluts de la Vall de Ribes, el gegant de Plafargats. Vam agafar tota una mica aquesta mitologia que hi ha al voltant de la nostra comarca i aleshores li vam passar perquè ell ens fes una il·lustració. I això s'ha acabat agafant molta força perquè la gent li dona molta importància, precisament d'una banda la pròpia il·lustració, però per altra banda també aquesta vessant que a vegades tenim molt desconeguda. Jo sempre dic que ens anem, voltem pel món, ens anem als països nòrdics i tots tornem amb runes i amb històries de vikings, pensant-nos que, bueno, que allà en realitat hi ha una història quan fem una recerca de proximitat, ens donem que no ens fa falta Netflix, que no ens fa falta vikings, que la nostra proximitat del nostre poble tenim històries igual o millors que d'altres que anem a buscar, no? Doncs aquesta voluntat ha acabat, aquesta idea inicial ha acabat reforçant una mica el projecte i fent que la gent veiem que li dona molta importància. I aquesta és la línia que volem seguir, no?
0: Ens queden 3 minuts, David, però abans d'acabar també et volia preguntar, destaca'ns algun dels productes que comentaves abans i explica'ns una mica on us distribuïu principalment.
1: Mira, la nostra distribució immediata és a la nostra comarca, sense cap mena de dubte. És veritat que ara anem fent passos, estem a Olot, estem a Vic, a Girona, amb alguna distribuïdora d'aquestes de forma important. Hem tingut un salt que no el podem obviar, i és que vam afegir fa relativament poc temps un producte que ens està donant molt a conèixer, que és la crema ratafia. Els licors inicials de Moliner eren la ratafia pròpiament, el licor de Maria Lluïsa i el de Puniol, I des de fa, sí, això gairebé un parell d'anys, hem afegit un nou projecte que és la crema de ratafia, que és agafar una tercera part de la nostra ratafia i aportar-hi una base làctea, en aquest cas un tipus de llet vegetal, per entendre'ns. I això, per sort, ens ha valgut el reconeixement d'uns premis molt importants, que és el Girona Excel·lent. El fet d'entrar en el Girona Excel·lent i que ja hem tingut aquest reconeixement ens ha obert les portes a uns mercats que fins ara nosaltres no ens eren possibles, donada la dimensió de l'empresa. Aquest reconeixement ens ha permès això, fer que la nostra crema arribi a molts més llocs, i la veritat és que estem molt contents perquè, és una cosa que ha agradat molt, potser la crema de ratafia, que vindria a ser el Baileys típic, però en vez de fer un whisky, en aquest cas ho fem amb un licor nostrat com és la ratafia, però la veritat és que hem tingut la sort...

0: si ens porteu algun dia algun licor aquí a la veu de Sant Joan, que el provarem també. I així acabarem de veure si és tan bo que això...
1: Les expectatives són les correctes. Moltes Exacte. Gràcies a vosaltres per tenir-nos present a la gent del territori, que sempre és molt important. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, David. Bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia.
2: FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Doncs 3 minuts i tornem amb els tuits, com sempre, de la mà d'en Guillem Sánchez. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: El nou FM, el nou so d'Osona. 24-7.
5: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
6: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
5: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
6: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
5: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
7: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
8: A ALR tenim el vehicle que busques.
9: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
8: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
10: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
11: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
12: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
13: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
4: El 9FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
3: En punt, ara mateix, 11:15 al Territori 17.

0: Quins records. Quins records, quina il·lusió, quina pell de gallina, quin tot.
1: A mi m'agraden els mundials per les cançons.
0: Mira, és una cosa que segurament...
2: T'ho banca molta gent.
0: T'ho banca molta gent i és un àmbit que queda cobert per l'Ona Fàbrega. Per tant, el reste de persones podem estar pendents del futbol.
2: Que és el que realment
0: l'Ona ja està pendent de les cançons, la música i l'espectacle.
1: Jo, a mi em poses una cançó així a una festa major, bueno, i estic a tope,
0: eh? Home, i la ballem tots. Ballem tots, només faltaria. Va, que aquest compte en recorda que avui és un gran dia. Ens diu... Des de Rússia 2018 no tenim un mundial a l'estiu. Des d'aquell Rússia-Aràbia Saudí d'inauguració. 8 anys, amics. Ha passat molt temps.
1: Perquè
0: eh?
1: Els altres mundials han set a l'hivern.
2: No, l'altre.
0: L'altre.
1: Bueno, l'altre mundial ha set a l'hivern.
0: Correcte. Més de... Que va ser el desembre...
2: El desembre del 22.
0: Correcte.
2: Que va
0: ser el post-Covid i totes aquestes coses i això, i clar.
1: M'encanta.
0: Si no esteu mirant la tele, hauríeu de veure l'Ona durant tot.

0: No és el primer dia aquesta setmana que passa.
1: No.
0: Va, Manel, avançava feina ahir dimecres. Ens diu, ja de camí a l'esclat de comprar pipes, crispetes, Coca-Cola i Alvendrados.
1: Que tot està amb la marca del Mundial, perquè compres una aigua i et surt la cara de Lamine. L'ampolla de Coca-Cola també.
2: És que la Coca-Cola més...
1: On és el patrocinador, no?
2: Hi ha cromos de Coca-Cola.
0: Tots els futbolistes prenen aquests aliments perquè són supersans i superadequats per la dieta d'un futbolista.
1: 100%.
0: Només faltaria. Va, l'Evelyn ho té clar i escriu... No puc, tinc plans. El pla, Nova Zelanda, Egipte. Diu, així tot el Mundial. És que només faltaria.
2: És que només faltaria.
0: Només faltaria que no poguéssim
2: fer. Ens reencarnarem en Vicente Maroto.
0: S'han llegit alguns tuits aquesta setmana amb el nom de Vicente Maroto. Va, i un debat que podria durar hores. Creieu que és adequat? Això ens diuen, mentre un estigui viu, ha de portar tantes samarretes de futbol com pugui.
2: Estic d'acord.
1: Si us dic una cosa...
0: A veure, vigila, eh?
1: Us diré que sí, perquè trobo que són molt xules les samarretes de futbol.
0: Jo crec que combinen més del que ens imaginem. Sí.
1: 100%. No, i a més et pots fer uns outfits... Cabro Rock, eh? Demà i dissabte...
2: Ojo, eh?
1: Veurem així de samarretes del Barça. I és així.
0: Perquè, a més, les samarretes de futbol tenen uns colors potser que habitualment, amb les peces de vestir que portem, no els lluïm.
1: Exacte. Hi ha un festival de música, és perfecte.
0: Perfecte. Correcte. Evidentment. Va, i pobra Dida, que li ha tocat viure això. Ens diu... El Mundial a tocar i l'algoritme només em serveix recopilatoris de Messi per fer plorar adults en plena crisi de la mitjana edat. És que, clar, vindran els dies aquells de... Pot ser l'últim partit de Messi en un Mundial, pot ser l'últim partit de no sé qui en no sé on...
2: SR7, de Modric...
0: És que és molt dur, això. És molt dur. Va, i ahir em va passar com en Llorenç. Diu, com es nota que no hi ha futbol encara que estic veient una missa a la televisió?
1: És que la passem d'una missa a una altra missa.
0: O de déus futbolístics a altres tipus de...
1: Exacte.
0: De persones.
1: D'éssers humans.
0: Va, treu-me la música, Andreu, que ens hem de posar una mica més transcendents. Oh. Sí, home, sí, va. En seguirem parlant, evidentment, fins a la segona setmana de juliol, però hem de canviar una miqueta de tema perquè, com dèiem, ahir va ser un dia important, també.
1: Va ser un dia molt important.
2: I molt emotiu. Sí.
0: I un dia que televisivament... Va lluir moltíssim, penso jo, eh?
1: Sí.
0: Penso jo. I en Roger, que ens escriu això, diu... No sé on vaig llegir que un cop ets petit i descobreixes que Gaudí va morir atropellat per un tramvia, ja no oblides, i a més cada cop que veus un tramvia hi penses.
1: 100%.
2: Correcte. Estic d'acord.
0: Correcte. Sí.
1: Heu pujat mai a un tramvia?
0: No.
2: Poder sí.
0: Sí, home, sí. Potser sí.
1: A Barcelona, sí.
2: A Barcelona,
1: i d'altres països també hi ha tramvies coneguts.
0: Sí. A Budapest.
1: Budapest, per exemple. Porto.
2: Lisboa, no?
1: A Porto, Lisboa.
2: San Francisco.
1: Exacte.
2: No hi he estat, eh?
0: Va, un altre gran debat als mitjans de comunicació aquests dies. Ens el serveix en Toni, que diu... No és prou exhaustiva la cobertura de l'esdeveniment. Diu, em falta una connexió en directe des de dins del vàter del papa. Haguéssim pagat diners, segurament.
1: Santa merda.
2: A peu de merda.
0: Com et treus tot per llavors, seure o no seure?
1: Bueno, és com les noies quan portem un vestit, ens
2: la
1: remuguem.
2: Una cosa, o potser porta un...
0: Potser et calen 4 persones que t'aguantin el vestit mentre estàs fent les tortures.
2: Sí, ja sé.
0: No ho sé.
2: I per què ho dius, això?
1: S'està posant rara la cosa.
2: Per què ho dius, això?
0: No ho dic per res. Va, en Jaume sí que ens diu això. Robert Prevost, fins a la gorra de tot. Amb ganes d'arribar a casa, menjar-se un cornet al sofà i posar la tercera temporada d'Eufòria. Us l'imagineu?
1: No, arribant
0: a l'hotel. Què devia ser el primer que va dir un cop arribat a l'hotel? O al lloc on
1: bon
0: està?
1: Bon dia i bona hora.
0: Va dir, ostres...
2: Cap paraulota, segur. És el papa.
0: Bueno. Va, bon apuntament d'en Manel, que ens escriu avui. Ara tota la gent encarregada de la barbaritat audiovisual que es va fer ahir a la Sagrada Família ja poden tornar a fer Eufòria Dance Kids.
1: Una cosa, Borda, és que estic en la imatge... O sigui, me l'estic imaginant amb un pijama dels Looney Tunes.
0: De Pokémon.
1: Pensant...
2: Hello Kitty.
1: La gent s'ha cregut tota aquesta pantomima, la gent és estúpida menjant-se un corn.
0: El Cornet és bona. Va, tots som una mica aleix, avui diria. Ens escriu, molt guapo, això de la Sagrada Família. Ara molaria que avui també funcionessin els trens. Clar, que marxarà aquesta persona i tota l'atenció mediàtica estarà centrada en altres coses.
2: Si no funcionava el tren fins i tot quan estava ell.
0: Ja, però vull dir que segur que si s'ha pogut fer una inversió per poder preparar tot aquest esdeveniment i parafernàlia, que ja s'ha de fer també... Potser es podrien dedicar certs esforços a
2: altres
1: àmbits. O invertir els mateixos calorons en un altre tema.
0: Perfecte. Va, i la setmana ens demanava acabar-la amb aquesta piulada, Ona i Andreu, que crec que uneix molts dels temes que hem tractat durant aquests 4 dies, aquí al Territori 17.
1: A veure, va.
0: En David ens escriu, de veritat, deixin ja d'humanitzar els gats. Els gats no són humans, els gats són déus.
2: És que som molt haters dels gats, per tant...
0: No, ja ho sé. Us imagineu una benedicció d'una torre de Jesús que en lloc de fer-la un papa la fes un gat?
2: La fes Garfield.
0: Per exemple. És l'únic gat que em cau bé, no?
2: Quins gats
1: home,
2: més hi ha?
1: Home, seria curiós.
0: Ah, el gat amb botes.
2: En Tom.
1: En Tom sí, i Jerry. Correcte. Hi ha molts gats, ara el que estic pensant.
0: Però la d'en Garfield, ojo, perquè és un gat que li agrada la lasanya, que és un dels meus plats preferits.
2: Un altre gat, Arrael.
0: Què és això?
2: És el gat del...
1: d'en Gargamel?
2: D'en Gargamel.
0: Ah, oita, no sabia que tenia aquest nom.
1: Un dia farem una secció parlant dels gats famosos de les dibuixos animats, m'encanta. Oh, i un dels altres gats més famosos, en Doraemon.
0: Per exemple,
1: un gat
0: còsmic.
1: Que el confonien amb un toixó perquè no tenia orelles.
2: I també,
0: ni dits.
1: Ai, mira!
2: I Cat.
0: I en Cat, el nostre gat
1: culer, clar.
0: Que s'esgota cada cop que surt a la venda la botiga.
1: És cert.
2: Hi ha molts, eh?
0: Mare de Déu.
2: De gossos n'hi ha tants.
1: De
2: gossos.
1: Hi ha en Clifford, per exemple.
0: El dels caçafantasmes.
1: Sí.
0: Que no sé com es diu.
2: Scooby-Doo.
1: Gat i gos, Scooby-Doo.
0: En Pluto.
1: Bueno, farem un dia una secció d'animals.
0: De personatges famosos,
1: exacte.
0: Perfecte.
1: Guillem, bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi superbé i ens veiem
0: dimarts,
1: amb l'Andreu el dilluns.
0: Recuperat de la ressaca ràpida.
2: Ja comentarem el Bòsnia-Herzegovina Qatar,
0: per exemple.
1: Perfecte.
0: Vinga, va,
1: que
0: salut.
1: Molt bé. Salut i festa. Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan Garcia.

0: I una setmana més, moment d'anar al cinema i de fer-ho acompanyats d'en Gerard Fossas, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Bé, com estàs?
1: Doncs molt bé, amb moltes ganes aquesta setmana.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I això? Hi ha alguna cosa interessant?
1: Home, tenim Steven Spielberg, que sempre fa il·lusió trobar-se l'home.
0: Què vols dir, que està per aquí, Vic, i te'l trobaràs al cinema?
1: Correcte, sí, està amb el papa de Roma.
0: Molt bé, va.
1: No, però bé, arriba una pel·lícula de l'Spielberg, que l'última és de 2022, de Fabelmans, i ara, a més, torna a la ciència-ficció, després d'uns quants anys ja, amb aquesta pel·lícula que es titula El dia de la revelació.
2: ¿Qué has robado?
3: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
2: Son personas.
3: No.
0: Molt bé. Van passant els anys, però el tema aquest dels camps i de les senyals i dels camps de blat així alt, que llavors cap a volta s'hi fan figures i formes, això no passa de moda, eh?
1: No, això no passa de moda i, a més és... O sigui, diguem que va acompanyat de tota aquesta teoria conspiranoica alienígena, que és justament el que va a la pel·lícula. És doncs, posant el plantejament de com seria la situació en la qual es revela a la humanitat que els aliens existeixen i que ja són entre nosaltres. I això, doncs, Spielberg, doncs, al final, recupera una mica aquesta idea que ja estava a Encuentros a la tercera fase i va arribar, que no estava d'alguna manera lligada a MT, però sobretot a Encuentros. I de fet, aquesta pel·lícula és com una mica una coda. No s'equala directa, però sí que és una continuïtat ideològica amb Encuentros a la tercera fase, amb una pel·lícula potser molt més d'aventura, amb més dinamisme. Però seguim una mica amb aquest plantejament, no? De què passaria a la humanitat o com ens sentiríem o què passaria això si descobréssim que els aliens ja són entre nosaltres. I això, tornem-ho a estar davant d'un gran Spielberg, que al final això és dels millors narradors que hi ha hagut mai a l'història del cine, si no diem el millor. I amb aquesta pel·lícula parla de mostrar una mica aquestes expressions, no? Aquesta fascinació per les coses ocultes i sobretot el poder aquest de la ficció, doncs, per revelar veritats dintre històries que són mentida, no? Rocambolesc, però que al final ha tingut sempre una continuïtat molt gran, també. Amb el cinema de ciència-ficció, també amb intel·ligència artificial, la ficció juga un poder molt important. I aquesta pel·lícula també és molt hereva d'Expedient X, no? Una mica aquella filosofia de que la veritat està allà fora. En aquest cas, li dona una mica un gir més acord a la societat actual, que és que la veritat és propietat només d'uns quants, i quan es democratitza, doncs a veure què passa, no? I això, endavant d'una gran pel·lícula, a més amb els seus col·laboradors habituals, John Williams amb els seus 175 anys, encara component bandes sonores fantàstiques, Janusz Kaminski també fotografia, vull dir que tot fantàstic.
0: Man, ell també deu tenir una edat, ja.
1: Sí, no sé quina edat té Steven Spielberg, si vols ho podem mirar un moment.
0: Aviam.
1: 79 anys té.
0: Doncs mira, vull dir que també és curiós, que amb 79 anys també estiguis fent cinema de ciència-ficció, sí. Que semblaria que hauries d'haver perdut pistonada, però no és així, i no és pas l'únic tampoc.
1: No, i a més això, grans produccions, amb vocació molt comercial, ja dic, les primeres crítiques que han sortit són boníssimes, així que a disfrutar-ho al cinema, que és on s'ha de disfrutar Spielberg.
0: Molt bé. Suposo que aquesta es podrà veure a tot arreu, no?
1: Sí, exacte. Tenim els principals cines, la tenim també opció de versió original, també fins i tot. Vull dir que perfecte.
0: I la següent, la podem veure al Sucre, però també a la Garriga, als Alhambra.
1: Sí, ja no repassem després la cartellera, però aquesta és una estrena una mica més modesta, una producció espanyola, escrita i dirigida per Ian de la Rosa, que es va presentar al Festival de Berlín aquest any, i és una història d'amor amb un personatge trans que es titula Ivan i Hadul.
4: Oye, ¿tú te has hecho todo esto año?
5: Trabajar por ahí de temporero.
4: Yo es que nunca me he ido de aquí.
5: Ya, es muy fuerte eso. Me parece muy valiente.

0: Tuve mucha suerte, porque soy quien soy gracias a él.
1: ¿Y quién eres?
0: ¡El hombre de la casa!
2: Molt bé, explica'ns.
3: Aquesta és una pel·lícula que és una mica un conte, una faula, dintre, òbviament, amb una història d'amor, gènere romàntic, però que alhora toca temes socials, dintre de classes baixes. De fet, els protagonistes són treballadors a hivernacles a Andalusia. Uh-huh. Introdueix també el tema LGTB, LGTBIQ, etc. Amb aquest personatge trans, sense centrar la història en el fet de que hi hagi un personatge trans, sinó això, introduint d'una manera molt més natural, i donant-li a la pel·lícula aquesta pàtina que té un punt de melodrama, però que alhora és molt... té aquest punt esperançador, assenyala molt la noblesa també de l'ésser humà quan vol, i és d'aquestes pel·lícules que es fan molt, molt agradables, amb una proposta, més a més, bastant atrevida. Jo també et diria que crec que farien falta subtítols per seguir-la, perquè costa una miqueta ja amb aquest andalús tan tancat, però bé, tot i això és una pel·lícula molt prometedora i una bona aposta per evitar la massificació, perquè suposo que no l'aniria a veure tanta gent com Spielberg o com els Masters de l'Univers que es va estrenar, Scary Movie i totes aquestes altres. Doncs crec que és una pel·lícula com molt per descobrir-la.
2: Molt bé. Ivana i Hadum, al cinema Sucre i els de l'Ambra de la Garriga. Anem per la tercera, que pel que veig només es podrà veure al cinema Sucre.
3: Sí, una aposta que fan també al cinema Sucre, també és una pel·lícula espanyola, produïda en coproducció en Portugal, però bàsicament en Movistar, televisió espanyola. Es titula Pioneres solo querían jugar.
4: La seguridad femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
5: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
4: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
6: ¡Nati!
4: Ser esposa y madre.
7: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
4: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
8: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Hay que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
9: Pues estás hablando con la persona adecuada.
8: ¿Tú dirás?
9: Mira.
2: Molt bé, just dir que la selecció espanyola va guanyar 6-1. Avui s'estrena aquesta pel·lícula que em sembla que va per aquí, no, la cosa?
3: Sí, de fet està molt relacionada, perquè fa un temps, no sé quina competició també de la selecció espanyola, es va tornar a fer virals, alguns agafant-s'ho més a comèdia, altres més seriosament, uns vídeos del Nodo, d'un partit de futbol femení, en el qual els comentaris del comentarista, valga la redundància, doncs eren humiliants, per no dir una altra cosa. Però que vist en perspectiva, pues, també té el seu
2: sí. punt... Ja me'n recordo, aquell de... Miren! No?
3: Sí, exacte.
2: Quizá, quizá debería estar en casa con su marido, pero está jugando al fútbol, ¿no?
3: Sí, aquest tipus de coses. Te'n mira com corres, saps? Que maca. Doncs aquest punt de comentaris, doncs, la pel·lícula està basada en aquestes pioneres del futbol espanyol, quan als anys 70, durant el franquisme, van apostar per crear una federació espanyola femenina i començar a jugar. I és una pel·lícula que va sobre els estigmes de l'època, aquesta visió masclista sobre el futbol femení, però que al final és extensiu a l'esport femení en general. Mm. I està bé que s'estreni aquesta pel·lícula en un moment on, òbviament, s'han superat molts d'aquests prejudicis, però encara hi ha una grandíssima desigualtat. No? Mm. Tenir aquesta mirada més moderna d'una història antiga, doncs també ens fa veure una mica quin és l'estat actual de les coses. I amb una pel·lícula que al final acaba sent aquestes pel·lícules de superació, que també amb missatges positius, molt blanca en general, i per tot i així aquestes que es fan agradables, vull dir, es va presentar al Festival de Màlaga, va guanyar el Premi del Públic, o sigui que no és poca cosa.
2: Molt bé, si et sembla ara repassem la resta de la cartellera, avui no tenim notícies destacades, comencem pel cinema contat.
3: Podem destacar que aquesta setmana està sent la Festa del Cine, que queden això, entrades a 3,50 €, queda això, avui dijous per anar a veure pel·lícules per aquest preu. Encara no hi entrarà la pel·lícula d'Spielberg ni aquestes estrenes que heu comentat, però bueno, hi ha una cartella molt àmplia per anar a veure.
2: Molt bé, doncs comencem ara així el repàs pel cinema comtal de Ripoll amb He-Man i los Masters del Universo i Un mundo frágil i maravilloso.
3: Sí, dos pel·lícules molt oposades. Una, això, He-Man, que ja vam comentar ahir, pel·lícula d'aventures basades en aquests ninots i aquesta sèrie d'animació, aquesta nostàlgia dels 90. I Un mundo frágil i maravilloso, que és una pel·lícula del Líban, és un drama romàntic entre dues persones que neixen en el mateix context, amb una tragèdia que va saltar a Beirut fa molts anys, i com el seu context social, diguem que va fent que es vagin trobant al llarg del temps, una mica com quan la Harry va trobar la Sally, però en aquest cas al Líban i amb un punt molt més alt de drama. Això no, aquí no estem davant d'una comèdia.
2: El cinema Casal Camprodoní, Incontrolable.
3: Sí, aquella pel·lícula del noi amb síndrome de Tourette que va proferint insults a la gent.
2: El cinema que m'ha agradat el resum, la sinopsi. El cinema Catalunya de Ribes, El Diablo Viste de Prada 2.
3: Sí, aquesta crec que no cal ni presentar-la ja. Però hi ha Emily Blunt també, com igual que el dia de les revelacions.
2: El cinema L'Ambra de la Garriga, hi ha el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, també hi ha Dies d'Estiu de Pluja, Flick, Jo no moriré d'amor, Incontrolable i Michael.
3: Sí, perdó, aquí m'he colat perquè Flick no hi és, la que sé que hi ha és Backrooms, però això, destacar també que aquesta sessió especial del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, òbviament deslocalitzada, però que es fa dintre és el memorial Miquel Vinyals, i això, i també la possibilitat de veure Backrooms per primer cop a la Garriga, que és una de les pel·lícules de Torno de l'any.
2: A l'Esbarjo de Cardedeu, Corredora i Mamà cumple 100 anys.
3: Sí, les dues pel·lícules espanyoles, Corredora, pel·lícula catalana, sobretot, és aquesta pel·lícula que ja vam parlar també a l'estrena d'una noia que és competidora i és aquesta pressió, diguem, afegida i de salut mental que hi ha al voltant de l'esport. I l'altre, doncs, un clàssic de Carlos Saura, amb aquesta dona que no mor mai i està tots els fills esperant que es mori per quedar-se a l'herència.
2: I per últim, Pire, al Cineclub de Vic.
3: Sí, Pire, que és la pel·lícula que tanca, hi ha la programació del Cineclub Vic per aquesta temporada. I com sempre és una sessió en col·laboració amb el Festival de Nits de Cinema Oriental. I aquesta és la pel·lícula que va guanyar l'any passat al festival. Una pel·lícula molt, molt petita, produïda a la Índia, que és sobre un agent gran que viu en un poble aïllat a la muntanya. A la història se centra una mica en com esperen el retorn del seu fill. Però el que és interessant és que és una pel·lícula molt naturalista, els actors no són professionals, malgrat que ho fan extraordinàriament bé, i és d'aquestes que es cou a foc lent, molta pel·lícula d'una gran bellesa. O sigui que si no la va veure al festival és una gran ocasió per recuperar.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies, Gerard, que vagi molt bé i ens retrobem la setmana vinent.
3: Molt bé, fins la setmana que ve.
2: Adéu-siau.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
6: Queden 9 minuts per arribar a les 11 del matí. Isaac Muntades, bon dia de nou. Ja sabem que hi ha la cartellera aquests dies, però abans d'acabar el programa parlarem sobre alguna sèrie. Isaac, què has vist aquests dies? Explica'ns.
10: Bon dia, Ona, de nou. Doncs mira, sí, hi ha una sèrie que us recomano molt. De fet, és una minissèrie que trobareu a Netflix aquests dies, que encara no l'he acabat, de fet em falta un capítol, però bueno, més o menys m'imagino al final, que és la sèrie biogràfica d'en Rafa Nadal, no?, que es titula Rafa, i bé, ja sabeu qui és en Rafa Nadal, no cal que us expliqui massa, segurament un dels millors tenistes de la història del món del tennis, el millor tenista espanyol segur, i bàsicament fa un repàs de la seva trajectòria tenística des dels seus inicis, no?, des de que va començar a ser professional a principis del 2000 i de com va començar a elevar-se gràcies a aquella victòria a la Copa Davis, i després repassa doncs tota la seva trajectòria doncs al torneig de Roland Garros, de com va aconseguir guanyar Wimbledon per primera vegada, els enfrontaments amb en Federer, amb en Djokovic, i també el punt més humà, no?, que jo penso que li dona un plus, no?, que és el tema d'explicar una mica aquestes lesions que ja des del pràcticament el primer any que va despuntar com a professional va anar patint i que li han impedit doncs tenir un palmarès més gros, no? Però realment és fort quan t'explica doncs que pràcticament ha estat 20 anys jugant amb dolors cada partit, que s'havia d'infiltrar moltes vegades lesionat per un síndrome que té el peu, no?, que es diu Weiss-Müller, que ho podeu buscar, i pràcticament sembla que només és l'única persona així del món de l'esport d'elit que l'ha tingut. I bé, que li ha fet doncs, aquesta malaltia degenerativa del peu, no?, que li ha impedit doncs, poder arribar a ser més fort i aconseguir més títols, però tot i així, déu-n'hi-do els que va aconseguir, i realment sorprèn veure com va guanyar-ne alguns de la manera com estava físicament, que això realment us impactarà molt, i això, una sèrie que té moments molt, molt emotius. Jo del que he vist em quedo amb la final de Wimbledon del 2008, que jo me'n recordo haver-la vist amb els meus amics en directe una tarda amb una tele d'aquelles de tubo encara, que teníem en un local, i vam estar tota la tarda mirant aquella final que va durar 6 hores i que es va interrompre per la pluja. Hi ha un moment molt emotiu que fa vessar alguna llagrimeta d'una història que explico quan era petit, per tant jo us ho recomano que ho mireu. La sèrie està molt bé, més amb el testimoni d'en Rafa Nadal, dels seus entrenadors, del seu entrenador Toni, d'en Federer, d'en Djokovic, d'en Carles Moyà, que és el seu entrenador actual, vull dir que una sèrie fantàstica.
6: I és una sèrie, diguéssim, documental? Entenc que sí, no? Sèrie documental?
10: Sí, és totalment documental, De fet, he de dir que són 4 capítols, només, més o menys d'una hora, cadascun, fins i tot una mica menys. Els dos primers són 53 minuts, després sí que els altres dos sí que ja són d'una hora, i fins i tot jo penso que és una sèrie que la podríem haver allargat. Que si haguessin 7-6 capítols, no hagués passat res, perquè sí que s'obvien algunes coses que jo penso que són importants. Per exemple, almenys jo no ho he vist i no crec que ho veiem ja, el tema dels Jocs Olímpics, de la victòria als Jocs Olímpics de Pequín, de l'or individual del 2008, o de la victòria en dobles que va aconseguir, no recordo si va ser a Rio de Janeiro el 2016, que això encara no hi he arribat en aquesta època, però entenc que tampoc sortirà si no ha sortit l'altre. Llavors, potser hi ha alguns moments que es troben a faltar i profunditzar potser en alguns tornejos, no?, que sí que ell va dominar molt, no?, però bé, penso que és un bon repàs i que és merescut. Al final era estrany que no tingués un documental, no?, en Rafa, quan hi ha tenistes que encara estan en actiu, que ja el tenen, no? Vull dir que...
6: Ens l'apuntem, Isaac. L'Andreu també tenia una sèrie a comentar, que em sembla que sortirà ara una nova temporada, pot ser?
11: Sí, hola, Isaac. Sí.
10: Hola, Andreu, què tal?
11: És una sèrie de Movistar, L'Immortal, no sé si us sona, a tu, Isaac.
6: A mi no em sona gens, l'he buscat i no em sonava gens.
11: Bé, és una sèrie així de narcotraficants de Madrid que, doncs, és gent que ve del barri, que no viu en un pis normal, i a partir d'aquí, doncs, un dels fills construeix una mortadera de diners, doncs, fent-se un dels principals capos de la droga de Madrid, i bé, doncs aquesta és la tercera temporada i és l'última. I el bo és que el protagonista, doncs, a la segona temporada recordo que va acabar amb un tret a ell, i crec que aquesta tercera comença, doncs, ell ja que només fa negocis nets, no es vol tornar a posar
6: en aquest món,
11: però bé, suposo que la sèrie evolucionarà, que torna, i no sabem com acabarà. Però bé, és una sèrie que a mi, ostres, les dues temporades em van enganxar molt, i aquesta tercera, que és la final, crec que doncs s'estrenava avui ja intentaré ni que sigui mirar-me un capítol, però bé, si se'm poden combinar bé els horaris amb el Mundial, doncs ja mirarem un capítol.
10: Que comença el Mundial.
11: Sí, aquesta també és una bona sèrie, comentar.
10: Sí. Quin partit juguen avui, per cert?
11: Sud-Àfrica, Mèxic, sí. I, Isaac, una pregunta. La sèrie aquesta del Rafa Nadal està a Netflix? Imagino que també, vull dir, a partir de bon sortir com a testimonis el Djokovic, Federer i companyia,
6: sí.
11: No?
6: Sí.
10: Surten en Djokovic i en Federer. I em queda l'últim capítol i tinc dubtes de si veurem sortir l'Alcaraz.
11: Yeah.
10: Que això no ho he vist, és a dir, com a ja successor, diguéssim. No
11: sé.
10: Perquè entenc que aquests dos primers havien de sortir i no sé si en aquesta darrera sortirà ell. Clar, és el que em falta, no l'he acabat de veure, llavors no us ho puc dir, però entenc que sí.
11: I està bé o no? És millor que Les Dance o no?
10: A mi de Les Dance em va agradar molt, la del Michael Jordan.
11: És que crec que aquella és insuperable,
10: Sí, aquella és insuperable, té moments molt insuperables. A part, són 10 capítols, vull dir que dona... És una sèrie... A mi de les millors. Hi ha alguns moments, bueno, és que no sé, d'alguns partits que el menys tenien, i ara tornant Michael Jordan, no sé què, i després els hi fotia no sé quants punts, i... Bueno, brutal, brutal sèrie. La recomano també, aquesta.
11: Sí.
6: Doncs ens apuntarem aquestes sèries, per tant...
11: Tu no has dit cap,
6: Ara estava...
11: El conte de la criada,
6: estava ullejant el meu Netflix i estic una miqueta estancada amb el que vaig comentar, el conte de la criada. I per la resta de plataformes vull començar la sèrie de pubertat de 3CAT. També aquesta és la que tinc més pendent. I també estic veient bastantes pel·lícules del Disney Plus, pel·lícules de la infància. Vull dir que...
10: Bueno, ostres, però sí, són sí, sí. Maques aquestes.
6: Sí,
10: ara Mundial, Ona.
6: Sí, ara em tocarà petxocar una mica amb el Mundial. Però bé, res, amb això ens quedem avui al Territori 17 i, com sempre, nosaltres puntuals demà a les 9 del matí, aquí a les nostres emissores. Que vagi molt bé, bon dia.
10: Bon dia.
12: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
13: El 9FM.

0: Molt bona nit i benvingudes i benvinguts a una nova edició de Ja escoltem jazz. Avui us proposem un viatge diferent, delicat i profundament mediterrani.
1: Un viatge musical que ens porta fins a dues ciutats úniques, Ceuta i Melilla. Dues portes obertes entre continents, entre cultures i entre maneres d'entendre la música.
0: Avui no buscarem el jazz explosiu, el jazz més explosiu ni el més frenètic, sinó que ens deixarem portar per sonoritats smooth, melodies càlides, textures orientals i atmosferes suaus.
1: Perquè Ceuta i Melilla són ciutats molt més que una geografia. Són convivència, mestissatge i memòria sonora. Són el punt on Europa mira cap al Magreb i on Àfrica respira molt a prop de la Mediterrània.
0: I aquest context geogràfic, històric i cultural ha acabat impregnant també amb moltes propostes musicals contemporànies. Jazz mediterrani, fusió andalusina, aromes àrabs, ritmes nord-africans i sensibilitat africana.
1: També parlarem d'alguns espais i iniciatives que han ajudat a donar vida al jazz d'aquestes zones, com festivals de fusió mediterrània, cercles interculturals i projectes que uneixen músics de les dues ribes.
0: Durant la propera hora, escoltarem una selecció elegant i reposada amb artistes vinculats directament o indirectament a aquest univers sonor de frontera amable.
1: Prepareu-vos per traspassar mars, deserts, ports i places plenes de música. Això és Ja escoltem jazz.

I arrencarem el programa d'aquest vespre amb una proposta profundament vinculada a la realitat multicultural de Ceuta i Melilla. Ahmed Muissi, artista nascut a Ceuta, ens ofereix aquí una peça publicada l'any 2011 amb aroma mediterrània i influències àrabs subtils i una sensibilitat elegant i fronterera molt adequada per al programa d'avui. Amb totes i tots vosaltres, Sans Toi, d'Ahmed Muissi.

La trompetista britànica bahariana Yas Ahmed és una de les grans referències del jazz àrab contemporani. Aquesta peça de l'any 2017 combina jazz modern, psicodèlia subtil i escales orientals amb una elegància molt cinematogràfica. Amb tots vosaltres, The Space Between the Fish and the Moon, de Yas Ahmed.

Seguim amb una figura imprescindible quan parlem de fusió entre jazz i sonoritats del Pròxim Orient. El trompetista franco-libanès Ibrahim Malouf ens regala aquí una peça íntima i molt emocional editada l'any 2013, plena de sensibilitat i refinament melòdic. Amb totes i totes vosaltres, Happy Face, Ibrahim Malouf.

La música i el oud de Dasher Joseph creen paisatges gairebé ètnics. En aquesta composició de l'any 2023 hi trobarem jazz atmosfèric, improvisació delicada i una profunda connexió amb la tradició sufí i nord-africana. Amb tots i totes vosaltres, Funky Sharky, de Dasher Joseph.

El pianista Tariq Yamani és qui ens aportarà aquest vespre al programa a la vessant més apianada i nocturna del programa. Mermaid's Walk, publicada l'any 2021, és una petita joia del jazz modern amb influències àrabs subtils i molt de gust pel detall. Amb totes i tots vosaltres, Tariq Yamani i el seu tema Mermaid's Walk.

Avui, dins del nostre espai jazz terapèutic, voldria parlar-vos de les fronteres interiors. Perquè igual que Ceuta i Melilla conviuen entre cultures, llengües, religions i identitats diverses, també nosaltres convivim sovint amb certes dissonàncies i certes ambigüitats que ens ajuden a poder sanar-nos i ser-nos conscient per trobar el nostre propi equilibri. Tots tenim fronteres interiors. Són aquells límits invisibles que defineixen qui som, que ens permeten que ens expressem i que a vegades guardem en silenci. Algunes fronteres ens protegeixen i d'altres ens empresonen. Les fronteres interiors es construeixen a partir de les experiències viscudes, de la formació rebuda, de les ferides emocionals i també dels somnis que encara no hem atrevit a perseguir. Ens ajuden a distingir entre el que és nostre i el que pertany als altres, entre el que volem i el que simplement acceptem per inèrcia. Però a vegades aquestes fronteres es tornen massa rígides. La por, la culpa o la necessitat d'aprovació poden convertir-les en murs i aleshores és quan deixem de créixer. El jazz és un art viu a la frontera. Hi ha una estructura, una harmonia compartida, però dins de cada marc de cada músic explora, improvisa i s'atreveix a travessar límits. Els grans músics de jazz ens ensenya que el creixement neix sovint de costar-nos els nostres límits. És allà, en aquell espai incert, entre el conegut i el desconegut, on apareix la creativitat, l'autenticitat i la transformació. Potser avui ens podem preguntar quines fronteres interiors em protegeixen? Quines fronteres m'estan limitant? Quina part de mi mateix fa temps que demana més espai per expressar-se? Quin petit pas podria fer a partir d'avui per explorar nous territoris?

El contrabaixista Abisai Kun sempre ha treballat molt bé en la connexió mediterrània dins el jazz contemporani, i aquesta peça de l'any 2011 és càlida, elegant i molt evocadora, amb una sonoritat que encaixa perfectament amb l'esperit fronterer d'aquest vespre.

Continuem aquest viatge amb una de les figures més refinades del jazz mediterrani oriental. El tunisià afincat a Melilla, Anouar Brahem, ens ofereix una peça d'una bellesa delicadíssima. Editada l'any 2009, en el seu Ode dialoga amb el silenci i la respiració. Amb tots vosaltres, Vague, d'Anouar Brahem.

Rabbi Abu Jalil és un pioner absolut en la fusió entre jazz i música àrab. El seu àlbum Blue Camel, publicat a l'any 1992, continua sonant modern i elegant gràcies a la seva combinació d'improvisació jazzística i també de ritmes orientals. Així doncs, aquest vespre hem seleccionat una cançó molt oriental que es diu Rabbu Abu Kabu, de Rabbi Abu Jalil.

El bateria algerià afincat a Ceuta, Karim Siad, aporta avui la vessant més africana i tribal del programa. Aquesta composició de l'any 2011 manté un equilibri molt interessant entre el ritme i una intenció subtil. Amb tots vosaltres, Yobadi, de Karim Siad.

La connexió africana arriba ara amb la veu càlida i elegant del Richard Bona. Aquest tema de l'any 1999 uneix jazz, groove i arrels africanes amb una naturalitat extraordinària. Amb totes i tots vosaltres, Te Dikalo, de Richard Bona.

0: I així arribem al final d'aquest viatge sonor entre Ceuta, Melilla, el Mediterrani i les múltiples ànimes que conviuen a les seves ribes.
1: Doncs sí, Ricard, avui hem descobert que el jazz també pot ser pont, refugi i espai de trobada entre cultures aparentment llunyanes. Esperem que aquest programa us hagi transportat, relaxat i acompanyat.
0: Des de l'Andalus fins al Magreb, passant pel jazz europeu i les arrels africanes, en la música ens recorda que les fronteres també poden unir. Gràcies per compartir una vegada més aquest espai amb nosaltres.
1: Nosaltres tornarem ben aviat amb l'últim sospir d'aquesta temporada de Ja Escoltem Jazz.
0: Que la música us cuidi. Qui us parla, en Ricard Díaz.
1: I Jordi Brito.
0: Amb el suport tècnic d'en Robert Garrigós.
1: Us deixem ara amb aquesta cançó del Toninho Horta de l'any 1989, titulada Eternal Youth. I que recordeu
0: que ja escoltem jazz.
1: Bona nit.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Soc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Molt bon vespre, oients de Nocolinenca. Dimecres 10 de juny del 2026. I com que és dimecres i són les 9 i un minut del vespre, doncs aquí toca una estona de sardanes. El programa 35 d'aquesta temporada, penúltim programa, perquè Sant Joan cau en dimecres i segurament haurem acabat la temporada. Per tant, doncs ja, això ja ho tenim gaire pel sac i ben lligat. Toni, què tal?
1: Bé, mira, aquí estem una altra vegada, un dimecres més, aquí parlant de sardanes i bé, esperant les vacances, com dius tu.
0: Ja van arribant.
1: Que de moment no fa molta calor, vol dir que de moment no sembla que estiguem... Com aquell que diu, estem a punt de començar l'estiu ja, setmana que ve de començar l'estiu. Per tant, ja hauria de començar, que diuen que ja vindrà, però de moment...
0: Bueno, hi ha la frase aquella en castellà del 40 de maio, no te quites el saio. Jo la vaig sentir catalanitzada i deien, fins al 10 de juny el fred no és lluny. Per tant, si avui és 10 de juny, encara tenim el fred aquí.
1: Jo, aquesta temperatura, hi firmaria tot l'any. Tot l'any hi firmaria.
2: Molt bé.
0: Jordi, què tal?
3: Molt bé.
0: Acalorat, també? No gaire.
3: Normal, que dius tot l'any ja, aquesta temperatura. I tot a punt.
0: Que avui ens portaràs nits de calor, no, tu?
3: Sí.
0: Oi que sí?
3: Sí.
0: I farem una avançada.
3: Fogates, Sant Joan i les coses.
0: Farem una avançada de...
3: Sant Joan.
0: De revetlles, ja sí. Va bé. Albert.
4: Molt bon vespre.
0: Tot a punt?
4: Tot a punt i tranquil aquí darrere.
0: Molt bé. Doncs...
1: Has vist el papa?
4: No, no he vist el papa, però he patit el papa. El papa i tota...
1: I la mama i els tiets, eh?
4: Tot. Estava avui a Barcelona i després, bueno, perquè no vull ser incendiari, però el Segalés, l'empresa Segalés, ens ha deixat penjats. O sigui, jo sé que després m'ha assabentat que estava anul·lada la parada de Tetuán, però a la seva aplicació no posava res i ha estat perquè he preguntat a un grup de col·legues de la ràdio que m'han dit que està anul·lada a Tetuán. I aleshores surt de Tetuán i vés-te'n fins a Fabri Puig per agafar l'ús. Bueno, però ja estic tranquil.
1: Ah, ja estàs aquí.
4: Ja estic aquí, estic en bona companyia i passant doncs aquesta horeta que tinc ganes.
1: I el papa que es queda allà on està.
4: I el papa que faci el que pugui.
3: Sí.
0: Doncs, escolta'm, parlant de Barcelona i tornem una estona. Et sembla?
4: Sí, em sembla molt bé.
0: Doncs, la setmana passada vam acabar amb una llicència d'un sardanista i avui el que farem és començar, igual que vam acabar el dimecres passat, amb llicència d'un sardanista. Aquelles coses que et fa l'Spotify, que et porta peces que no coneixes i dius, ui, això encaixarà avui aquí. Ens anem amb rumba, que diuen que la rumba és catalana, i amb un noi molt jove, que es veu que és de Sants, si escolteu la lletra ens ho diu, que es diu Flaca, amb dues cas, i el títol de la cançó és molt explícit, Barcelona de rumba. Doncs començarem amb rumba, a veure què us sembla i a veure com sona. Som-hi.

0: Molt bé.
1: Jo no soc de Barcelona, però Barcelona, cosa bona.
0: Bueno, ja va bé. Ja va bé que anirem una mica a Barcelona, perquè està agafant una fama de guiri, que, bueno... Aquest és el problema.
1: Jo diria que no s'ha deixat cap barri, ni cap districte.
0: No.
1: Els ha dit tots. No. Els ha dit tots. Per tant, em va agradar i he pensat, calla, la farem sonar.
0: Molt bé.
1: A veure què tal.
0: Molt bé, molt bé.
1: I...
2: S'agraeix, perquè per mi ha estat com... Ah, vale, sí, també té aquesta barra de Barcelona.
1: Gràcies. Sí, sí, tal com està aquests dies, doncs... una mica d'aire fresc, també penso que va bé. El Flaca, doncs sí, un personatge que investigarem, a veure com sona. Doncs seguim amb una... Ah, sí, arrenquem amb el que ens toca, sardanes, i la proposta que ens fa el Jordi avui, doncs, he permet avançant-me i volies posar peces de Sant Joan, doncs ja comencem amb una altra sardana de
3: Sant Joan.
1: Dedicada a Sant Joan.
3: Perfecte.
1: La màgica nit de Sant Joan, una peça del Jordi Moladera i Perxacs, estrenada a Ceret el 2021, el 2001, perdó, el 18 de novembre del 2001, i arrenquem amb la contemporània del CD Contemporanis 4, per tant, doncs, si acabem sempre amb la contemporània, avui, doncs, arrenquem amb ells, amb aquesta peça que porta per títol La màgica nit de Sant Joan. Som-hi.

0: Jordi Moraleda.
1: Una peça...
0: Una peça...
1: Que et porta una nit màgica, eh?
0: Sí, tant. Sí, tant, màgica. Bé, el Jordi va néixer a Barcelona el 1950 i ens va deixar el juliol del 2020. I ell va ser director, músic instrumentista i compositor de música. No, diguem que no va ser un compositor, un gran compositor de sardanes, perquè es va dedicar més a l'orquestra de cambra i tot això. Uh-huh. Ell, per exemple, va estar al Conservatori Superior, va fer allà els seus estudis, on va estudiar el solfeig, piano, fagot, contrabaix, percussió. Va estudiar també direcció d'orquestra, instrumentació, compositor, harmonia, contrapunt i fuga. Vull dir que l'home està ben preparat, eh?
2: Sardanes, no, però la resta...
0: Està molt ben preparat. Fins al punt que, bé, ell se'n va anar al Conservatori de París i allà, doncs, ha estat molts anys treballant en el Conservatori de París. Com a instrumentista ha estat a l'Orquestra Simfònica del Vallès, a l'Orquestra Ciutat de Barcelona Nacional de Catalunya i també a l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. I normalment el trien per fer, quan busquen gent per algun tribunal de composició i interpretació, doncs el trien amb ell, perquè saben que té un valor musical molt, molt important. Eh? Ha fet unes 30 sardanes, però, com us dic, ell ha estat més a París, treballant a París en temes d'orquestra de cambra i orquestra de... Bueno, orquestra...
1: Sí, sí, més sinfònica.
0: Més sinfòniques, exactament. Mm-hmm. Perquè en tinguem una idea de més o menys de qui és, doncs ell ja va néixer en una casa de músics, perquè el seu pare ja fou director d'una orquestra i va fer una sardana també que es diu La Plec, espera't, si la trobo, es diu... Bueno, no la trobaré, és igual, ja us ho diré. Llavors, ell és germà del Joan Lluís Moraleda, que n'hem parlat moltes vegades d'ell, i també és, des del 2007 és director de la Banda Música de Barcelona. Vull dir que en aquest moment sí que ha estat... Bueno, ara ja no, perquè és mort, però va acabar a la banda que va treballant aquí a Barcelona. Eh? Uh-huh. Però és una família, diguem, de músics.
1: Ja et dic. Ja porta tota la visió.
0: Exactament, el seu germà, Joan Lluís Moraleda, i l'Albert, que també és un altre germà, també és músic. Mira, la sardana que us deia és La Plec del Remei, que la va fer el seu pare l'any 1949. Que això, segurament, el va influir amb ell en el món de la sardana. Que ja et dic, ell no anava per sardana, sinó que anava més per el tema sinfònic.
1: Molt bé, però també va haver de descobrir...
0: I tant.
1: Nous compositors.
0: I tant, i tant.
1: Doncs això, avui tenim sardana cantada, que sí. Tirem sintonia i ens expliques la proposta que ens porta. Som-hi.

Hola, bona nit. Avui us proposem, ja que tenim el mes, tenim Sant Joan, una sardana i una cançó de Sant Joan. La sardana Sant Joan. La música és d'en Josep Maria Ruera Pinar, de Granollers, interpretada pel Cor de Cambra de Granollers, direcció Josep Vila. La lletra, de Trinitat Catassús. Josep Maria Ruera va néixer a Barcelona, encara que els avis i els pares eren de Granollers, el 2 d'agost de 1900, però es traslladà a l'edat de 9 anys a la ciutat de Granollers, on va viure fins a la seva mort el 31 de maig de 1988. Va ser molts anys el director de l'Escola de Música de Granollers, Escola Municipal, on aquesta escola porta el seu nom. Va tenir dos deixebles, dos seus deixebles, que va ser, una va ser Josep Maria Roger, que és pianista i també va ser director els últims anys. Josep Maria Roger és de Riells i va començar els seus estudis amb Isidre Corderas als 15 anys aquí a Sant Feliu. El seu pare pujava a Sant Feliu. Llavors ja se'n va anar a altres llocs, però va ser. També llavors va arribar de professor, quan era professor de l'Escola de Música, va quedar de Granollers, de conservatori i tal. Va ser el Josep Maria, va ser pianista d'orquestra, no sé ben bé, la Plateria o el Salset del Poble Sec, per començar, i també va ser de Miquel Ríos. Un altre que va, un pianista bo de Granollers, va ser Jordi Masó. Us explico una cosa, és que és molt llarg tenir... Va ser compositor, va estudiar molta... O sigui, a Granollers, va ser organista de la parròquia de Sant Esteve. Va ser compositor de sardanes i no sardanes. Hi ha unes quantes, per no distreure, però en té moltes. Va estar barrejant a Riells als anys 80-82, I una vegada per a la Festa Major li van dedicar dos sardanes que eren d'ell, les va tocar a la cobla allà, dos o tres. En té moltes, però dic jo ara tardaran molt i aquí doncs, n'hi ha moltes. Ha fet no solament sardanes, sinó música per cort, danses i altres coses. Jo voldria... O sigui, per no llegir-ho tot, vull dir que va ser un gran mestre i que va ressaltar molt i per això porta el seu nom a l'Escola Municipal de Música de Granollers. Per tots vosaltres, Sant Joan, pel Cor de Cambra de Granollers.

0: Bé.
1: No sembla una sardana, eh?
0: No.
1: No sembla.
0: Aquest, no, no. Perdó, la direcció del cor és el Josep Vila. Havia estat director de l'Orfeó Català, també. L'he sentit dues vegades, aquest cor de cambra, que és de la Unió de Granollers, que hi ha diverses seccions, i aquest és el cor de cambra, que és molt...
2: Ho fan molt bé.
0: Molt bé.
1: Sí, aquesta
0: sardana. No, sardana no és. No té...
1: Si és una sardana, no té gaire...
0: I em poso sardana de... Però bueno.
1: Molt bé.
0: Llavors, si vos comentàveu, de sardana té la tira. I el següent que es proposem és una altra versió, La nit de Sant Joan. Aquesta no és sardana, no, eh? Tampoc. Lletra i música de Jaume Sisa, de l'àlbum del 1981. Jaume Sisa i Mestres, Barcelona, 24 de setembre del 1948, conegut simplement com a Sisa. És un músic i cantautor català, i en menor mesura també actor, autor de la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol. Aquesta es va fer famós, també. La seva obra més emblemàtica, inclosa al disc homònim de 1965, també són coneguts i recordades cançons com A nit de Sant Joan, El setè del cel i L'home dibuixat. També és autor de la resemantització del terme galàctic per referir-se al contingut de la seva obra i d'altres autors coetanis i posteriors. Per això, popularment conegut també amb el sobrenom del cantautor galàctic. En fi, ha fet molta... Ha treballat amb Pau Riba, Gato Pérez, Carlos Fabià, Jordi Batista, ha fet rock, folk, música, cançó, ha estat molt, molt popular. El nostre cantautor, els 16 jutges també va participar i tot això. Per tots vosaltres, La nit de Sant Joan, per Jaume Sisa.

0: Bé. Parla molt de fogueres, però no feu foc, eh?
1: Sí, home, el foc es pot fer...
0: Una mica, però amb precaució.
1: Controlat.
0: Això, controlat.
1: Perquè, escolta, si, com vols que no fem foc? Si la lletra ens diu, com la Terra que gira al voltant del Sol, farem lentes rodones encerclant
0: sí.
1: el foc.
0: Sí.
1: Per tant, si fan lentes rodones, acaben ballant sardanes, no?
2: I tant.
0: També.
2: A la seva...

0: manera, sí.
1: Acaba sent això. Sí.
0: Ho sabeu que va néixer al Poble Sec, davant per davant del Joan Manel Serrats.
2: Això no.
1: Sí, eren veïns.
2: Eren veïns. Sec, sí.
0: El Joan Manel Serrat era 5 anys més petit, però jugaven junts al carrer. Jugaven a... Bueno, clar, estem parlant de la dictadura. I jugaven al carrer a futbol i llegint el TVO, i bueno, el que fèiem nosaltres quan érem petits, evidentment.
2: El que hi havia.
0: El Cisa va tenir les seves etapes, eh? Està claríssim. Va començar el 68 fins al 74, que va ser quan va començar a cantar i va fer el primer concert a Barcelona, a l'Escola Massana, compartint un espectacle amb la Guillermina Mota i el Xavier Ribalta. Val? Després, al 75 i 79, va fer la seva trilogia clàssica, on, bueno, ja sabem els seus noms, Qualsevol nit pot sortir el sol, o Galeta Galàctica i La Catedral. Més endavant hi ha l'etapa elèctrica, que en diu ell, del 1979 al 1985.
2: Galàctica.
0: Després de fer La Catedral, que ja tenia 30 anys llavors, eh? Doncs va començar la seva carrera musical, diguem, ja molt més elaborada, ja no era tan casolà, eh? Després se'n va anar a l'etapa madrilenya, va agafar se'n va anar a Madrid, el 1985 al 96, on allà va intentar fer-se un lloc en el món musical, juntament amb el Ricardo Solfa i amb l'orquestra Plateria, que cantava.
1: El Ricardo Solfa era l'alter ego d'ell, eh?
0: Exactament,
1: no,
0: exactament.
1: Que a vegades li pregunten pel Ricardo Solfa i diu que no el coneix.
0: Sí, sa mare.
1: Ah, sí? Sí. Diu que no el conec. Un dia vaig sentir que deia... Era un noi que cantava prou bé, però no el vaig arribar a conèixer, va dir.
2: M'he estat al costat.
0: I finalment l'etapa maduresa del 2000-2018, on va tornar a Catalunya, evidentment, i va començar a cantar, doncs, Visca la llibertat, i hi ha discos més reivindicatius, fins que es va jubilar, diguem, el 2019, que no se n'ha sabut res més d'ell. Bé, tot un personatge, aquest senyor, tot un personatge que ha passat per unes etapes diferents, segons la Guerra Civil també el va marcar, perquè la seva mare diu que era molt religiosa, i ell estava en el bando, que se sentien els bandos dels perdedors. I això també els veu que el va marcar una mica.
2: Molt bé.
1: Tot un personatge.
0: I tant. Ja molt, molt explicat ell, eh?
2: Sí, sí.
0: Tenim
2: sí,
0: aquí una discografia que no veus.
2: A més, si ha passat per tantes etapes, sempre hi ha molt que explicar.
0: Mare meva.
2: Sí, diferent gènere.
0: Moltíssim.
2: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs tenim la gent de punt, sí?
0: Sí.
1: Sí, doncs anem-hi a veure on toquen a ballar sardanes. Doncs endavant amb la trinca.
0: Bé, doncs anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Començarem dissabte. Només tenim 24 ballades, 9 aplecs i un concert.
1: I olé.
0: Dic aquest dissabte a les 11 del matí i no es dic el del divendres, eh? Perquè divendres també hi ha 4 o 5 ballades més. Però comencem el dissabte. Al Vendrell, a les 11 del matí tenim els Lluïsos Coble. A Calella tenim els Montgrins, també amb una ballada a 1:15. A la 1, a Bellver de Cerdanya, amb la principal de la Bisbal. A les 5 de la tarda, a Camprodon, tenim la Bisbal jove. A Girona, a les 6 de la tarda, a la ciutat de Girona. A la plaça de la Catedral de Barcelona, tenim la principal del Llobregat, també a les 6 de la tarda. A les 7, a Manresa, tenim la ciutat de Manresa. A les 7 també, a Tiana, tenim la Copla Maricel. A Cerdanyola del Vallès, a les 7 tenim música enregistrada, aquí no hi aneu. A les 7 de la tarda, a Arenys de Munt, tenim el primer plec, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona. Un gran aplec, cura el quart aplec, eh? Però ja estan fent tres coples, vol dir que van molt llançats. Cap al vespre, a les 9, a Molins de Rei, tenim una doble ballada amb la copla Marinada i la principal de la Bisbal. A 9:45, a Roda de Ter, tenim la copla banda del Col·legi de Santa Maria. També a les 10, a Roses, tenim la copla contemporània. Fins això dissabte. Ara començaríem diumenge. Diumenge a les 10 del matí, a Tolosa de Llenguadoc, tenim un aplec, el 74è aplec de la Sardana, amb la nova germanor i la copla mil·lenària. Un altre aplec, 64è aplec de la Sardana, a la Bisbal de l'Empordà, la principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívol de Sabadell, quatre coples. Comencen a les 10 i a la tarda a les 4 de Sant Tornem-hi. Una ballada a Lleida, concretament amb la copla Tàrrega, a 11:15. Un altre plec, 96è plec de la Sardana, a Igualada, amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa, a 11:15 del matí i a la tarda a partir de 4:45. Un altre plec, 39è plec de la Sardana, a Tologers. Aquí només hi ha una copla, veig, Tres Vents, a 11:00 del matí i a 4:45 de la tarda. Ballada Sant Joan de les Abadeses, a 11:00 del matí, en Foment del Montgrí. Una altra ballada a les Escaldes, d'en Gordany, amb la copla Vents de Riella, a 11:00 del matí. Un altre plec, 57è a plec de la Sardana, Cornellà de Llobregat. Tenim la principal de Llobregat, la Mediterrània, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Flama de Farners i la Ciutat de Cornellà. Cinc coples. Comencem a 11:00 del matí i a 4:00 de la tarda Sant Tornem-hi. Una ballada a Barberà del Vallès, a 11:45 amb la copla Contemporània. Una altra ballada a Pineda de Mar, a 11:45 amb la principal de Banyoles. Una altra ballada a Planoles, a 11:45 amb la copla Moreneta. Un altre plec, segona plec de la Sardana a Prades, amb la copla Cossetània, a 11:45 i a 11:45 de la tarda. Una ballada a 12:00 del migdia a Vilafranca del Penedès, amb la copla Catània. Un altre plec, 24è, a plec de la vila d'Altafulla. Altafulla, evidentment, la ciutat de Cornellà i la principal de Tarragona, a 12:00 i a 4:00 de la tarda. I una ballada a Guissona, amb 2:45, amb la Reus Jove. A Ripoll tenim una doble ballada, a 4:45 de la tarda, amb Sols de Banyuls i la principal de Cassà. A Ribes de Freser tenim la Copla Salvatana, a 5:00 de la tarda. I la plec que tenim més a la vora, la plec de Palau de Plegamans, a 5:45 de la tarda, amb les coples Marinada i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A Guissona tenim un concert a 6:00 de la tarda, amb la copla Reus Jove. I finalment tenim dues ballades més, una a 7:00 de la tarda a Molins de Rei, amb la principal de Llobregat, amb la principal de Terrassa, i a 8:15 a Blanes, amb la copla Vila de la Jonquera. Tot això és el que tenim aquest dissabte i aquest diumenge. Evidentment, el que us dic sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, remeneu, busqueu, que segur que trobareu el que més us convingui, el que més us agradi. Però no deixeu d'anar a ballar sardanes.
1: Molt bé, déu-n'hi-do.
0: Estem al fort, ara.
1: Està florint tot i es nota el bon temps.
0: Es nota el bon temps, i tant.
1: I que tothom té ganes de celebrar-ho.
0: És possible que m'escapi fins a Palau, segurament.
2: A Palau, sí.
0: A veure els companys de Palau, la Rosa Mari, i aviam com els hi va la cosa.
1: Molt bé.
2: Anava a dir que us prepareu pel juliol.
1: Això.
2: Sant Feliu, eh? Teniu el juliol de Can Xifreda, que teniu... Reserveu que els 5.000 oients que teniu de Codinenca, bueno, si no veniu tots, no hi acabareu. Teniu a cada dijous a 8:45 teniu un concert, bueno, un concert de diversos cantautors i autors. El dia 2, la Maria Mar Bonet. El dia 9, la Sara Roy. El dia 16, Joan Garriga i Magic. El 23, la Marina Palau, que és important per aquesta casa. I a part canta molt bé i ho fa molt bé. No us ho perdeu. I el dia 30, Gelobert. O sigui, reserveu...
1: Gelobert.
2: Sí, Gelobert, no?
1: Gelobert, sí.
2: A partir del dia 11 es posen les entrades a la venda.
1: A partir de demà.
2: A partir de demà, això mateix. I podeu reserveu i veniu... Dic, no veniu tots a Sant Feliu, perquè n'hi cabreu.
0: Tots, tots, hi han d'anar tots.
2: Però, bueno...
0: Ja farem puesto, no pateixis. Ja,
2: sí. Ens posem a fora, cap a...
0: A més de la carretera,
2: i
0: si
2: no
0: fa.
2: I no us ho perdeu i apunteu-vos tots els dijous, d'acord? Vinga.
0: Ja que parles del juliol, el 18 de juliol, la pleca a Sant Feliu.
2: Ah, sí,
0: la també. La pleca a Sant Feliu, recordeu? Sí, sí. També, segurament serà el parc de Can Xifreda. Estem buscant un lloc, però segurament acabarem allà. Amb les coples juvenívoles de Sabadell i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A les 8 de la tarda i fins a les 12 del vespre, doncs, ballarem sardanes, soparem i ens ho passarem bé.
2: I a la plaça no podem estar, no?
0: A la plaça, teòricament, estarà fet un nyap, diuen.
1: Ja, doncs ja s'anirà veient.
2: Farem un reportatge històric.
0: Ah, bueno, això és cosa teva. Jo...
2: No, bé, no. Bé. Però molt bé, el 18 cap allà.
1: Amb una pleca sí. en el... En l'entorn del parc de Can Xifreda també...
2: Sí, queda molt
0: maco. També és molt maco, el que passa que té unes complicacions bastant importants perquè no és prou gran que per posar-hi tanta taula i tant tarimat i tanta... I estem mirant allà si trobem un altre lloc, però si no, acabarem en allà segur. Ens haurem de fer com puguem.
1: Ho seguirem de prop a veure que podem...
0: Sí, home, ja ens informarem perquè ja estem fent programes, vull dir que... Ja... Segurament ja us informarem, ja.
2: Molt bé.
1: Doncs va, una més, i abans hem començat amb aquesta màgica nit de Sant Joan amb el Jordi Modaleda, i has dit que era germà del Lluís Modaleda, oi?
0: Sí.
1: Doncs... Josep Lluís Modaleda. I ara anem parlant del juliol, dels concerts de la Plec, i tot això, el que aquelles coses que passen, que trobes una sardana amb un títol i ja ens posem a parlar d'unes coses que dius, doncs mira, el títol diu pendent de viure-ho.
0: Pendent de viure-ho.
1: Són coses que tenim pendent de viure-ho. Res, d'aquí 4 dies, d'aquí un mes ja estarem al juliol i ja amb agenda plena. No farem programa, però ja us hem marcat tota l'agenda pel juliol. Per tant, doncs, amb aquesta peça estrenada el 22 d'octubre del 1990 del mestre Joan Lluís Modaleda, amb la cobla Sant Jordi, escoltem Pendent de viure-ho, a veure com sona. Som-hi.

0: Joan Lluís Moreda. Tot un compositor de sardanes, molt conegut en el món de la sardana. Un cara que ell també s'ha dedicat molt a l'orquestra. Ell va néixer a Santa Maria de Palautordera el 1943 i està doncs, totalment actiu, perquè encara fa sardanes, encara en va fent. Del 2000-2016 va ser el director de la Copla Juvenívola de Sabadell, vol dir que ja tenia que ser un gran compositor i un gran director d'orquestra, com és ell. Bé, ja n'hem parlat molt d'ell, té diverses sardanes molt conegudes i com heu pogut veure o heu pogut escoltar, són sardanes més aviat tirant a cap orquestra, més que no pas sardana típica de plaça, sinó orquestra de cambra, perquè ell, la seva música tira cap aquí, no? També ha fet molta, el que serien moltes versions, o sigui, ha fet música per a cobla, però també s'ha dedicat a versionar o arranjar segurament doncs, algunes peces molt conegudes, no? Com per exemple l'antic Ball de l'Àguila de Barcelona, que el va arranjar perquè sonés una mica més bé i com aquest, doncs, moltíssims balls d'aquests. I el seu, jo l'he vist dirigir orquestra i orquestra de cambra i realment ho fa molt bé.
1: Doncs, sí, doncs ara, per acabar, no per acabar encara, no, farem, ara ja m'avançava jo, amb una peça que porta per títol El mes que estem, de juny, que aquesta tampoc li cal massa presentació, no? Aquesta sardana.
0: Que és de juny?
1: Juny.
0: Així, no, i tant que no.
1: Oi que no? Del mestre... És el mestre Garret, aquesta?
0: Crec que sí.
1: Sí, no? Doncs, si estem al mes de juny, què millor que tenir avui aquesta peça per escoltar i qui vulgui aixecar-se a la cadira del sofà i posar-se a puntejar, doncs, endavant.

0: Juny.
1: Del Juli Garreta. Molt amic d'en Pau Casals, en Juli Garreta, molt amic seu. Va néixer Sant Feliu de Guíxols el 1875 i ens va deixar el 1925. Gran compositor de sardanes. Un cara que... Ell era fill de l'Esteve Garreta, que era rellotger. El seu pare era rellotger. I el va agafar i el va enviar a Vilanova i la Geltrú a que aprengués l'ofici. I va estar 3 anys a Vilanova i la Geltrú, doncs, aprenent a l'ofici. Un cop el va saber, va tornar cap a casa, cap a Sant Feliu, i allà no es va posar a fer de rellotger amb el seu pare, encara que en la seva vida només en va fer un de rellotge, perquè el seu era la música, va començar a estudiar música allà a l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, i a partir d'aquí doncs ja va ser, que suposo que va conèixer en Pau Casals, i això li va influir, va influir moltíssim, fins al punt de fer aquesta sardana que jo és que no em cansaria mai d'escoltar-la. La vas escoltant i no se't fa mai pesada. És una meravella, aquesta sardana. Ell diu que la sardana és una dansa que s'ha de fer per ballar quietament i dolçament. Això explica els jovent d'avui en dia que fan la sardana...
0: Satànica.
1: Satànica. Doncs explica-los.
0: Però comencen quietament,
1: Sí, comencen quietament, però com acaben... Diu, la sardana és una dansa que s'ha fet per a ballar quietament i dolçament. Explica'ls això en aquest xiuent, que ja aniran venint, ja sempre us dic, ja aniran venint. Ja.
0: També ho fan dolçament, eh?
1: També ho fan dolçament, sí, en tota la dolçura del seu món. Sí. Molt bé, molt bé. Encara té un dinar de parlar, perquè té sardanes precioses, molt maques, i que val la pena parlar-ne d'ell.
0: Ens posem deures. Doncs va, ja ho deixem aquí, això. Us emplacem pel proper dimecres, últim programa, i us diem que moltes gràcies per ser-hi, i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio, i us deixem amb una última peça.

0: 10 de juny de 2026. Benvinguts al 8è taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, com us diem sempre, un cop al mes us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. I avui encetem un cicle de taules per 5 especials, que no són taules per 5, sinó que són taules per 2, perquè tot just fa pocs dies s'han complert aquests 3 anys de mandat municipal, per tant, falta un any per les properes eleccions al municipi, per les properes eleccions a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, i creiem que és un bon moment per posar sobre la taula amb els portaveus municipals, un per un i per separat, doncs què és el que ha passat al llarg d'aquests 3 anys, què és el que ha de passar al llarg del proper any i, per tant, fer un balanç del que està sent aquest mandat 2023-2027, que va començar a mitjans de juny de l'any 2023, quan a Sant Feliu de Codines es va fer aquesta investidura de l'alcalde Pol Cabotí amb els vots de Junts per Codines, Junts per Catalunya, i va deixar a l'oposició doncs, els altres dos partits, que són Junts per Sant Feliu de Codines i el PSC. Aquest govern de Primàries Codines i Junts per Catalunya doncs, ha complert aquest 3 anys i qui ens acompanya avui per començar aquest cicle de valoracions és l'Anna Vilarrasa, regidora de Junts per Codines, Junts per Catalunya, que es va presentar en aquestes eleccions amb un programa que es titulava Ara sí, fem-ho possible. Actualment és tercera tinent d'alcaldia, és regidora de Comerç i Turisme, d'Ocupació, del Pla del Centre i de Protocol. De les seves regidories, de com han estat aquests 3 anys i de com ha de ser l'any que queda, en parlarem amb ella aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Bona tarda, bon vespre, Anna, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Saludem també el Xavi Carrera, que el tenim al control de so. Com estàs, Xavi?
2: Molt bé, bona tarda, bon vespre.
0: Bona tarda, bon vespre. Avui som dia. Vosaltres ho esteu sentint el 10 de juny, o a partir del 10 de juny. Som dia 29 de maig, som 4:45 de la tarda i enregistrem aquesta primera d'aquest cicle d'entrevistes. El comencem amb ella, amb l'Anna Vilarrasa. Continuarem amb la Laia Jordana, del PSC. Seguirem amb Pere Pladevall, de Junts per Sant Feliu de Codines. I tancarem amb Pol Cabotí, de Primàries Codines. Bé, com estàs, Anna? Com estàs, en general?
1: En general estic molt bé. La veritat és que molt bé. He tornat de vacances, hem fet un peron, amb la qual bé, molt bé.
0: Políticament, com estàs?
1: Políticament, doncs, també bé. Realment, ara hi havia un amic que em va comentar quan vaig entrar a govern, que em va dir, diu, mira, els dos primers anys ho passaràs una miqueta, no malament, però agobiat, molt agobiat. Diu, a partir del segon any veuràs que començaràs a gaudir del que fas. I és ben veritat, no totalment a gaudir, allò sempre hi ha l'agòbio darrere, però és així, és així.
0: Ara veurem amb què gaudeixes. Quan us vaig començar a contactar per fer aquest cicle d'entrevistes, la Laia Jordana em deia, són aquelles entrevistes que farem al carrer? Dic, no, aquestes les farem l'any que ve. Aquest any les farem a l'estudi. Però si t'hagués demanat de fer l'entrevista al carrer, en un lloc que et deixés triar tu, on m'haguessis portat?
1: A la Font dels Àlbats, perquè queda a la vora de casa, jo allà de petita hi havia jugat molt amb les meves germanes. Sí, així sense a la Font dels Àlbats potser haguéssim anat.
0: Ara, tot just han passat 3 anys d'aquella entrevista que vam fer el 19 de maig del 2023 al Centre Cívic, en la que exposaves el teu programa electoral i la voluntat de treballar per Sant Feliu. Què destacaries d'aquests 3 anys?
1: Destacar una cosa?
0: En general, o més d'una.
1: A veure, jo aquí destacaria que estem treballant per Sant Feliu en moltes coses. Posar una cosa sobre la taula doncs em costaria bastant, perquè s'estan fent, i parlo ja doncs, per les meves regidories, estem fent coses, estem sentint cada dia, i destacar, vull dir, jo penso que sí, que la plaça s'ha de fer, s'acabarà fent, i realment serà un abans i un després de Sant Feliu. Si tingués que ser una cosa material, seria com a acció grossa, com a acció important, seria la plaça.
0: Vostè és l'única regidora de Junts.
1: Vostè no, per favor, Gemma. És que si no després ja...
0: Tu ets l'única regidora de Junts per Codines, governes en pacte amb els 6 regidors de Primàries Codines. Com és governar en minoria en pacte amb Primàries Codines?
1: Ho portem bé. Jo, bueno, per la meva part, jo penso que ho portem bé. Realment aquí es va fer un pacte, el pacte es compleix. Hi han coses que a vegades doncs, jo no faria igual, que és normal, perquè cadascú té la seva manera d'enfocar i cada regidoria té les seves accions i es respecten totalment. Sempre han tingut el meu suport, vull dir, en cap moment, perquè no es fa el que a mi em semblaria es dirà que no. I participem tots junts doncs, de moltes coses, des de les reunions de govern, quan hi ha algun acte ens organitzem per veure qui pot anar i qui no pot anar-hi. Jo penso que realment la manera de treballar és bona. Fruit d'això també és el ritme que hi ha, no? El ritme que hi ha i suposo la visió que també es veu a nivell de govern, que és un govern unit, encara que sigui una coalició, i que anem a la una.
0: Per tant, hi ha bona entesa.
1: Sí, tant que hi ha bona entesa, sí, sí.
0: Quins són els temes que veieu de manera més diferent? Ara que deies això, vas, hi ha regidories que cadascú ho faria de la seva manera.
1: Jo potser el tema més diferent seria el tema de... tot el tema... el tema social, tot el tema el tema de la regidoria que porta la Sandra, penso que és una regidoria molt complicada, que la porta perfecta, però en aquí és una regidoria que no portaria igual. No em facis dir amb què, perquè hi ha moltes coses que tampoc conec. Però a vegades sí, a vegades doncs, comentem algunes coses i dic, ostres, és que no. Però, bueno, però ja et dic, és un punt de vista meu que no té més.
0: T'has avançat a la pregunta, que era què faries diferent.
1: No, perquè ja et dic, moltes accions que fa la Sandra tampoc en tinc coneixement al 100%, i a vegades converses que tenim amb ella són converses generals de, bueno, d'ostres això, ostres l'altre, no? Però suposo que és la regidoria que potser ens dividiríem més. Aquesta, entenc, sí, sí.
0: Què creus que aporta Junts per Catalunya en aquest govern? O amb quins temes creus que heu marcat més perfil propi?
1: El que aporta, més que perfil, bueno, d'entrada aporta estabilitat, i penso que això és fonamental perquè un poble amb un govern tiri endavant sense que hi hagin fissures ni històries. Això és el principal. I penso que el que aporta aquí Junts per Catalunya a vegades doncs, són contactes. Contactes en moments que hem tingut alguna cosa, hem pogut... doncs aixecar el telèfon, fer una trucada, ens passa això, cap a on anem, cap a on ens dirigim. Bàsicament aportem això, a part de la feina que portem que porto com a regidora, però a nivell de partit, doncs tenir, sempre ho hem dit, tenir un partit a darrere que et doni suport, hi ha moments que fa falta, que ajuda i que et treu de feines que si no seria molt més complicat fer-les.
0: Només començar, ja has deixat anar la paraula que pot ser la paraula més clau d'aquesta legislatura, que és plaça. Una de les regidories que portes i que sorgeix precisament d'aquest pacte de govern que parlàvem entre Primàries Codines i Junts per Codines és la regidoria del Pla de Centre, que us coordineu amb la regidoria d'Urbanisme i que treballa sobretot per aquesta futura reforma de la plaça. Quan comencen les obres? En quin punt estem?
1: Realment allò de dir una data, un dia em vaig dir una i una persona també coneguda em va dir de dates, no em diguis mai més cap, i té tota la raó del món. La intenció és el juny. El que passa que ara falta també doncs, que l'empresa constructora ens doni el pla dels dies de les obres, però la idea és començar-la al juny.
0: Com has viscut tot aquest procés des de les votacions que es van fer al febrer de l'any passat fins ara que s'ha fet l'aprovació definitiva del projecte, l'adjudicació de les obres de l'empresa que les farà fins que estem a dies de començar-les.
1: Com s'ha viscut? Com l'hem viscut? Bé, és que l'hem viscut tots iguals, perquè ha sigut realment un procés molt llarg, hauria pogut ser molt més curt, però ha sigut molt llarg, realment ha sigut un procés ple de pals a les rodes per tots cantons. Nervis, més d'una vegada nervis, alguna nit anant a dormir molt tard intentant buscar maneres i solucions per anar saltant aquests entrebancs, però l'hem viscut amb moltes ganes, la veritat, perquè és que estem convençuts de que això serà bo per Sant Feliu, és un canvi per Sant Feliu. I parlem de la plaça, però és que no és només la plaça, és tot el centre que començarà un desenvolupament que es veurà i per algun lloc s'ha de començar. Però ha viscut bàsicament això. Bueno, això, nervis tampoc, però sí que cansats, i a vegades allò moments amunt, moments avall, ha sigut un procés complicat que encara no s'ha acabat. Encara no s'ha acabat, jo sempre ho dic. Fins que no tinguem les excavadores a la plaça, no respirarem, perquè estic segura que d'aquests entrebancs que et deia, segur que se'n posaran més.
0: Un cop es van fer les votacions i va sortir aquest resultat de la plaça central, amb la plaça amb una gran plaça grossa de sorra, l'actual plaça petita convertida en plaça dura d'un sol nivell i la mobilitat, diguéssim, per la banda contrària a la que hi ha ara. Què vas pensar quan vau tenir el resultat?
1: No és la que jo vaig triar, eh? Però, bueno, vull dir, a mi penso que és una plaça que sempre s'ha demanat per part de molta gent, doncs, que tingui la identitat de Sant Feliu. Penso que la respecta. El tema de la mobilitat l'hem explicat mil i una vegades, com funciona el tema de la mobilitat. És a dir, l'opció aquesta guanyadora és, en principi, la que es farà, però no s'ha modificat el pla de viabilitat de la plaça, amb la qual ens queden obertes moltes opcions. Però, bueno, vull dir, l'opció que va guanyar ja m'està bé. Queda la plaça de sempre, però una plaça molt més arreglada.
0: En un ple, recordo que vas dir, la plaça es farà sí o sí.
1: Sí, sí, això m'ha portat. sí, és que sí.
0: Hi ha hagut algun moment de tot aquest procés que hagis pensat diferent? De dir, potser és una obra molt arriscada, potser té un peatge polític...
1: No, en cap moment. En cap moment, Vull dir, anava convençuda, anava amb el nostre grup, anava convençut que això era una bona obra per Sant Feliu i en cap moment allò de dir potser ens ho replantegem i busquem altres opcions, no, en cap moment.
0: I en algun moment has pensat, ja ho duiem al programa, no ens calia fer un procés participatiu?
1: Sí, això sí que ho he pensat. El procés participatiu en aquí sí que va ser, doncs, bueno, és el que dèiem, som un govern de coalició, jo potser el procés participatiu no, jo no l'hagués fet, vale? Però aleshores es va decidir, doncs es va tirar endavant amb el procés participatiu, però... Això sí que vaig tenir dubtes en el moment que es va fer.
0: Què creus que ha portat aquest procés a l'hora de no només recollir les votacions numèriques per definir la plaça, sinó a l'hora de fer també unes aportacions qualitatives que la gent ha pogut dir que hi pensava, de fer també aquestes trobades amb els arquitectes, que tant veïns
1: no,
0: com entitats com comerciants
1: opinin? És a dir, jo no l'hagués fet, però sí que potser el que també aprenc amb l'equip que som, que el poble també se l'ha d'escoltar i en aquest cas el procés participatiu va obrir una manera de fer amb aquest projecte de la plaça que jo penso que s'ha donat veu a tothom. A tothom s'ha donat veu. Va començar, ens varen acusar perquè era un procés participatiu dirigit. No era dirigit, era presentar tres opcions que s'havien estudiat i que eren viables. A partir d'aquí hi han hagut, com tu has dit, reunions, s'han aportat moltes visions per part de la gent. Tothom que ha volgut venir a l'Ajuntament se n'ha parlat. I realment penso que, tot i que jo no era a favor del procés participatiu, sí que veient els resultats i veient que és una plaça és per tot el poble i que s'hi ha d'involucrar tota la gent i amb la contra que tenim de tota aquesta altra plataforma de la consulta no referendària i tot això, en cap moment ens poden dir que la plaça l'hem fet a la nostra manera, que no s'ha tingut en compte ningú, perquè és tot el contrari, el que no s'ha fet una consulta com potser aquesta plataforma voldria. Però la consulta ja està sent, i és que hi és cada dia, perquè més d'una vegada el Manel té gent a dalt al despatx que li pregunten coses o que van fent aportacions, saps?
0: Sí que un dels temes que se us retreia era que les votacions que van definir el model de plaça no incluïen el que no es faci reformes a la plaça. Vosaltres sempre heu defensat que la vostra proposta era precisament...
1: Sí, jo aquí sí que ho tenia claríssim, és a dir, hi ha un programa electoral que guanya unes eleccions amb coalició. A partir d'aquí, el que no es pot qüestionar, per la meva manera de pensar, és aquest programa electoral, perquè és que si no, senyors, no cal que fem eleccions. És a dir, si tu presentes amb un partit el que sigui i guanya que es farà la plaça, no em vinguis a dir que després torni a preguntar que la plaça no es farà, perquè jo sento que ja estem legitimats. En un ple va sortir, em sembla que va ser el FEDE, que va dir que teníem la legitimitat a nivell de vots, entenc, no, o de regidors, però que no teníem la legitimitat moral. No ho vaig acabar d'entendre, perquè no es tracta de moralitat, això. Es tracta de tirar un projecte endavant, explicat, amb un programa electoral, i a partir d'aquí no entenc la qüestió aquesta de que es tenia que deixar dir que la plaça no es fes. Jo no l'he entès mai, aquest punt.
0: Canviem de regidoria, el pla del centre... Bueno, hi ha un tema més relacionat amb el pla de centres que veu aconseguir aquesta subvenció del PUOSC pels carrers del voltant de la plaça.
1: La subvenció del...
0: La subvenció del PUOSC, que és la dels carrers del voltant de la plaça, no. Hi ha una subvenció, sí. Que és...
1: La que tenim és la de la Diputació per la plaça.
0: I la de la Generalitat, que arriba, s'ha de començar a executar, no sé si és a partir de l'any que ve, que és la que preveu, per exemple,
1: 600.000, em sembla que era aquesta,
0: arreglar el carrer Vic, arreglar el carrer Sant Joan, arreglar diversos carrers del centre. Això és amb la idea de seguir la mateixa tendència que amb la plaça?
1: És que la tendència és aquesta. Vull dir, la tendència del govern és dir... Bueno, si no, només mirar el pla de barris. Només mirant el pla de barris te'n dones compte que el que es vol fer és que Sant Feliu al centre es comenci a arreglar. Comencem amb la plaça, però tenim tot el tema de la nau Vallcorba, del torrent de l'Escletxa, tenim el carrer Vic. Vull dir, hi ha tota una part de Sant Feliu que no és només la plaça. És tot el centre de Sant Feliu que està molt deixat, que no s'hi havia fet res en temps, que si això canvia... Vull dir, vas a pobles a vegades que tenen un centre bonic i et canvia la visió del poble. A mi m'ha passat. Dius, ostres, quin centre, ja no dic la plaça, perquè sembla que tot va encaminat a la plaça, no és només la plaça. Actuacions que s'estan fent, que són de la plaça, són del centre, són de, el que et dic, la nau de Can Vallcorba, el parc de l'Escletxa, el Puós, pels carrers del voltant. I la idea és aquesta, començar pel mig i anar canviant. El que sempre dèiem, la taca d'oli. La taca d'oli que comenci i es vagi escampant pel poble.
0: Ara sí, canviem de regidoria, fem un canvi de bloc.

0: Dèiem que també ets regidora de Comerç i Turisme i hi ha una acció comercial que no deixa ningú indiferent, que és la, ja somrius, que és la decoració del carrer Joan Maragall. L'any passat eren flors, aquest any són cintes de colors, el cost aquest any és d'uns 8.400 euros, si no m'erro.
1: Amb IVA.
0: Per què aquesta aposta i si creus que val la pena invertir aquests diners en aquesta acció?
1: Ah, sí. Sí que crec que val la pena. Us explico. És a dir, l'any passat ja es va fer aquesta aposta, que van ser les famoses flors, que també van portar rebombori. A nivell de comerç, aquest govern treballem o intentem treballar amb plans. És a dir, d'alguna forma tenir una estructura que ens vagi portant tots junts al mateix lloc, no? Aconseguir, ja no és el centre, i aconseguir canviar tot Sant Feliu. Aleshores es va fer un pla de dinamització econòmica. En aquest pla ens deia ben clar que teníem un centre que era un centre deixat, un centre sense vida, un centre sense cap il·lusió, i a partir d'aquí es podien fer una colla d'accions. De les accions que vàrem anar valorant amb persones de l'Ajuntament, amb que anàvem parlant, ens va sortir la possibilitat de fer aquesta, que era una innovació, perquè inclús en el catàleg de l'any passat vam sortir el catàleg de municipal i a Sant Feliu de Codines. Allò que anem posant Sant Feliu al mapa, val? I que un catàleg de municipal ja no té cap importància, però sortir a Sant Feliu de Codines. Ens van veure més d'un. I aquesta acció el que pretén és això, que d'alguna forma, mira, d'entrada estic contenta perquè he aconseguit que tothom en parlés. D'entrada, per bo o per dolent, que a algú els hi pot agradar i que d'altres no els hi poden agradar. Només faltaria. Però jo penso que realment aquesta decoració, doncs, tu vas per allà, i és bonic, i et dona vida, i bueno, i et fa content, i tant les flors com aquesta, i n'estic convençudíssima. El que passa és que aquest any hem perfeccionat. L'any passat es va fer la decoració de les flors, va valguer 5.700, ho dic de memòria, o 5.400, per qui ens movíem. Aquest any val més diners, però l'estructura també és molt diferent. Aquest any és refugi climàtic i està catalogat així en l'expedient que tenim nosaltres de l'Ajuntament. Tenim el tema d'aquest refugi climàtic. És una acció que es fa des d'ara, des del maig fins al mes d'octubre, és a dir, és una acció que dura 5 mesos, hi han accions, actes, festivals que es fan a Sant Feliu de només un dia que valen molt més que això. Vull dir que és una acció que va dirigida a tothom, perquè una hora o altra tu hi passaràs. Una hora o altra ho criticaràs o ho agrair, o en parlaràs, saps? Aleshores, jo aquesta decoració del Joan Maragall, jo per la meva part n'estic molt satisfeta. I una altra cosa, d'aquests diners que has dit de 8.000 i pico euros, 2.410 són de material. Tot el que més hi ha el muntatge, el manteniment, el desmuntatge. Vull dir que, clar, una estructura així no és barata, però és que no és que sigui barata, és que porta una feina darrere important. M'he sentit a dir que si els nens del col·le poden fer aquestes cintes, els nens del col·le. Els nens del col·le el que han de fer és estudiar. No han de fer cintes de colors. I primera, que encara que les facin, la despesa de penjar-ho també hi serà. I de mantenir-ho. Després, quan faci una cinta malbé, què farem? Tallem una altra cinta i l'anem a penjar? Vull dir, és tot un muntatge darrere que també s'ha de valorar així. Ja et dic, hi va ser arrel del pla de desenvolupament i penso que porta el centre que li dona una vida, de veritat. Jo penso que li dona una vida i una alegria.
0: Quan deies refugi climàtic és perquè genera una ombra que de natural
1: esclar,
0: no hi és?
1: Sí, una ombra, i amb el fer la cinta es fa com un aire. La mica d'aire que pugui fer es veu que això ens ho van explicar, eh? Jo no t'ho sabria quantificar, però ens ho van explicar.
0: T'has avançat amb els nens de l'escola, perquè la següent pregunta era que una de les aportacions que us van fer l'any passat des de l'oposició era contemplar que aquesta decoració la poguessin fer les escoles. Entenc que això no ho heu contemplat en cap moment.
1: Jo no ho he contemplat en cap moment per el que et deia. Primera, no és un tema de fer la decoració. Els nens poden fer decoracions de moltes coses, però d'un carrer que no sé quants metres quadrats pot fer, si posem 3, no sé, 80 o 90 metres quadrats, no pots agafar els nens que vagin tallant cintes o que facin flors, al meu punt de vista, eh? I a part, després el manteniment i l'estructura de penjar-ho, també de llogar una empresa perquè després ho pengi. Jo no ho veig viable. El que passa que sí que aquí aquesta vegada, sí que he de dir, l'any passat se'ns va demanar per part de l'oposició que perquè no havíem tingut en compte els artistes locals. Això em sembla que ho va demanar-ho la regidora Laura Petit. I aquí aquesta vegada sí que sí, els artistes locals, i des d'aquí aprofito per fer una crida a qui vulgui, doncs, d'alguna manera fer una exposició de l'obra seva, aquest any sí que es pot exposar, perquè hi ha una estructura com una reixa que es pot ficar un ganxo i pot penjar una obra de l'artista local amb la temàtica que vulgui. Aquest any això sí que es pot fer, aquesta aportació la vam contemplar.
0: Doncs queda feta la crida. I quan es despengin les cintes de colors, la reixa quedarà per poder-hi penjar altres coses?
1: No,
0: la reixa també se'n va.
1: La reixa se'n va. Sí, no, queda al carrer com sempre, perquè a l'hivern queda normal.
0: Feia referència a aquest pla de dinamització econòmica local que recollirà diverses accions per crear tant una marca local com fomentar el comerç. Amb què s'ha traduït? Quines accions s'han anat fent?
1: Aquesta és una. Després també es va fer l'acció de muntar tallers al mercat setmanal. Quan vàrem arribar al mercat setmanal hi havia tres parades. Ara en tenim 7 o 8, t'ho dic de memòria, eh? Es va intentar dinamitzar el mercat, costa molt perquè realment els hàbits de consum de tothom canvia, però també jo crec que ara tornen a canviar perquè el jovent torna a anar a comprar al mercat. Jo ho dic perquè jo veig a casa meva, amb la meva filla, que bueno, pues que s'està acostumant els dissabtes al dematí a anar al mercat i és jove. Aleshores es va fer aquest tema dels tallers del mercat setmanal. Quins altres? Es va també senyalitzar el mercat setmanal a l'entrada del poble, que no estava senyalitzat. Això del carrer, amb el tema de l'associació de comerciants també s'ha reactivat l'associació, que la teníem deixada de les mans, bueno, no hi havia associació, la Junta Antiga va plegar, va venir el Covid i no es va aconseguir tornar a arrencar l'associació, ara tornem a tenir associació de comerciants amb una dotació que tenen de pressupost per poder doncs, també fer activitats. T'anava a dir una altra, associació de comerciants... Es va fer un conveni amb la Cambra de Comerç, que ara estem organitzant una xerrada del Verifacto, del tema de les factures electròniques, que una botiga de Sant Feliu m'ho va demanar, i ara l'estem muntant de cara al setembre, que al final es va aplaçar i ara al setembre es farà. Vull dir, es van fent contactes per intentar, bueno, com a mínim, tenir el comerç, que tingui una alegria al comerç. Jo penso que s'està aconseguint, la veritat. Vull dir, s'han fet actes, l'últim, el vermut que es va fer aquí a Can Buixó, a nivell de comerç, vull dir, el comerç porta iniciatives i des de l'Ajuntament estem donant tot el suport que faci falta. I penso que això és bo, que s'està fent coses.
0: En el terreny més del turisme, el fet que Sant Miquel del Fai ara ja no obri només els caps de setmana, sinó que hagi passat a obrir per tots els públics també entre setmana, té un impacte perceptible a Sant Feliu?
1: Jo suposo que entre setmana sí que té impactes amb els restaurants i els bars per dinar. Jo no sé si els bars s'hi noten molt, no ho he preguntat, eh? Però en tot cas hauria de ser així. No crec, potser no sé si venen al poble, no et sabria dir. Potser... Aquesta dada sí que no te la tinc controlada.
0: Si és turisme de pas o si és sí, turisme no, sí, que, sí. Que
1: això
0: deixa...
1: potser també serà una bona... T'agafo el guante d'una mica mirar, no?, aquest tema del turisme que va a Sant Miquel, si és de pas, si no és de pas, com podíem fer que vinguessin aquí. Vull dir, sí, això és una bona idea.
0: Com a regidora de fires...
1: No, només una cosa, de turisme... No, perquè turisme ja el tanquem, no?
0: Sí.
1: De turisme sí que puc avançar que hem aconseguit una subvenció de la Diputació i es grava un vídeo de turisme, un vídeo fet per professionals, a nivell de turisme de Sant Feliu, que la intenció és estrenar-lo pues, en una data sorpresa.
0: I on es difondrà aquest vídeo?
1: Per tot arreu on puguem.
0: Xarxes...
1: No sé si podria fer-ho per TV3. Aquí hi ha algú a veure si...
0: A veure...
1: Però no, xarxes i això que... segur. Xarxes i això segur, i el que més, doncs, bueno, on puguem.
0: Fer campanyes a mitjans, sí. A televisions comarcals i fins i tot televisions nacionals.
1: Intentar-ho.
0: Ara sí, anem a les fires. A la Fira de la Carbassa, ara també de la crisi de la sequera que impedia que es cultivessin carbasses gegants, estava en declivi i ara es va reformular amb la Fira de la Carbassa i els productes de la terra. Quina valoració en feu de com han funcionat les dues últimes edicions?
1: Molt bona. Molt bona. Vull dir, realment jo quan vaig entrar de regidora de comerç, la Fira de la Carbassa és que no es feia. No es feia, es perdia. I aquí, doncs, bueno, es va haver-hi un grup de persones que es van arremangar i van decidir tirar endavant i penso que han fet boníssima feina. Vull dir, em sembla que hi ha, no sé si 60 o 70 parades ja a la Fira de la Carbassa. I realment, doncs, ja té un reconeixement a nivell de comarca, no m'atreviria. Però dels voltants tothom coneix la Fira de la Carbassa i realment ja es veu amb la gentada que ve, les activitats que es fan. Vàrem introduir el tema del show cooking, que també porta, doncs, porta una mica la gràcia de trencar no només les paradetes i donar la volta a les paradetes. Tallers es fan i el que va ser el show ja l'any passat i aquest any també em sembla que s'ha fet, el tallar la carbassa amb la motosserra. Vull dir, això els nens hi van, que, bueno, espectacular. Però ja et dic, valoració molt bona, molt bona. I l'equip que hi ha al darrere, vull dir, felicitar-los des d'aquí, perquè sense ells no seria possible. Encara que l'Ajuntament doni tot el suport, la feinada que fan és d'agrair.
0: Aquesta era la de la Carbassa. L'altra gran fira del poble la vam tenir fa poques setmanes.
1: La del rellotge.
0: És la del rellotge, arribava a la 30a edició. En aquest cas està més que consolidada.
1: Aquesta sí, està molt consolidada, la Fira del Rellotge. És diferent que la de la Carbassa, perquè la Fira del Rellotge, d'alguna manera, també és una fira, com t'ho diria, que totes les fires mouen diners, però aquesta hi ha gent expressament que ve perquè és el producte, només aquell producte. Hi ve gent de tot arreu, gent d'Aragó, a mirar el tema dels rellotges, realment està molt arrelada, i aquesta sí que a nivell de província, penso jo. Aquesta la tenen molt, molt arrelada i coneguda.
0: Fins i tot de país.
1: Pot ser, perquè ja et dic, venien gent de l'Aragó, jo vaig parlar amb uns d'Aragó, l'any passat van venir aquella de...
0: Furtwagen.
1: De Furtwagen, sí.
0: Alemanya.
1: Vull dir que és una fira que és diferent tarannà de la de Carbassa, però que també la tenim aquí a Sant Feliu i tenim aquestes dues que agafen força.
0: Aquest any vinculat amb el 30è aniversari es va fer aquesta reobertura del campanar.

0: pels fills, pels nets.
1: A nivell patrimonial, què diries que heu recuperat? Perquè s'han fet diverses millores.
0: L'antiga farmàcia ha sigut un punt. El fet de pintar l'antiga farmàcia ha sigut un punt important. I l'antic ajuntament, que l'obrim el diumenge, que inaugurem el diumenge a la Casa de les Arts. També tenir un espai que només hi ha gent allà concentrades totes les arts, ostres, és important i l'espai ha quedat molt bonic.
1: La Casa de les Arts s'obre diumenge 31 de maig. Mm-hmm. Sí que té un ús més que evident, que és donar servei a tot allò que estigui relacionat amb les arts. Ara hi ha l'Escola Municipal de Música, també hi haurà espai per arts plàstiques i per altres disciplines. L'antiga farmàcia Codines Empren, què hi ha d'anar allà i en quin punt es troba?
0: Allà, a mi m'agradaria que la primera planta ja n'és una codinenca. Perquè sempre he pensat que la primera planta, si hi hagués una codinenca, donaria la plaça vida. Posar, jo m'imagino, els vidres com el rac aquella que hi ha a Passeig de Gràcia, a la Diagonal. Quin és el rac 1?
1: Els dos, Catalunya Ràdio,
2: Catalunya Ràdio, no?
1: I rac 1 l'altre.
0: Els vidres glaçats amb els micros. Jo penso que la primera planta hi hauria d'anar una codinenca. I després, a les plantes de dalt, la idea que hi ha és el tema de fer... no despatxos, viver d'empreses, sales de reunions, sales perquè tu la puguis llogar com a empresa perquè has de fer una trobada amb els treballadors, el que sigui. El tema empresa i indústria, però aquí, això el Miquel t'ho diria més bé que jo.
1: Bueno, aquesta proposta radiofònica ens l'apuntem, Xavier, tècnic de so.
2: Seria també que li hem de comentar és el Pau, que serà el gran encarregat de fer el trasllat, de dirigir-lo.
0: Així que... Aquesta proposta a mi m'agradaria,
1: però són futuribles o ho tenim escrit? És a dir, quan trigarem a veure gent entrar i sortir de manera habitual perquè és la seva rutina d'aquell edifici?
0: Jo penso que aquesta legislatura no. Jo penso. S'ha de fer encara el tema dels... Bueno, hi ha el tema del concurs dels locals, vull dir, encara hi ha feina.
1: Els locals, un ara mateix està ocupat per la papereria a la plaça, l'altre està buit, l'objectiu és que també s'ocupi per un comerç local.
0: Sí, l'objectiu és aquest, un comerç local.
1: I les bases poden establir quin tipus de comerç?
0: Sí.
1: I heu pensat que hi voleu?
0: Sí.
1: I pots dir que heu pensat?
0: Bueno, és que no, de moment no puc dir-ho, perquè les bases estan treballant, però sí, realment nosaltres com a ajuntament el que sí que volem posar és un comerç de local.
1: Doncs estarem pendents de quin comerç...
0: S'han de fer les bases, si encara. Les tenim mig fetes, Encara tenim aquí feina.
1: T'ha sorprès el ritme burocràtic, diguéssim, de la idea a la realitat?
0: No m'ha sorprès, no. M'ha espantat, m'ha neguitejat, fins que no t'hi acostumes. Quan t'hi acostumes ja està. Clar, jo que vinc de l'empresa privada és, vale, això, pam, pam, es fa. Aquí no. El que deies, per exemple, el que parlaven del concurs dels locals, vale. El tenim mig fet, tot és el seu ritme, tot són moltes coses que has d'anar fent, que si l'informa, que si no l'informa, que si ara l'informa d'altra persona. I el tanto, que no és pas pels empleats de l'Ajuntament, perquè ells fan el que han de fer, només faltaria. Però tot és molt més lent de lo que jo em pensava.
1: És quan has de fer un tràmit a nivell particular, ja a vegades has de trucar a tres portes i esperar uns terminis i pot arribar a ser desesperant.
0: Inclús amb despeses que vols fer, que si això, que si l'altre, que si... Sí, això sí que és la cosa que bueno, que també t'hi has d'acostumar, el que et dic, el que parlàvem al principi, no? 2 anys que aniràs, que no sabràs com, i el tercer any ja dius, bueno, això avui no està firmat, no passa res, es firmarà demà o demà passat. Que no es trenca res. I abans anaves esbarat a firmar-ho la nit o el que fos, saps? Això n'aprens.
1: Fins ara hem parlat de les teves regidories, ara obrim una mica el foc i fem un altre canvi i anem a l'acció de govern més en general.

El pla d'actuació municipal que veu presentar Primàries Codines i Junts per Catalunya, que està publicat en un web de la Diputació i que es pot veure totes les accions que us havíeu plantejat per fer per aquest mandat, que eren 7 objectius estratègics, 33 objectius específics i 161 actuacions. Actualment, segons aquest web, està executat a un 63,7%.

0: 8%. Vol dir que de totes aquestes actuacions, 6 de cada 10 ja s'han fet. Em deies ara fa un moment que segurament no està del tot actualitzat no. i pot haver crescut aquesta xifra. A banda d'aquestes actuacions que veu presentar el mateix 2023, un cop veu arrencar a governar, hi ha hagut altres temes que no estaven previstos i fins i tot no havien sortit a la campanya o havien sortit en uns altres tempos que han anat passant al llarg d'aquests mesos. Un és l'anunci de l'inici de les obres de la variant, que serà aquest mes de setembre, que va venir el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, a presentar-les aquí a Sant Feliu. No sé com s'ha viscut això des de la teva regidoria.
1: Home, contents. Tot el tema de la variant és un tema de ja fa d'un treball de molts regidors abans que nosaltres. És un tema, em sembla, de fa 20 anys que s'està lluitant per la variant. Ara la celebrem nosaltres, perquè ens ha tocat a nosaltres quan ha arribat. Però, bueno, contents de que es faci. Jo penso que és molt important que hi hagi la variant i esperem que el dia pel setembre comenci les obres, també. Però, vull dir, contents, la repercussió que podrà portar Sant Feliu, doncs és bona, segur, bona, segur.
0: Com canviarà Sant Feliu sense vehicles creuant? Som conscients del que suposarà que deixem de percebre tants milers de vehicles al centre?
1: Jo suposo que fins que no passi, no en serem conscients. Ara sí que pensem, ostres, clar, no passaran els vehicles per aquí al mig del poble, però fins que no ho veiem, no sé.
0: Un altre tema que en campanya ni vam debatre, perquè l'únic partit que ho portava va ser Esquerra i no va obtenir representació, però en els debats tampoc va sorgir, és la compra del casal, que finalment l'Ajuntament va adquirir aquest equipament com a conseqüència d'una votació, una consulta popular, en què les persones que van votar van decidir majoritàriament que l'Ajuntament s'havia de quedar a aquest equipament. En aquest cas, vosaltres quina postura teníeu i com creieu que s'ha de gestionar ara que és municipal?
1: Nosaltres d'aquest tema no n'estàvem molt convençuts. Pensàvem que era tornar a comprar un altre edifici que ens va valguer els diners que ens va valguer, però no era els diners que valia, sinó tota la reestructuració que s'hi ha de fer. Però bueno, això ja s'ha fet. Nosaltres potser haguéssim fet una altra visió a nivell de fer un teatre, fer-ho diferent, però en aquest cas es va decidir comprar. Doncs un cop ja el tenim, s'ha de mantenir, que es pugui anar fent el teatre que es fa, tipus Ateneu, que és la fórmula que sembla que s'està trobant, un teatre petitó de poble, i ja està. I ara es faran les actuacions mínimes perquè es pugui anar tirant endavant, intentar buscar tant per part de la Junta del Casal com per part de l'Ajuntament subvencions a nivell de la Federació d'Ateneus i tot això per poder anar arreglant l'edifici. És que no hi ha més.
0: A qui ha de donar cabuda aquest edifici? Si és tipus Ateneu, doncs...
1: Clar, en principi aquí es va demanar que en principi tenim la Fira del Rellotge, hi ha el grup de xalles, hi ha els dels... Com es diuen? Els sense estovalles?
0: Els poca gana.
1: I la intenció és poder-hi anar derivant, com a mínim, altres entitats que puguin tenir el seu local en allà per d'alguna forma descongestionar el centre cívic, que està molt, molt, molt atapeït. Però, clar, per fer això també s'ha d'adequar les plantes de dalt, fer-hi els locals, arreglar-ho una mica. La idea és aquesta, però tot això, ja et dic, és un tema que... Això ho porta la Caral, ella està molt al cas, ara amb el tema de la governança, també com s'ha de gestionar, qui ha de manar el casal. També és una altra cosa a parlar. I això és la Caral, que ella va, de moment estan fent una mica la visió de com s'enfoca.
0: Per tant, tot i formar part del govern, confiança en el que decideixi la regidoria de Cultura.
1: Home, i tant, sempre. Això sempre. Tant amb ella com amb tots. Cadascú decideix. Quan jo he decidit lo del carrer Joan Maragall, en cap moment s'ha fet una taula rodona de decidir què farem amb el carrer Joan Maragall. Jo vaig decidir fer-ho, em van donar el suport i endavant. I així funcionem. A no ser que hi hagi un daltabaix. Però funcionem així.
0: Heu tingut daltabaixos?
1: No. No, jo alguna vegada amb el Pol sí que a vegades, quan hi ha alguna cosa que no jo no ho veig clar o que no acaba de... Pol, hem de fer un cafè. I després fem un cafè. I després... Però daltabaix no, ni un.
0: Els cafès, on te'ls feu?
1: Depèn. A vegades els hem fet a la cuina de casa, a vegades a Can Vidal de bon matí 2:15, abans que jo entri a treballar. Depèn.
0: Mirava el Xavi amb complicitat perquè a les dues entrevistes que hem fet, tant a l'entrevista electoral com a l'entrevista que vam fer quan veu signar el pacte de govern, van sortir les converses a la cuina de casa teva. És a dir, que al final haurem de muntar un estudi a la cuina de casa l'Anna.
1: I converses no només amb l'alcalde, amb altra gent de Sant Feliu que hem parlat a la cuina de casa.
0: Doncs,
1: sí, sí, és una anècdota. Que
2: sembla
1: sempre...
2: pública.
1: Mana?
2: Sembla pública.
1: No, però... el que queda a la cuina, queda a la cuina.
0: Farem. Haurem de fer una entrevista. El proper cicle d'entrevistes seran a les cuines de...
1: dels regidors.
0: De casa de la gent. Canviant també de tema, la compra de la Nau Vallcorba és un fet també d'aquest mandat, sorpresa també per part de bona part de la ciutadania. Després vau redactar aquest projecte pel Pla de Barris. La primera convocatòria del Pla de Barris va quedar fora. Es van concedir 20 projectes. Sant Feliu va quedar en la posició 35. Però just aquesta mateixa setmana el govern català ha anunciat una nova convocatòria d'aquest Pla de Barris. Els ajuntaments ja s'hi poden presentar i es resoldrà a principis de l'any 2027. Uh-huh. Sant Feliu es torna a presentar. Uh-huh. Què suposa per vosaltres la compra d'aquesta nau i... què hi ha de passar allà?
1: És que la compra de la nau suposa obrir la ment. Obrir la ment de Sant Feliu. Obrir ja una miqueta tot plegat i dir, doncs va, ens arrisquem i comencem a fer coses grosses. Què hi ha d'anar-hi? Pues, en el Pla de Barris està dibuixat, la idea és el típic parc. Bueno, és un projecte que està molt verd encara, però és obrir la ment. I quan va passar la nau Vallcorba tots estaven, però platòrics, quan es va decidir al final... que es venia la nau Vallcorba a l'Ajuntament. Va ser un platòric. Va ser un dia, encara me'n recordo.
0: Veu portar les negociacions molt en secret. Mm. Com és això?
1: Això, les negociacions les va portant aquí molt, molt personalment l'alcalde. L'alcalde, i m'atreviria a dir potser el Manel, però sí, és que era l'única manera, perquè ja ho saps tu, quan vols alguna cosa, si no ho fas en secret. Fins que no està el sac i ben lligat, no digues res.
0: Les interferències haguessin pogut impedir...
1: Mil coses.
0: A part de la compra de la nau Vallcorba, també hi va haver la compra d'aquests solars que estan just aquí sota Can Buixó, just sota d'on som ara a la ràdio, que són una part de solars de la rectoria i també el viver de Calullà. Això tampoc estava contemplat inicialment.
1: No.
0: I en aquest cas, quina opinió en teniu vosaltres?
1: Bueno, és comprar terreny per Sant Feliu, un terreny que està al centre, que sempre és teu, que hi ha el blindes de que no s'hi pugui fer doncs, cap tipus d'obra, pisos o el que sigui, o si per cas els hi faràs tu com a ajuntament. I, bueno, i vam pensar que era un bon moment de fer tota aquesta inversió grossa de terrenys aquí a l'Ajuntament.
0: Què hi ha d'anar aquí?
1: Aquí en principi parlàvem de pàrquings, de poder fer pàrquings, aplanar i poder fer pàrquings, però ens falta mirar el tema de l'entrada.
0: Perquè no és àgil poder entrar i sortir d'aquí.
1: No és àgil. Però, bueno, vull dir, alguna utilitat trobarem? Segur.
0: Una de les altres iniciatives que portava aquest pacte de govern que veu signar, abans parlàvem de la plaça, també era iniciar els tràmits per poder fer un pla d'ordenació urbana municipal un nou pla urbanístic. En aquest cas, heu començat a fer les primeres passes?
1: Sé que el Manel hi està treballant. Jo aquí sí que no estic al cas i no podria dir res. Però el Manel sí que em parla del POM, no?
0: Del PUM.
1: Del
0: PUM. Sí, jo he dit Pla d'Ordenació Urbana Municipal, però també pot ser...
1: És el POM.
0: PUM. Diries que... quins diries que són els reptes de Sant Feliu? Allò que us toca resoldre.
1: Amb aquest any que ens queda?
0: Sí.
1: Els reptes de Sant Feliu.
0: Amb aquest any que us queda, o bé amb aquest any posar les bases per poder-lo resoldre?
1: Clar, a veure, jo penso que el repte és el que hem parlat des del principi, el centre del poble, i això ho hauríem de resoldre.
0: L'aparcament seria un altre repte?
1: També. Però bueno, jo penso que amb aparcament hem fet bona feina, eh? S'ha fet bona feina amb aparcament. Encara se'ls critica que no hi ha aparcament, però bueno, s'han retrobat, no sé si he trobat la paraula.
0: Recuperat
1: pàrquings particulars que es feien servir de traster. Però se n'han recuperat, eh? Vull dir que, clar, també una mica és anar organitzant, ordenant, que és una altra paraula que penso que aquest govern està fent amb molta força, és ordenar tot el que teníem aquí a Sant Feliu. Perquè feia falta ordenar, el que dius, moltes coses. I aquesta paraula també s'ha de fer servir. Quan abans has dit no sé què d'ordenar, també és una paraula que penso que s'està fent.
0: La regulació de la zona blava, en la qual la policia local és més estricta i sí, si no es posa el rellotge es sanciona, això també és una mesura positiva perquè hi hagi rotació?
1: Jo no estic convençuda. Penseu que quan vàrem entrar al pàrquing, per exemple, de la plaça, el pàrquing de la plaça, tot eren places a mida, places d'aparcament a mida. Vull dir, si són 200 places, 120 places que hi ha, em sembla, 120... Vull dir, no, tothom tenia la P de l'aparcament, vull dir que no hi havia lloc, sinó, i això ho hem organitzat. Vull dir, ara queden dues plantes lliures perquè que pugui aparcar tothom. Després, clar, s'ha obert a les nits, que estava tancat a les nits, i no ha passat res, no ha passat res, perquè es vigila i la gent també, bueno, si ordenes i expliques, doncs la gent també sap fer funcionar les coses.
0: Es va fer aquest relleu al capdavant de la policia local, dotant-la amb un sergent i s'havia d'anar nodrint també amb dos caporals. Ara no sé si amb quin punt es troba aquest procés de canvi intern de la policia local, però sí que s'han sumat nous agents. Esteu contents pel que fa a la seguretat?
1: Sí, jo per la meva regidoria, per la meva persona, pel meu grup, sí, nosaltres estem contents. S'han enviat també agents a l'acadèmia, a l'acadèmia que també feia falta, que estiguessin formats per poder fer la feina que fan. Jo realment penso que a Sant Feliu tenim seguretat, vull pensar que tenim seguretat. De moment tampoc he vist alertes molt grans i fan bona feina.
0: Dèiem aquest repte de l'aparcament. Un altre repte podria ser l'habitatge?
1: Jo aquí, el tema de l'habitatge, jo aquí el que veig és que l'habitatge és un problema, és a dir, es necessiten habitatges per molta gent, però aquest habitatge ha d'anar lligat amb els serveis que tu puguis donar. No pots construir molt habitatge si no pots donar doncs, escoles, CAP, si tot això no va al darrere. I també és una mica, doncs, el problema, entenc que ja és un nivell de problema a nivell de país. Vull dir, ara parlem de l'habitatge, només hem de construir habitatge, vale? Sí, hem de construir habitatge, però quin servei donem? O aquest habitatge com ho fem? Perquè si ara que construïm 100 pisos més per 200 persones més, potser les coses ja també es van col·lapsant a Sant Feliu, eh? Ja no només parlo de, ja et dic, escoles, CAP, arriba un punt que no pots engolir més si no tens els serveis. Aleshores, a fer habitatge ha d'estar molt regulat, jo penso que ha d'estar regulat.
0: I fer que els habitatges que estan buits puguin ser accessibles per persones del municipi que potser busquen habitatge i han d'anar a viure a Castellterçol perquè sí. Caldes no es pot pagar, a Sant Feliu el que hi ha tampoc es pot pagar.
1: Quina... No, això sí que ho veig bé. Això sí que ho veig bé per la gent de Sant Feliu que pugui, el que diem, el jovent que es pugui quedar aquí, que pugui tenir un pis per viure aquí, que sigui assequible per ells. Jo els pisos de jovent n'estic totalment a favor. Això sí.
0: Ara que tens el programa electoral amb el qual et vas presentar les eleccions aquí davant, hi ha alguna cosa que diguis no vull marxar, no vull tancar la legislatura sense que això hagi passat?
1: No, perquè hi ha moltes coses que s'estan fent. Una en concret. És que estan passant moltes coses de les que vàrem posar tant a programa electoral com les que tenim al pacte. Estan passant. Estan passant i penso que se'n poden acabar moltes i si no, doncs, els que vinguin ja ho acabaran. Una cosa que sí que també vaig engegar i que em va tocar a mi com a regidora de protocol, no sé si anem bé, sí, no?
0: Sí, anem bé.
1: Com a regidora de protocol que vaig agafar va ser el tema de la capella del cementiri. Per fer la rehabilitació de la capella del cementiri tenim otorgada la subvenció de la Diputació, que és el que dèiem, tot valent. Té una subvenció otorgada des del mes de gener perquè em facin el projecte i com que ara l'arquitecte que la tenia que fer, ja estem parlant de Diputació, eh? Pues ara està de baixa maternal, pues clar, fins que no torni de la baixa maternal no podrà fer aquest projecte de restaurar la capella del cementiri. Aquest sí que m'agradaria tenir-lo acabat. Perquè el tema del cementiri me l'he agafat així amb carinyo. Perquè penses, bueno, vull dir, potser perquè tinc els pares grans que dius tot això ja va arribant, no? I tenir aquella capella restaurada em faria molta il·lusió. No ho sé si ho aconseguiré abans d'acabar la legislatura, ho veig just. Però si no és aquelles coses que quedarien pendents.
0: Perquè qui l'ha de fer és aquesta arquitecta i no pot passar
1: no
0: una
1: poden
0: altra.
1: Passar, es veu que no, noia. Ja ho vaig demanar-ho, però es veu que no. Perquè aquesta és la mateixa que va fer un informe previ que es va fer, que havia demanat l'anterior govern, sobre la capella del cementiri, un informe de la Diputació. I a partir d'aquí, tot va girat.
0: Havies estat regidora, en aquest cas a l'oposició, crec que era entre 2007 i 2011. Quin canvi has notat de ser a l'oposició a ser al govern? Què és el que més t'ha sorprès, tant positiva com negativament, si és que hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès?
1: Home, estar al govern et dona vidilla. Estar al govern i poder fer coses és molt diferent que estar a l'oposició. I estar en una oposició constructiva, doncs suposo que encara pots estar a gust, però estar en una oposició destructiva ha de ser mortal. Ha de ser un cansament bestial.
0: Com és la relació amb l'oposició actual?
1: Bueno, jo tampoc no és que ni tingui molta de relació. Vull dir, ens parlem amb tots i parlem bé, però vull dir, no anem a parlar de temes de... No he parlat mai de temes d'ajuntament amb l'oposició, així és amb, si em trobo, vull dir, no. És a dir, i per lo demés, jo per la meva part de respecte, només faltaria.
0: Teniu bona relació personal, però no teniu relació política?
1: No, jo no. Vull dir, a nivell política entenc que vas a comentar això o l'altre, vull dir, no, molt poca, molt poca.
0: I com definiries la vostra manera de governar? Perquè em reescoltava l'entrevista que vam fer just quan vau signar el pacte i dèieu, volem fer una administració que sigui oberta, que tracti bé la ciutadania, i també dèieu que volíeu fer un canvi a l'administració. Com diríeu que sou com a govern?
1: Home, l'administració... El que és l'Ajuntament s'han arreglat, hem canviat coses de com es feien abans. Això ho hem fet. S'han una mica estructurat més les feines que cadascú faci la seva. S'ha obert a la ciutadania tot el tema de consum, que s'ha fet l'oficina de consum també aquí a Sant Feliu, a l'Ajuntament. Tenen molta feina tot l'equip de l'Ajuntament, falten mans. Però, jo penso que donen tot el que poden. Jo no estic molt contenta i s'ha organitzat bàsicament a nivell de tasques. Que cadascú sàpiga el que tenia que fer, perquè quan vam arribar no sabies mai a qui demanar les coses. Ara, com a mínim, ho sabem.
0: Com ho heu aconseguit, això? Com ho heu fet? Aquesta reorganització? Teniu...
1: Home, parlant, tot aquest tema el va portar el Miquel Palau, ell és el de Recursos Humans. Les tàctiques que va fer no les ha sé, però suposo que parlant amb tothom i d'alguna forma jo, les persones que hi treballo més... Pues comentant amb l'alcaldia, pues escolta, què et sembla? Aquesta noia pot fer això, pot fer l'altre, doncs vale, va, sí. I després parlant amb ella, que va bé fer aquesta feina, sí, pues ja està. Jo, en el meu cas, així. A nivell general de tot el volum d'empleats, no t'ho sabria dir. Jo parlant amb les persones que em toquen a mi, o que em toquen, que depenc més d'elles.
0: Un altre dels temes, i relacionat també amb el personal, que teníeu sobre la taula quan vau entrar era millorar les xifres de recollida selectiva porta a porta i millorar també l'estat d'alguns punts on s'hi acumulava brossa perquè no es complia bé amb el sistema. Al febrer de fa 2 anys va ser quan es va començar a aplicar aquest criteri de no recollir el que no toqués i deixar al carrer la brossa que es treia fora de lloc, diguéssim. Esteu satisfets de com està funcionant?
1: Sí.
0: Ara no tinc els números aquí, a nivell numèric sí que els resultats de reciclatge avalen que hi ha més reciclatge, però la percepció de neteja creieu que també és millor?
1: Jo penso que ara s'està aconseguint, ja. Ha suposat una part educativa bestial per part de, en aquest cas, de la regidoria que porta la Maria, i ha sigut un esforç també important, però jo penso que ara s'està aconseguint. Vull dir, sempre hi ha la persona incívica que tira una escombraria amb una papelera, però avui ara inclús estem fent rastreig d'aquestes escombraries que es tiren a la papelera. I es va veure la persona i se li comenta quina part no ha entès.
0: Hi ha hagut també aquest conflicte amb UGT que reclama una sèrie de requisits per part d'un treballador el qual representa aquest sindicat. No sé si hi ha novetats respecte a les darreres vegades que n'hem parlat.
1: Aquí sí que hauries de parlar amb el Miquel perquè no sé... No, aquí no sé, que no sé.
0: Mirem una mica cap al futur. Com veus el proper any? Que abans deies que tenies ganes de poder acabar aquest projecte de la capella del cementiri. Mm. Les obres de la plaça començaran d'aquí pocs dies. Què més tens ganes que passi abans del maig de l'any 2027? És la pregunta complicada, aquesta.
1: Sí, perquè no... No sé, doncs no sé, que no sé.
0: Bueno.
1: No sé, no et sabria dir.
0: Tens ganes, per això, de seguir endavant?
1: Això, ja, això ho estic valorant, estoy en fase de valoración, sí.
0: I de seguir endavant a partir del 2027 també ho estàs valorant?
1: També valorant, sí.
0: Quina energia teniu a Junts per Catalunya? Hi ha ganes, també, a part de les teves,
1: sí,
0: de
1: sí,
0: les
1: sí.
0: persones que et van acompanyar mm. a aquesta llista, també hi ha ganes?
1: No, no, de seguir. Junts per Catalunya seguirà segur. Junts per Catalunya seguirà.
0: El que estàs decidint és si tu vas al capdavant o no.
1: Bueno, i també tampoc depèn de mi si jo vaig al capdavant. Aquí s'ha de fer l'assemblea, s'ha de decidir. Vull dir, igual hi ha alguna altra persona que també s'hi vol posar i pues, es fa el pas enrere i només faltaria. Però que Junts va a les eleccions, segur.
0: En cas que hi hagués algú altre mm-hmm. que volgués anar davant, tu li deixaries pas?
1: Bueno, hi ha una assemblea.
0: Ho has de... Clar, hi ha una assemblea.
1: Hi ha una assemblea. Fins aquí hi ha una assemblea, són els que han de dir el què. Jo em puc postular com a cap de llista i una altra persona també. Mm. I a partir d'aquí votar.
0: Però si hi hagués una altra persona que es postulés, tu diries, bueno, ja en tenim un, vaig de dos, o...
1: No, si jo decideixo postular-me, no, diria que jo també em postulo. Mm-hmm. No, no, això no.
0: I quan ho decidiu, això, més endavant?
1: Jo ara, de moment, encara no he pensat ni quan ho decidiré. De veritat, ara tinc el casament de la meva filla, que es casi la meva filla, i quan acabi el casament anirem per una altra cosa. Saps allò que dius, ja? Anem fent com allò que deien les cajites, no? Les cajites en el cervell dels homes... Doncs pues ara el meu cervell també és per cajites, ara.
0: Doncs ara et posarem una cançó, a veure si recordes quan ens vas demanar que te la posem. T'acabo d'escriure, Xavi, t'he escrit fa un moment demanant... T'he trecat. Va haver un moment que et vam demanar que ens demanessis una cançó que
1: t'agradés. Sí, a l'entrevista quan vam...
0: Quan vas presentar-te com a candidata. Recordes quina cançó era?
1: Junts fem-ho possible o alguna cosa així?
0: Exacte. Ara l'escoltem.

0: Recordes el moment en què vam posar aquesta cançó, que era l'entrevista al Centre Cívic, quan et presentaves com a candidata de Junts per Codines, Junts per Catalunya. Què sents quan la sents?
1: Ah, no, m'ha fet gràcia. És maca, m'ha fet gràcia. A més, és una cançó que dona ànims, que dona d'aquelles optimistes, no? Que et fan pujar, no?
0: Què diries que és el millor d'aquests 3 anys? Quin aprenentatge t'emportes?
1: L'aprenentatge bestial, bestial. L'aprenentatge bestial. Aprenentatge, satisfaccions, també moltes. Companyerisme, també molt. Riure, també estem rient a vegades. No, realment l'experiència és molt bona. I recomanaria, molta gent que a vegades des del sofà o des d'altres llocs critiquen la feina de govern o no estan d'acord amb el que es fa o al contrari, o hi estan d'acord. Realment animaria tothom a passar 4 anys per l'Ajuntament perquè penso que és un servei que es fa al poble, que és un servei que fas, que et pren moltes hores, però que la satisfacció que et dona és bona. Jo dic que han passat 3 anys i et surt un somriure a la cara.
0: Molt bé, Anna Vilarrasa, doncs arribem al final d'aquesta entrevista. Gràcies per haver-nos acompanyat. Sabem que no t'agrada gaire venir a la ràdio, però t'agraïm que vinguis sempre que et convoquem. Va ser candidata de Junts per Catalunya, Junts per Codines a les eleccions de 2023. Seràs regidora com a mínim fins al 2027 i seguim parlant amb tu. Tanquem aquesta primera entrevista als portaveus i candidats de les eleccions del 23. Nosaltres ens retrobem en aquest mateix espai d'aquí una setmana justa, que ens acompanyarà la Laia Jordana, candidata i regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya. Xavi Carrera.
2: Bon vespre.
0: Bon vespre, gràcies per ser-hi.
2: A vosaltres.
0: Recupereu tot a www.onacodinenca.cat i també, en aquest cas, a YouTube.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
3: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
1: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó XIV ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja dos i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
1: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
4: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2%. La previsió és que el banc deixi els tipus en el 2,25%.
1: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
4: Una 50 d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
4: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
5: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
1: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
6: A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de Soivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passa en gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
3: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
8: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
1: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
4: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions, fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
1: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
4: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
9: Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
4: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
10: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció, doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
4: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
1: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
12: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
11: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
1: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, malgrat que compleixen els requisits. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
14: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
13: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I justament quan encara coeix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa admetrà a tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
16: Eutanàsia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
17: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
4: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
1: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
18: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edició d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
19: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és Què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
18: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorra en els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
1: Gairebé un quart de tres al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe i en què la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
1: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors el castell de Tamarit són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Adán, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
22: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites virtuals que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
21: Són iniciatives que s'emmarquen en el projecte Connect Tarragona, finançat amb Next Generation.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juanma Buin.
23: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
24: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
23: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
1: Avui és l'últim dia de la sala activitat i la jornada ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Beti Doñate.
25: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
26: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por. Però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
27: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
25: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
1: Per cert, que encara en clau educativa, avui professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora a l'acord que ja s'havia signat el mes de març. I seguim amb més qüestions a la jornada. Quan passen 20 minuts de les dues, el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Anem fins a les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
0: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
2: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control. I d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
0: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
1: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
5: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
3: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
1: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, avui ens volem fixar en la professió de l'arxiver. Fa una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal, que sovint passa desapercebuda. Ona codinenca, Laia de Déu.
6: A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Laquente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Laquente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
7: Jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i, evidentment, No m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real realment que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no? Per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
6: Més enllà de la gestió diària, el valor d'aquesta professió es tradueix en fets històrics com el que es viu a Sant Feliu de Codines, amb el retorn oficial del privilegi reial del 1799, un document fundacional que va certificar la independència de la vila de la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
8: Bon dia, Marta. Serà a 7:45 del vespre amb la inauguració oficial i a 9:00 de la nit hora catalana es jugarà el primer partit que enfrontaran Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, que està molt emocionat.
9: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
8: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. Sabadell i Zamora es mobilitzen per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió A. A la nova Creu Alta ja han venut més de 6.000 entrades per al partit de tornada de l'eliminatòria que decidirà l'ascens a segona, i els sectors Gol Nord i Tribuna estan esgotats. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50%, i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
10: Era d'esperar, la ciutat està superil·lusionada, supervolcada, i és pues, el partido más importante de la historia reciente del Zamora. Así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
4: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis, i només inclou els vols d'anada i tornada.
8: En bàsquet, el Barça juga avui a les 8 del vespre al Palau contra el Tenerife, segon partit de les semifinals. Escoltem el blaugrana Juan i Marcos.
11: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
8: El Joventut de Badalona va perdre a la pista del València la pròrroga 118-117, primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I també hem de destacar que Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa a Fontejau, havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
15: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
28: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
15: Salut activa.
29: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
30: És un problema, sí. De fet, hi ha dades

0: de sofriment humà.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 2:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de les 59 d'avui, dimecres 10 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu i Vigues i Riells impulsen una cromaescalada solidària vinculada al Tour de França. Sant Miquel del Fai acull una visita de persones grans per fomentar el benestar i la convivència. I la Seu de Caldes creix fins a 611 llars amb noves adhesions a les organitzacions.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició de l'E59 d'avui explicant-vos que Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells del Fai han unit forces per dur a terme una activitat relacionada amb el Tour de França, que passarà per Sant Feliu el pròxim 6 de juliol. Es tracta d'una cronoescalada ciclista i solidària on al capdavant de l'organització hi trobem l'Oncodines Trail gestionant una prova que vol integrar Vigues i Riells del Fai en aquesta febre del Tour i, de pas, obrir el marcador de donatius per a la lluita contra el càncer de l'Oncodines 2027. Jordi Espanyol és membre de l'organització i ens explica com neix la idea i com funcionarà la cursa.
2: Ens vam proposar fer una prova entre els dos pobles. És una, aquella carretera, la pujada, la típica pujada en costa que s'ha fet tota la vida amb cotxes, es va fer la setmana passada, és un lloc, un recorregut molt típic de ciclista, i passa moltíssima gent el cap de setmana, passen moltíssims ciclistes, i és una pujadeta curta, d'uns 6 quilòmetres, d'un desnivell bastant suau, o sigui, no és una escalada amb un pic d'aquests dels Alps, ni... I hem pensat que es podia fer una prova entre els dos pobles. La versió l'hem intentat fer una mica, com és una pujadeta curta i no té molt desnivell, hem pensat en fer-la una mica més divertida, llavors fem dos tandes, dos pujades, les fem en grups de quatre, perquè així també tallem la carretera en lloc de fer sortides un a un, que les cronos van sortint d'un amunt cada minut o cada mig minut. Això, si s'apunta molta gent, seria molta estona. Llavors fem grups de quatre i els donem l'opció de fer dos pujades, que sumin els temps de les dues, o sigui, ho fem una miqueta més amè, perquè sigui més divertit. I perquè a les 3 o 4 hores de fer-ho, quan serem a les 10, a la 1 volem obrir la carretera.
0: Un nou repte solidari que es disputarà el 21 de juny entre els dos municipis. Però més enllà de l'aspecte esportiu, la cita també tindrà un clar component solidari, ja que les inscripcions es convertiran en donatius per a la propera edició de l'Oncodines Trail.
2: Que les inscripcions, com nosaltres som una organització que només busquem fons per després donar-los a les fundacions i hospitals i demés, vam dir que tota la recaptació no féssim una inscripció com a tal, sinó que féssim un donatiu per poder participar. I el donatiu el gestionem directament en Codines per començar, diguéssim, el camí del Codines del 2027. Seria la primera recaptació que tindrem de cara a l'Oncodines l'any que ve.
0: La cronoescalada comptarà amb categories masculines i femenines dividides per edats i premiarà tant els millors temps absoluts com els millors ciclistes locals. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web de l'Oncodines Trail amb un donatiu mínim de 20 euros que es destinarà als projectes d'investigació i assistència oncològica amb els quals col·labora l'entitat. El passat 5 de juny, Sant Miquel del Fai va rebre una visita ben especial. Més d'una cinquantena de persones grans procedents de diversos habitatges amb serveis de l'Ajuntament de Barcelona van recórrer el conjunt monumental en una jornada pensada per sortir de la rutina, descobrir el patrimoni del territori i compartir

0: experiències amb altres residents. La sortida, impulsada per Accent Social, va reunir participants de diversos equipaments de la capital catalana, que van poder gaudir tant de l'entorn natural com de la riquesa històrica d'un dels espais més emblemàtics de la nostra zona. Per a molts dels participants, la visita també ha servit per recuperar i reviure experiències vinculades a aquest indret. És el cas de Rosa Simó, usuària dels habitatges amb servei per a gent gran Urrutia, que destaca la importància d'aquestes sortides per conèixer gent nova i compartir moments amb altres residents.
1: Què té aquestes sortides? És que coneixes a gent nova i a la vegada trobes amb gent de la mateixa casa on vius que la veus poc, però t'agrada trobar-te-la, parlar amb ella, ser amigable amb un, amb l'altre, i la veritat, jo hi trobo molt a gust.
0: Ana Mara Horta, resident de l'habitatge amb serveis per a gent gran Venezuela, explica que la trobada li ha permès descobrir un espai que no coneixia.
2: El lugar era muy lindo, bellísimo, la naturaleza, las montañas, la cantidad de árboles tan bonito, la comida fabulosa, todo lo que pusieron estaba muy bueno. Muy bueno, muy bueno, me pareció muy bueno estar, compartimos con ellos los de los otros, nosotros los de aquí de Venezuela con otros habitantes. Muchas personas muy agradables, las personas también encargadas de cada uno de ellos, muy simpáticas y muy comprometidas con nosotros también.
0: I és que més enllà de la visita cultural, els responsables dels habitatges destaquen que aquestes activitats tenen un impacte molt positiu en el benestar emocional de les persones grans. Segons expliquen, compartir experiències fora del seu entorn habitual ajuda a crear nous vincles, reforçar les relacions socials i combatre situacions de soledat no desitjada. Ens ho explica Anna Carballo, directora dels habitatges amb serveis per a gent gran Navas de Tolosa.
3: Iniciatives com aquesta són una eina molt valuosa per combatre la soledat no desitjada. El fet de poder compartir una experiència significativa amb altres persones, doncs, fomenta les relacions socials, ja sigui creant nous vincles o reforçant els que ja existien. I el fet de poder reunir persones de diferents centres també ajuda a afavorir el sentiment de pertinença a una comunitat més àmplia, on es poden compartir converses, interessos i vivències. A més, aquestes trobades també ajuden a generar xarxes de suport i a reforçar la idea que envellir també pot ser una etapa plena d'oportunitats per relacionar-se, participar i gaudir en companyia.
0: Però els beneficis no es limiten només a les relacions socials. Aquestes sortides també ajuden a les persones grans a mantenir-se actives i descobrir nous espais fora del seu entorn habitual i a sortir de la rutina.
3: Després d'alguns anys fent aquestes sortides culturals des d'habitatges amb serveis, hem vist que tenen un impacte molt positiu en les persones usuàries, tant a nivell emocional com social, perquè són una oportunitat per poder sortir de la rutina, per descobrir nous llocs i també per viure experiències significatives i enriquidores per ells, que els generen il·lusió i motivació i sentiments positius. A més, també fomenten la participació activa, estimulen la seva curiositat i ajuden a mantenir una bona qualitat de vida.
0: I és que després d'anys impulsant propostes similars, els responsables asseguren que continuen sent una de les activitats més ben valorades pels residents, ja que combinen cultura, convivència i descoberta del territori. I en aquesta ocasió, Sant Miquel del Fai ha estat l'escenari perfecte per fer-ho possible. La comunitat energètica local, coneguda popularment com la CEL de Caldes de Montbui, fa el salt definitiu a la perifèria del municipi. Després que la Junta de Govern hagi donat el vistiplau a les sol·licituds, un total de 224 famílies de les 8 urbanitzacions de la vila s'han adherit oficialment a la fase 3 del projecte. Amb aquestes noves incorporacions, la comunitat pública d'energia solar assoleix un total de 611 llars beneficiàries a tot Caldes. La iniciativa se centra en la coneguda com a modalitat A, pensada especialment per a veïns que viuen en blocs de pisos o que, per motius tècnics o econòmics, no poden instal·lar-se plaques solars particulars. En aquest cas, l'Ajuntament els cedeix part de l'energia neta que produeixen els 27 equipaments municipals. L'alcalde Isidre Pineda destaca el creixement d'un projecte que ja beneficia a una part significativa del municipi.
4: La CEL creix, la comunitat energètica de Caldes arriba a les urbanitzacions del nostre municipi gràcies a aquestes noves instal·lacions que s'han anat instal·lant en els darrers mesos i que doncs, permetran que fins a 224 persones, o de fet, més ben dit, 224 domicilis, puguin adherir-se a la comunitat energètica pública més gran de Catalunya, aquesta iniciativa tan innovadora que tenim al nostre municipi per lluitar contra el canvi climàtic i també per reduir la factura de la llum dels calderins i les calderines. En aquest sentit, Avui som a la instal·lació fotovoltaica de Can Valls, on justament aquestes mateixes instal·lacions donaran servei a través d'un quilowatt a cada una de les famílies que ho han sol·licitat. En concret, les que som ara donaran servei a fins a 75 veïns o domicilis d'aquí de Can Valls i de Torrenagrell. Això passarà també amb diferents veïns i veïnes, per exemple, de Camaspons, de Can Regassol, de Lledoners o també del Farell. D'aquesta manera aconseguim cobrir, gràcies a aquestes diferents instal·lacions, tot el nucli urbà, totes les urbanitzacions, arribant a més de 600 domicilis que, amb números absoluts, estaríem parlant d'un 10% de la població de Caldes de Montbui que estarà, doncs, consumint energia verda, energia que es produeix a Caldes de Montbui a través del potencial fotovoltaic d'aquestes 27 instal·lacions públiques que hi ha a la nostra vila.
0: Les noves adhesions es distribueixen de manera desigual pel territori calderí. La Font dels Enamorats lidera la llista de noves altes amb 62 famílies, seguida de Can Valls amb 43 i Torrenagrell amb 32. A l'altra banda, la urbanització de Can Regassol és la que registra menys incorporacions en aquesta fase, amb només 5 llars. El regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, remarca l'èxit d'aquesta expansió.
5: Bé, ara podem dir que ja hem completat el que és l'expansió de la CEL a tot el nucli urbà. Per tant, d'alguna manera, gràcies a les 8 instal·lacions que hem fet a les diferents urbanitzacions del nostre municipi, tot el sòl urbà de Caldes es pot connectar a la CEL. Totes les persones que viuen a Caldes poden formar part de la CEL de Caldes. En total, després d'obrir les adjudicacions, s'han apuntat 224 famílies provinents de les urbanitzacions del nostre municipi. És molt bona notícia i reflexa l'èxit d'aquesta iniciativa. Ara, en concret, som a Can Valls. A Can Valls hi ha una instal·lació de 100 quilowatts, aproximadament, que donarà servei a 75 famílies que s'han apuntat de Can Valls i de Torrenagrell. Per tant, totes aquestes persones, òbviament, les de Can Valls i Torrenagrell, però de totes les altres urbanitzacions, del Farell, dels Saulons, de la Font dels Enamorats, de Regassol, de Maspons, de Lledoners, totes aquestes famílies, a partir d'aquest estiu, ja gaudiran d'un descompte a la seva factura de la llum i, per tant, seguim avançant en la transició energètica en el nostre municipi, seguim avançant amb l'aposta forta per una energia quilòmetre zero sostenible fotovoltaica feta al nostre municipi, que alhora disminueix la factura de la llum dels nostres conciutadans.
0: També han confirmat que en els propers dies es contactarà individualment amb els veïns seleccionats per dur a terme la signatura de convenis. El Consell Comarcal del Moianès ja ho té tot a punt per a una nova edició de la Universitat d'Estiu. Els cursos d'Història i de Gestió Emocional seran les matèries principals. Ens ho explica en Jordi Givert.
6: Aquesta 12a edició donarà el tret de sortida el proper dilluns 15 de juny amb un acte gratuït i obert a tothom, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, que anirà a càrrec del seu propi autor, el filòsof Francesc Torralba. La programació d'aquest any convida als participants a dos tipus d'activitats gratuïtes amb dos cursos de pagament que se concentraran durant la setmana del 29 de juny al 3 de juliol. Als matins s'impartirà un curs de patrimoni i història que proposa un recorregut detallat per la industrialització del Moianès, mentre que a les tardes serà el torn de les competències personals amb el monogràfic Eines de millora per la vida emocional. La recta final de la Universitat d'Estiu oferirà dues propostes més de caràcter gratuït. El dissabte 4 de juliol es faran visites teatralitzades a la Casa Museu Prat de la Riba de Castellterçol, amb places limitades per ordre d'inscripció. De fet, totes les inscripcions pels cursos de la Universitat d'Estiu del Moianès ja estan disponibles al portal web del Consell Comarcal i també via telèfon. Finalment, el dilluns 6 de juliol es tancarà el certamen amb la jornada Indústria i Dones, una sessió que pretén reivindicar el paper fonamental de la mà d'obra femenina en el teixit fabril del Moianès.
0: I el carrer Sant Pere de Moià vol reactivar les antigues enramades a partir d'un treball de recerca artística impulsat des de l'Espai d'Art a Cobert, Jordi Givert.
6: Ho farà a través d'una proposta artística i participativa de la creadora i artista Anna Pascó Voltà, batejada amb el mateix nom i emmarcada dins del cicle La Tradició de l'Espai a Cobert. L'objectiu d'aquestes enramades no és una reconstrucció folclòrica, sinó activar una pràctica viva i autònoma que els mateixos veïns del carrer puguin mantenir al llarg del temps. La iniciativa recupera elements de la tradició perduda amb el pas del temps, com ara la recuperació del sopar popular, la decoració vegetal de la festa i el joc popular de la virolla per rifar rajoles amb versos. La celebració està prevista per finals d'aquest mes. La celebració gira al voltant del pa, elaborat en forma de clau, el símbol de Sant Pere. El ritual començarà a l'antiga lleteria del carrer, on un infant de 12 anys farà una ofrena de llorer i roure per despertar la imatge del sant. A més, el sopar comptarà amb 8 plats de ceràmica creats amb l'artesania local, la Pit Roig. Aquests plats cada any quedaran en custòdia d'un veí diferent per garantir la continuïtat de la festa.
0: I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio a l'escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Us deixem amb un nou episodi.

Hola, sóc l'Arnau de primer. Aquesta és la segona setmana del mes de juny i la dita és el juny, l'estiu no és lluny.

0: Hola, som l'Alba i en Quim de segon B.
1: Us venim a explicar què va passar a l'escola la setmana passada.
0: La setmana passada, el dilluns, es va fer la performance de sisè al centre cívic.
1: El dimecres passat vam anar a veure l'obra de teatre de tercer.

0: Bon dia a tothom. Som l'Àxel,
1: l'Ander
2: i l'Ender de tercer B.
0: Aquesta setmana fan anys a l'escola el Derek D5,
1: l'Hugo de 5EA,
2: el Mohamed D3A,
1: l'Aina de 4B,
0: el Damian de I4A,
2: l'Alfonso de 4A
1: i l'Unax de 2A.
0: Per

0: ser feliç.
1: Bon dia, ja som aquí amb la cançó de la setmana.
2: I avui escoltarem Tòquio, del grup Els Catarres.
1: Els Catarres són un grup català molt conegut per les seves cançons alegres i amb bon rotllo.
2: Sí, i aquesta cançó parla d'un viatge molt especial, fins a la ciutat de Tòquio.
1: Però no només és un viatge de veritat, també parla de somiar, imaginar i viure aventures.
2: I de compartir aquests moments amb algú important.
1: És una cançó divertida que ens fa venir ganes de viatjar. I ara us deixarem amb Tòquio.
2: Dels Catarres, que la gaudiu!

0: Molt bé, doncs això que estem sentint, amics i amigues, això és la Cantània d'aquest any, que cada any és diferent. I tenim aquí unes representants del curs de cinquè. Tenim a la Tagati. Hola, Tagati.
1: Hola.
0: I tenim a la Noa. Què tal, Noa? Com estàs?
2: Bé.
0: Escolta, m'han dit que vosaltres heu participat del projecte Cantània, que sí?
2: Sí.
1: Clar que sí.
0: I us ha agradat molt o no? O gens?
1: Molt.
2: Molt.
0: I de què parla la Cantània d'aquest any? Com es diu?
3: L'últim rellotge.
2: L'últim rellotge d'una vella senyora que fa rellotges, els venen...
3: Uh-huh. I al final li ha quedat un rellotge... I no ho va poder vendre'l.
0: Molt poder vendre, perquè aquí jo sé, jo conec la història, i la Tagat i la Noa s'estan estant d'explicar l'espoiler de la història, però podem explicar-ho perquè ara estem sols els tres aquí,
3: sí.
0: I podem dir, què li passa a la senyora?
3: Que li falta un rellotge i no ho pot vendre'l.
0: I per què sí. No ho pot vendre? Què li ha passat a la senyora?
3: Que ningú el vol comprar.
0: I per què? Sí. Què li passa a la senyora?
3: S'ha mort.
0: S'ha mort, la senyora.
2: Sí.
0: Que sí?
2: Sí.
0: Però, bueno, ja explica tots els seus viatges. I... Però, escolta'm, quin dia actueu? Que sabeu quin dia és?
3: Sí, el 13 de juny.
0: I això és aquí ja, oi que sí?
3: Sí.
0: Estan
3: sí.
0: Nervioses?
2: Clar que sí.
0: I, escolta'm, quina és la cançó que més us agrada?
3: La meva és, doncs, la de Riu que riu.
0: Riu que riu.
2: La meva també és la de Riu que riu.
0: Ah, aquesta és molt famosa, eh? Sí. Molt bé, doncs esteu convidats tots a venir a veure aquesta canalla de cinquè a la Cantània, a l'Auditori de Granollers, el dia 13 de juny, oi que sí? Els acomiadem sí. I diem que vinguin sí. Tots.
3: I el dia de la setmana.
0: I el dia de la setmana serà amb dissabte.
3: Sí.
0: Que vam dissabte,
2: sí.
0: Oi que sí? Serà molt emocionant, segur, i molt divertit, d'acord? Sí. Doncs vinga, ens veiem tots a l'Auditori.
3: Adeu!
2: Adeu!
4: Hola, bon dia. Som la Renata,
5: la Genel
6: i la Sofia.
4: Avui us parlarem sobre el nostre projecte de l'edat contemporània.
6: Genel, tu quin tema has agafat per al projecte?
4: Nosaltres parlem sobre la invenció de la penicilina i la invenció de la televisió. Sofia, el teu grup quin tema fa?
6: Estem treballant la màquina de vapor. Renata, i tu quin tema has agafat?
4: Jo faig el desembarc de Normandia.
0: Desembarc de Normandia? I com ho esteu treballant, tot això?
4: Estem fent un telenotícies on cada un de nosaltres representa un reporter. Ens situem en aquella època i fem veure que donem una notícia. Vols que representem una?
0: Val, sí. Endavant, endavant.
4: Bon dia, nois i noies. Som els investigadors EJD i ara parlarem sobre la penicilina, una medicació molt important. Ara connectaré amb la Genel, que està esperant a parlar l'Alexander Fleming. Connectem!
7: Bon dia, estem a l'Hospital S.T. Mary. Som a l'any 1928 i estem esperant per parlar amb ell. Quants clients hi ha? Hola, Alexander, com estàs?
6: Hola, estic perfecte, una miqueta cansat de tota la feina que he fet, però content.
7: Què estàs fent?
6: Estic medicant a tota aquesta gent amb una medicació molt important, la penicilina.
7: Què és la penicilina? Què?
6: La penicilina és una medicació per curar les infeccions de la gent. És el primer antibiòtic de la història. L'he creat jo. I a sobre estic sentint que em volen donar un premi Nobel en Fisiologia i Medicina. Però no sé si serà així. També els donarà a altres cobladors meus.
7: Com es diuen?
6: Són en Florey i Chain.
7: Doncs bé, fins aquí el nostre pru.
4: Espera. Última hora. John Lloyd ha creat la televisió.
7: En sèrio? No m'ho puc creure. Alexander, han creat la televisió.
6: No m'ho puc creure!
4: La televisió té moltes coses. Un mando, també té unes antenes, uns botons per pujar el volum...
7: Que modern, no?
4: Sí, la veritat és que sí.
7: Doncs bé, fins aquí el nostre programa. Ja heu descobert què és la penicilina i la televisió. Aquest és un exemple dels programes que hem preparat. Esperem que us hagi agradat.
6: Nosaltres ens ho hem passat molt bé preparant-lo.
4: Ens veiem la setmana vinent. Adeu!
8: Ràdio!
2: Escola i amb avarmes.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Fatoumata, Diabara. Publicat fa apenes uns dies, teníem només un single, doncs ara ja el podem sentir sencer. Es diu Massa i es converteix en el seu cinquè disc i alhora, doncs, si ja estava consagrada, encara ho estarà més, com a una de les artistes del rock, del pop, des d'Àfrica, a més, amb cançons pròpies sempre. Ella és la que escriu, doncs, que realment, doncs, això li donen una projecció importantíssima. Parteix de la tradició, però és ella qui escriu i, per tant, doncs, és una cantautora, però rock i pop. Fatoumata Diabara. Massa, es diu el disc, com aquesta cançó.

Massa, el nou disc de Fatoumata Diawara. I, com dèiem, doncs és un disc que, si ja estava consagrada com això, com una de les artistes més innovadores dels últims anys des d'Àfrica, des de Mali, tot i que ella viu a França, però doncs ara encara ho és més, perquè aquest disc realment doncs ens dona una visió més personal, més, com dèiem abans també, ella és qui escriu les cançons i, per tant, doncs qui decideix què està cantant, què vol dir. I ho diu en llengua bàmbara, en la seva llengua, en aquest disc Massa. I ho fa doncs parlant de temes doncs que parlen doncs de la dona, que parlen de la maternitat, que parlen també del dolor, etc. Fatoumata Diawara, un disc realment important, Massa. I alhora doncs una gira llarguíssima que inicia ara, de fet el disc és publicat el 5 de juny i que inicia ara aquest estiu i que la durarà durant tot el proper curs doncs arreu del món. Esperem que també torni a venir a Barcelona. Hem sentit dos temes del disc Massa i ara un tercer, Farana, Fatoumata Diawara.

El nou disc de Fatoumata Diawara, que es diu Massa i que produeix aquell músic que es fa dir M, Mathieu Chédid, amb qui doncs, Fatoumata i tants altres músics de Mali van tenir aquell gran èxit que es va dir L'Amo Mali, una espècie d'òpera rock, doncs, bueno, una cosa molt mainstream, però va tenir molt èxit, un gran èxit a França, L'Amo Mali. I, doncs, això, M és el productor d'aquest disc en el qual Fatoumata doncs, aconsegueix una visió més personal i alhora doncs, inclús tranquil·la del que és la seva música, la seva pròpia música. Anem a buscar un dels temes de discos anteriors. Hem dit que en tenia 5, de fet són 6, si contem el disc que va fer en directe amb el pianista Roberto Fonseca, el pianista cubà. Però doncs, el segon disc amb temes propis es va dir Femfo, i allà hi havia aquest tema, Enterini.

Fatoumata Diawara, des del disc Femfo. Hem dit abans que ella doncs obre una gira llarguíssima, llarguíssima. La veritat és que té una barbaritat de dates. I, per exemple, el 9 de juliol serà a Bilbao. I, per exemple, doncs, a l'octubre tornarà per ser a Madrid, el 2 d'octubre, però, en canvi, no trobem cap data aquí, a prop, a Barcelona. Ara, la geografia europea i, sobretot, a França, jo crec que no es deixa cap sala ni cap festival amb un cert renom que no, on no hi toqui aquest any Fatoumata Diawara. I bé, i per tancar aquesta primera part del Mixtures, que li hem dedicat això llargament a Fatoumata Diawara i el seu nou disc acabat de publicar, doncs anem a buscar un tema antic, un tema del seu disc de debut, inclús està inclòs en el primer EP que ella va publicar en acústic. Es diu Soua, aquí el teniu.

your vibes, are your vibes, are your vibes, are your sensitivity, are your love languages, are your vibration, are your vibration. Are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes, are your vibes. Una segona novetat en el programa d'avui és un nou disc, també molt recent, del col·lectiu de Soweto, a Sud-àfrica, que es diuen Bantu Continua Uhuru Consensiones, amb les seves inicials BCUC. De fet, doncs, són un col·lectiu que el que fa i és realment especial és transformar la música des de Sud-àfrica, música ritual africana i alhora també de les esglésies, per tant, a propera, doncs, el que seria un gospel als Estats Units, doncs ho converteixen en un rap i en un hip-hop amb una actitud una militància i una actitud reivindicativa, doncs, que és la que mou tota la música. El nou disc es diu The Road Is Never Easy. De fet, ja havíem sentit aquí el programa un disc anterior, ja fa uns anys, que es deia Million of Us. Doncs ara tenim aquesta altra. The Road Is Never Easy. Realment el que fan aquest col·lectiu, que té un gran èxit i ha rebut premis importants dins dels festivals WOMAD, el Premi WOMEX, doncs bé, és això, convertir la música tradicional i la música espiritual en música reivindicativa. BCUC.

La nostra descoberta aquesta setmana és un duo femení. Són dues noies que han publicat el seu primer disc. Es fan dir Divka i el disc es diu Folk Fatale. Elles toquen la bandúrria, el bandurrist, que és una arpa ucraniana amb una forma i amb una mida petita, com si fos una guitarreta, però doncs, amb totes les cordes d'una arpa. I ella és Alina Kuzma i la viola de Zoe Santo. Elles dues busquen en el folklore centenari d'això del centre d'Europa doncs poder fer el que ha estat el seu primer disc des de Toronto, des del Canadà, però això, amb aquesta recerca del folklore al centre d'Europa. La bandurra i la viola d'aquestes dues noies en un disc que realment doncs, és molt maco. Folk Fatale. Aquí tenim un altre tema.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

El nostre concert recomanat aquesta setmana és el de Tommy Guerrero, que serà a la Sala La Nau el proper dimarts 16 de juny. Tommy Guerrero és una llegenda del skateboard des de San Francisco, Califòrnia, que es va reciclar en músic amb molt d'èxit. De fet, en molts videojocs de cap juguen amb l'skate, aquí hi ha el lligam, doncs hi ha la seva música. La música instrumental, sobretot, de Tommy Guerrero, que doncs, juga amb el jazz, juga amb la música llatina, amb la música, amb les músiques del món, i alhora també amb el que seria una espècie de trip-hop, doncs per fer aquesta música. Ell és un empresari d'èxit del món del skate, però alhora també un músic amb un èxit relatiu, no és molt conegut, però alhora doncs sí que les dues facetes juntes sí que li donen una projecció important. Tommy Guerrero, que serà a Barcelona, com dèiem, a la Sala La Nau el dimarts 16 de juny. Hem sentit un tema del seu disc Sunshine Radio i ara un altre del disc Soul Food Taqueria. Tommy Guerrero a Barcelona.

Tommy Guerrero a Barcelona i la seva música instrumental. I el nostre record finalment és perquè un inicis del mes de juny de fa ja 60 anys, The Byrds, un grup que començava llavors, doncs van versionar un tema de Dylan i li van fer uns arranjaments especials que d'alguna manera van il·luminar i van, doncs, són part de la llegenda de The Byrds. Anem a sentir Mr. Tambourine Man en la versió que fa l'any 66, el juny del 66, feien The Byrds.

The Byrds, que aleshores doncs, els formaven Roger McGinn, Jen Clark, David Crosby o Chris Hillman i a la bateria Michael Clark. Això era l'inici, als anys 60, d'aquesta... Llavors era el moment àlgid dels Beatles, de Beach Boys, dels Rolling Stones, també, i aquella invasió britànica. I aquí, doncs, a la costa oest, en aquesta Califòrnia, a Los Angeles, doncs, apareixia The Byrds, que eren capaços d'això, d'escollir un tema de Dylan per fer-ne un dels que seria el seu, un dels seus majors èxits en aquell moment. Un tema que el mateix Dylan, l'any 66, també doncs, tocaria en directe al Royal Albert Hall. És un disc també que recull tot aquell concert i que doncs, sona d'aquesta manera. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Amb Dylan ens n'anem.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí el port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
3: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
2: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
4: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
2: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu que té el banc del 2%. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment, en aquest cas, és de 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I l'Ajuntament de Barcelona creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics. Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet un balanç al funcionament dels dispositius municipals.
3: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania també, a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, les molèsties.
2: I avui, últim dia de la selectivitat que ha tingut com a protagonista a primera hora l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants treguin bona nota. Aquest any la prova ha inclòs preguntes al voltant d'un text de microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals a la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova avui al Tecnocampus de Mataró han trobat que l'examen era prou assequible.
4: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
5: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
2: La policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, sobre 3:45 de la tarda. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove, que va desaparèixer, recordem-ho, ahir a la nit. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 10:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I la processionària impacta per primera vegada en hàbitats de més de 1.500 metres d'altitud. En aquest cas és el Ripollès. Les afectacions cada cop són més grans i altituds més altes. A Vilallonga de Ter hi ha alguns boscos comunals a la zona de Lladura que han quedat completament arrasats per aquesta eruga i l'Ajuntament es planteja què fer. Més enllà de les afectacions, el consistori veu que pot ser una oportunitat, ha dit també, per recuperar els prats de pastura.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó 14 després de la visita al Papa a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat a l'acte de comiat aquest matí, precisament, a l'aeroport. I ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. L'escoltem.
3: Amb aquesta visita del Papa Lleó 14 es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
2: I la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. Les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Una d'aquestes entitats és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix a Barcelona. Escoltem la secretària general Cristina García.
4: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. I per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
2: El Tribunal Suprem ha emès un informe desfavorable que el govern concedeixi l'indult a l'exfiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va ser condemnat, recordem-ho, 2 anys d'inhabilitació per aquest càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats que van jutjar García Ortiz no veuen raons de justícia, diuen equitat o utilitat pública, perquè se li atorgui aquesta mesura de gràcia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distància. La tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. I la companyia de teatre Trepa del jove Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, anuncia que tanquen portes a contracor el dia 15 de juliol, després de 38 anys. Així ho ha anunciat la directora Mariona Campos, que ha denunciat que tanca portes perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
3: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
3: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
5: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
3: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
1: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
6: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
7: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
1: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
8: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, de moment amb empat a 0 al marcador en la cita que se celebra a Malta. La Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals, el millor de 5 contra el Tenerife.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès, o alguns racons de les Gavarres, i continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui, i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els problemes que hi ha a la P7, en concret a Santa Perpètua de Mogoda, per un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i això provoca 7 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria a Sant Cugat, també en aquesta P7, també en sentit sud, un altre carril tallat alenteix la circulació en un tram de 2 quilòmetres. També hem de parlar en aquests moments d'un accident que encara està deixant els vehicles al voral a Sant Just Desvern cap a Tarragona i que provoca aturades i també que sortirà encara aturades al Papiol. Pel que fa als accessos nord, destaquem la C33 i la C58 com les vies que procedeixen del Vallès. En aquests moments gairebé tenim 5-6 quilòmetres per banda. Aturades també encara la C31 a Badalona en sentit la plaça de les Glòries, on hi ha hagut una topada, i sobretot compta perquè hi ha una avaria a la Ronda de Dalt que està dificultant molt la circulació en aquest punt i, per tant, caldrà circular amb cautela en ambdós sentits de la marxa. Això és tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident, ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat pel Papa de Roma i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
4: Tot i això, des d'Interior es demana calmar a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
0: De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya, i en el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc, i fins al mes de maig, d'aquest maig de 2026, ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya des de fa anys, en gran majoria, al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir penes de presó i del tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són d'un a 3 anys. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó a 4 o 5 anys de presó. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: Unes declaracions fetes des de la Conselleria d'Interior que es produeixen després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Hi ha una escala menor de la problemàtica amb les màfies. Els veïns del centre del Vendrell demanen també mesures urgents contra la inseguretat i l'incivisme que asseguren que pateixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
7: Segons els veïns, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen. Ho explica Araceli Artés, portaveu de l'associació veïnal.
8: La gent no descansa, hi ha gent que ha canviat de dormir, a lo millor habitacions que donen al carrer, habitacions que donen darrere. Hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre. I el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
7: Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Per això han demanat una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, exigint mesures urgents per fer complir la normativa.
8: El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
7: Pels residents del centre, tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.
0: I encara en successos, els equips de recerca han trobat a Pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
9: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara, la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
10: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
11: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
10: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
4: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
4: Això ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
12: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya, ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
4: Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
0: Esther Minguell.
13: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
14: Son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
13: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les tenen.
0: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
0: Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
15: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
16: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden ara en el 2,25%.
4: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Maite Polo.
17: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector sector social.
18: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
17: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació del sensellarisme que pateix Barcelona.
4: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
19: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. I per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
4: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant la seva estada a Catalunya.
0: I l'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
21: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
22: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
20: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
23: Ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
20: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira, David Navarro.
24: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
25: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop poixoire. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
24: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners guanyen 4-3 al segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
5: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara que podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
4: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljax Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil, que ha destacat en guanyar la Lliga polonesa i que signa per un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
6: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole, lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
2: I l'entrenador Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
7: Al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
2: I acabarem amb Marta Canella, que no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat la samarreta 3 temporades al conjunt català.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut dels Esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
6: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
7: Ja està aquí, ja arriba parolet.
6: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
5: Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 11 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Pigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que les obres de la plaça Josep Bomber Ventura de Sant Feliu començaran passat Sant Joan. Pagesos i ecologistes del Moianès s'organitzen contra el nou pla de renovables de la Generalitat. Bigues i Riells del Fai fa balanç del primer any del pla de lectura municipal.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que les obres de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines ja tenen data d'inici. L'Ajuntament va convocar aquesta setmana els comerciants i veïnes de la zona per exposar-los els detalls tècnics d'uns treballs que arrencaran el pròxim 25 de juny amb la delimitació del perímetre, mentre que l'entrada de la maquinària es farà efectiva el dilluns 29. Unes obres que es preveu que tinguin una durada de 4 mesos i mig i que suposaran una afectació integral a la mobilitat del centre del municipi. El regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, detalla que l'evolució dels treballs obligarà a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall per garantir l'accés als aparcaments.
2: Al final, la part més tècnica és que després de Sant Joan ja es fa el que és la implantació de l'obra, vale, que és delimitar el perímetre d'intervenció garantint el pas de persones. Val. I aleshores, com tenim un tema d'accés de veïns als seus aparcaments privats i a l'aparcament públic, doncs inicialment el que es farà és reobrir el... Ja no em sortirà el nom.
0: Joan Maragall?
2: El carrer Joan Maragall, sí. És amb l'evolució de l'obra, com a final també hem d'intervenir a la que és la part de davant de l'Ajuntament, això també s'integra dins de l'actuació, doncs haurem de tancar Joan Maragall i obrirem el vial de la façana nord de la plaça per donar accés a veïns.

0: mateixa regidoria, a més, també ha anunciat una mesura de suport directe pels bars de la plaça, la bonificació de la taxa de terrasses durant l'afectació. Escoltem Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme.
1: Aquí, en aquesta reunió, el que vàrem voler també donar confiança tant als veïns com als comerciants, en el sentit de que estaran informats de primera mà, a part del pla de comunicació que hi ha en aquest projecte, que sempre qualsevol projecte té un pla de comunicació, n'hem creat un canal més, diguéssim, més per cada un dels grups, esperant dos canals de WhatsApps, en el qual doncs, de primera mà tindrà la informació que nosaltres com a regidors disposem, també tenen els contactes tant del Manel com el meu per qualsevol dubte que hi hagi. La policia també està al costat de qualsevol incidència que hi pugui haver, perquè n'hi hauran, i estarem segurs que n'hi hauran, o una possible mudança, on tingui que tallar el carrer Sant Pau. Tot això ho anirem gestionant. I després, a nivell dels comerços, aquí, clar, el sector més perjudicat, per dir-ho d'alguna manera, són les terrasses. Es va quedar que la setmana que ve es aniria a veure terrassa per explicar quines solucions podíem trobar per tal que podíem posar les taules. I el que sí que també es va decidir per part de govern és que el que és la taxa d'ocupament de via pública en quant a terrasses d'aquest any es bonificarà al 100%.
0: No obstant això, els botiguers tenen inquietuds evidents, i és que l'obertura temporal al trànsit d'un carrer peatonal com Joan Maragall exigirà un esforç d'adaptació general. El grup de comerciants codinencs posa el focus en la importància que els clients continuïn sabent com accedir als establiments i al pàrquing públic. Montserrat Amosa n'és la presidenta.
2: Doncs ens van convocar a tots els comerços que estem ubicats a la zona on s'ha de fer l'obra, i llavors ens van dir a mode informatiu els plaços que començarien a senyalitzar, que començarien les obres, el temps que estarien d'obres, com seria l'accés al pàrquing, molt important per nosaltres, perquè les obres comencen, però el comerç està aquí. I llavors és important que la gent sàpiga com accedir.
0: La decisió d'executar l'obra de forma continuada i tancant tot el perímetre en lloc de fer-ho per fases ha agafat per sorpresa a molts comerciants afectats. Escoltem a Marc Capa, de la papereria a la plaça.
3: Jo crec que la sorpresa va ser, en el meu cas, que jo em pensava que seria una mica més, que seria més flexible en el sentit de que hi haurem com zones d'actuació. O sigui, no seria tot de cop el perímetre tallat, tancat, i que serien com una mica més de zones que anirem fent per zones. Però bé, van dir que creuen que el més fàcil és tancar-ho tot per poder treballar més còmodament i tal. I ens van explicar també que s'obriria el carrer Joan Maragall al trànsit, que des de fa uns anys és peatonal, i que això seria un gran canvi també. La gent haurà de fer un canvi mental també en aquests mesos d'obres, doncs de tenir clar que el Joan Maragall s'obre. I res més, i viure amb aquestes 4 mesos i mig d'obres, tenir paciència, molta paciència, perquè crec que el resultat després serà espectacular.
0: De fet, el sector de la restauració és qui afronta el panorama amb més incertesa. Des del bar La Petita, Maria reconeix que estan espantats, tot i admetre la urgència de la remodelació. Una visió bastant més dràstica que la compartida des de Can Vidal, on el Lluís alerta de les conseqüències directes de quedar-se sense terrassa. Escoltem per aquest ordre a Maria de La Petita i a Lluís de Can Vidal.
4: Sabíamos que esto tenía que haberse empezado en enero. No se pudo empezar porque había vecinos que se quejaban y demás. Cada uno tiene su razón. La reunión era informativa. A partir del día 25 tancan la plaza y delimitan lo que es plaza grande y plaza pequeña. Por el momento estamos esperando que cada uno venga, o sea, que venga el ayuntamiento a darnos opciones de cómo vamos a montar terrazas, cómo vamos a trabajar, a poder trabajar. Expectativas, pues no lo sé, estamos un poquito asustados.
5: Directamente probablemente ni que tancar, no yo, sino la tots, porque bueno, nos quedaremos sin esa feina y bueno, no hay res que fer y ya está. Y es lo que hay, como se dijo, es lo que hay. Si no hi ha terrassa, no hi ha feina. I si no hi ha feina, pues porta baix.
0: Amb un calendari previst de 4 mesos i mig, les obres de la plaça Josep Umbert Ventura es converteixen en el principal repte de convivència urbana dels darrers anys. El pla de lectura municipal de Bigues i Riells del Fai ha fet balanç del seu primer any de vida, on els objectius de fer comunitat, fomentar el pensament crític i, sobretot, apropar la cultura a cada racó d'un municipi marcat per la dispersió geogràfica s'ha assolit molt satisfactòriament.

0: L'acte de balanç, encapçalat per l'alcalde Joan Galiano i la regidora de Cultura Maite Escobar, va servir per exposar el camí recorregut d'un projecte que es va començar a dissenyar el 2024 i que ara ja recull els primers fruits. Marta Alòs, de la Biblioteca de Bigues i Riells del FAI, explica com va néixer aquesta aliança col·laborativa i fa un balanç positiu del seu desplegament.
1: El pla de lectura municipal es va elaborar el 2024 i es va aprovar el juliol del 2025, o sigui que ara fa poc que farem un anyet. Llavors, aquest pla de lectura recull totes les activitats de promoció lectora que ja es portaven fent al municipi des dels centres educatius i des de la biblioteca. I, a més, s'han posat noves accions en marxa. Aquestes accions s'han pensat o s'han ideat no només des de les entitats, escoles o biblioteca o ajuntament, sinó també gràcies a la participació de diversos agents del municipi, des de persones individuals o persones vinculades en el món de la cultura.
0: I és que el teixit d'activitats d'aquest primer any ha estat ingent, des d'un taller de narració oral per adults fins a espai de lectures sorprenents, habilitats durant les donacions del Banc de Sang, passant per les anomenades parelles lectores. Però si una cosa ha destacat aquest curs ha estat la implicació dels més joves. Els alumnes de primer d'ESO han après a idear relats a través dels jocs de Story Cups i els infants de sisè de primària han escrit una història conjunta que es va presentar per Sant Jordi amb l'ajuda de l'escriptor Pau Joan Hernández. Una línia de treball que ara busca noves fórmules d'arrelament per connectar amb un municipi on moltes famílies viuen en urbanitzacions i tenen més dificultats per fer vida comunitària. I amb la mirada ja posada al curs vinent, el projecte vol mantenir la seva essència participativa, ja que per la biblioteca és bàsic defensar i incentivar l'hàbit de la lectura.
1: Bueno, per la biblioteca és bàsic perquè és donar a la ciutadania i també als polítics que la lectura no només és una cosa de la biblioteca o una cosa de les escoles, sinó que és una cosa que involucra a totes les persones, a tots els nivells, des de ben petits fins als més grans. Llavors, cal potenciar el foment de la lectura per ser persones més crítiques, persones amb criteri, i això comporta, òbviament, una societat més justa i amb més projecció de futur.
0: Un full de ruta que afronta el seu segon any consolidant el 76% dels seus objectius i que demana la col·laboració de tot el municipi per seguir girant fulls cap a una vila més cohesionada i més lectora. Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, posem el focus en la professió de l'arxiver, una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal que, sovint, passa desapercebuda. I és que la commemoració d'aquesta setmana serveix per reivindicar la importància de preservar la memòria col·lectiva dels pobles. A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Laquente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Laquente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
2: Jo crec que tots romantitzem d'alguna manera les coses. Llavors, jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones. I, evidentment, no m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real, realment, que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no?, per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
0: I és que la seva oficina canvia pràcticament cada dia. Aquesta realitat itinerant implica convertir-se en un perfil multitasca per donar resposta a pobles amb necessitats ben diferents, però amb un mateix punt en comú, la necessitat de protegir el seu passat. Una tasca de formació i digitalització on, tal com recorda la Quente, es treballa per custodiar el cor democràtic de cada municipi, ja que l'arxiu és el lloc des d'on es recull la història de cada poble.
2: Jo, al final, penso que un arxiu, especialment als municipals, és on hi guardem la memòria col·lectiva, no? El patrimoni documental per mi és memòria col·lectiva. El fet de preservar-la, però alhora també de fer recerca i de fer difusió, de fer investigació, és exercir sobirania sobre aquesta memòria col·lectiva que al final és del país i, més en concret, en aquest cas, del poble de Sant Feliu, és de tots i de totes.
0: Una feina diària que de vegades regala recompenses històriques i emocionals de gran valor, com per exemple la recuperació patrimonial del retorn del privilegi reial del 1799 a Sant Feliu de Codines. Eric Lacente destaca el valor d'aquestes troballes.
2: I ara me'n vaig a dos, que un és, no és un document, és un conjunt, que són documents, sobretot cartes personals de la Guerra Civil. En tenim els arxius municipals i confesso que alguna vegada he hagut de parar de treballar aquesta documentació perquè m'he desmuntat, m'he desfet. I per altra part, doncs, sí que posaria com a exemple un pergamí del segle XIII que tenim guardat a un arxiu municipal, no diré quin, però el tenim guardat. I com no, evidentment, treure una mica de pit d'això, doncs el privilegi reial d'aquí de Sant Feliu de Codines, que és una meravella i està en perfecte estat de conservació i estem molt orgullosos de que torni al poble.
0: I és que aquest document fundacional, el del privilegi reial, certifica la independència del municipi respecte a la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació. Pagesos i ecologistes s'estan organitzant pel territori en contra del plàter, el nou pla del govern de la Generalitat per impulsar la instal·lació de les energies renovables al territori. La Catalunya Central és una de les zones on aquest pla tindrà més afectació i al Moianès el Jordi Givert ha parlat amb Unió de Pagesos, un dels col·lectius contraris al projecte.
3: Diferents entitats del territori s'han començat a mobilitzar aquestes últimes setmanes contra el plàter, el pla que vol fomentar la instal·lació de plaques solars i de molins d'energia eòlica per tot el territori català. En el cas del Moianès i la Catalunya Central és una de les zones on ha tingut més repercussió, per això avui volem parlar amb el Joan Homs Castany. Ell és afiliat a Unió de Pagesos i membre de la Permanent del Bages i coordinador del Moianès. Hola, Joan, bon dia.
4: Bon dia.
3: Vosaltres què proposeu com a contrapartida? Demaneu la nul·litat, però com creieu que s'hauria d'haver fet tot aquest projecte?
4: Home, nosaltres demanem que, per descomptat, mentre hi hagi un pam de teulada d'espais antropitzats i de sòls artificialitzats que realment no tinguin un valor agrari, doncs que es prioritzin aquests realment. Perquè aquest plantejament, aquest pla, en realitat diu que ho té tot en compte, que es dona prioritat primer en aquests, però que si, per exemple, com que s'han d'arribar uns còmputs de producció energètica per municipi, si un propietari i una elèctrica s'entenen per omplir un camp de plaques solars, doncs si arriben a la producció energètica estimada, doncs ja no faran falta els altres, no? Llavors, diem, no. Batem-ho. Primer, omplim teulades, omplim tot el que no sigui espai agrari, espai natural, i després ja en parlarem, que segur que farà falta, segurament, però de bones a primeres no obrim la veda tot perquè hi ha molt en joc.
3: Entenc que això està fet d'aquesta manera per facilitar les coses precisament a les empreses energètiques, que són les que estan impulsant aquest tipus de macroparcs a diferents punts ja del nostre territori abans que s'aprovi aquest pla.
4: És una arma de doble tall, o sigui, és molt més fàcil entendre't amb un propietari que, a més a més, vull dir, la pagesia catalana, tenim un 60% de les nostres explotacions estan en terrenys que no són de la nostra propietat, de mitjana. Jo, per exemple, ho tinc tot, que no tinc res de la meva propietat. Llavors, els propietaris sempre preferiran abans tindre-hi plaques perquè els donarà un rendiment molt més alt que no pas tindre-hi un pagès. O sigui, estem en una desavantatge completa i, per descomptat, és molt més fàcil anar-te a entendre amb aquest propietari que n'està fins al capdamunt de rebre un arrendament que per nosaltres és molt, però per ell és molt poc, que no pas anar-te'n a entendre amb totes les comunitats de veïns, a fer passar cables per dintre de nuclis urbans, etc. La diferència està clara.
3: Clar,
4: per això Per això, fins i tot ara, actualment, doncs, tots els projectes que ja hi han aprovats, que s'estan fent, que estan construïts o que s'han de construir, que ja estan aprovats, doncs s'han fet amb sòl agrari i no amb teulades, projectes grossos.
3: Clar, això potser és el que us preocupa més, no? Que tots aquests, sobretot petits productors que no són propietaris de la terra que treballeu, no? Ja sigui amb ramaderia, ja sigui a nivell agrícola, sereu els màxims perjudicats perquè no estareu indefensos en aquest sentit.
4: Completament. Sí, sí, completament. A part de que ja des de la Unió de Pagesos fomentem els projectes petits que no sé si ara t'ho dic de memòria, però que no superin les 10 hectàrees. I és tot... No ho té en compte, totes aquestes coses.
3: Clar, aquesta setmana, de fet, heu fet una reunió explicativa a Mollà per parlar una mica de les conseqüències que pot tenir el plàter al moianès. Primer de tot, com va anar?
4: Molt bé, molt contents, perquè havíem participat ja en la manifestació que hi va haver-hi a Vic fa 15 dies, que hi va haver-hi una mica de tracturada i es va començar a fer com una mica de treball amb comú amb les diferents col·lectius que estem amatents d'aquest projecte, doncs hi va haver-hi una participació limitada, tenint en compte que era una crida molt més gran, doncs a Mollà creiem que ha augmentat l'interès per aquest tema, sí.
3: Clar, entenc que des de la pagesia, no sé si sentiu que clar, que és una cosa que afecta el territori, però que potser la majoria de la gent que no viu de la terra a les comarques centrals, diguem-ne, està una mica perduda en aquest sentit, que la vostra intenció és implicar-los també.
4: Totalment. O sigui, és que nosaltres som 1% de la població, i dir que si no fem venir la resta de la gent que li agrada aquest paisatge, que li agrada menjar el menjar del costat de casa, que valora doncs, la lluita que fem en contra dels incendis, etc. Doncs si no fem venir tota aquesta gent que doncs, nosaltres sols, doncs, per més segurs i més confiats que ens veiem a dalt del tractor, caurem com mosques, com has contat.
3: Clar, no sé si heu preparat a partir d'ara, doncs, més mobilitzacions per fer més visible la vostra oposició al projecte.
4: Bueno, ara, per exemple, aquesta setmana vam tindre això, aquesta xerrada, i abans vam tindre una reunió amb els alcaldes del Moianès, i ara acabarem de deixar passar aquesta setmana, i a partir de la setmana que ve, doncs, segurament començarem noves actuacions. Sí que ens vam com emplaçar en ràdio informativa, doncs, que la gent tenia ganes de dir, bueno, va, i ara què, no? Això mateix que m'estàs demanant tu, doncs què vindrà més, no? Doncs sí que ens vam com marcar una mica d'objectiu de crear una estructura de delegació una mica conjunta a nivell comarcal, o així, doncs endreçar-la bé i que quedem cara a ulls i vam donar doncs, alguns passos per fer les al·legacions, que és a partir d'una petició genèrica del GenCat, que també es pot pots ficar la teva al·legació i dir tot el que tu creguis, i a més, doncs, et pots adherir en les al·legacions de diferents organitzacions que presentarem, com Unió de Pagesos, per exemple, que la presentarem, i d'altres organitzacions que també ho presentaran, doncs a la teva pròpia al·legació, com a persona física individual, pots agafar i pots dir, jo també m'adhereixo a totes aquestes al·legacions.
3: Doncs moltes gràcies per explicar-nos, Joan, tot el amb més detall, no? Un projecte que és complex i que a vegades als nostres oients i a nosaltres mateixos ens costa d'entendre com s'aplicarà aquí al territori, i seguirem alerta a com avancen les vostres mobilitzacions i reivindicacions aquí al nostre territori.
4: Moltes gràcies.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

Ahir Barcelona va viure una d'aquelles nits que van molt més enllà d'un acte institucional, religiós o cultural. Va ser una nit que va explicar al món qui som i què som capaços de fer quan unim talent, patrimoni, creativitat i ambició. La inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, no és només la culminació d'una obra arquitectònica extraordinària. És també la demostració que les grans idees poden sobreviure al pas del temps. Fa 100 anys que Gaudí va morir, però ahir el seu pensament continuava ben viu, elevant-se fins als 172 metres d'alçada, convertint la Sagrada Família en l'església més alta del món. Gaudí era un geni universal, però abans de res era un català profundament arrelat a la seva terra. Entenia el paisatge, la llum mediterrània, la natura i la cultura del nostre país com a fonts inesgotables d'inspiració. La seva obra no es pot entendre sense Catalunya, de la mateixa manera que avui Catalunya tampoc no es pot explicar sense l'empremta que ell hi va deixar. I ahir, precisament, Catalunya va estar a l'altura del llegat de Gaudí. Més de 120.000 persones van assistir a un espectacle que va combinar tradició i innovació amb una naturalitat admirable. L'Escolania de Montserrat, els jocs de llum sobre les façanes, la música, els drons dibuixant el rostre de Gaudí al cel de Barcelona, els focs artificials i l'encesa de la Gran Creu van convertir la ciutat en un aparador mundial de cultura i excel·lència organitzativa. Perquè això també s'ha de dir, organitzar un acte d'aquesta magnitud, amb aquesta complexitat tècnica i aquest impacte internacional, no és a l'abast de qualsevol. Requereix professionals preparats, institucions coordinades, capacitat logística i una societat acostumada a treballar bé les coses. I a Catalunya, una vegada més, va demostrar que té aquest nivell. Sovint parlem de les nostres mancances, dels problemes quotidians i de tot allò que queda per fer. Però també convé reconèixer els èxits, i el d'ahir va ser un èxit col·lectiu. Un d'aquells moments que projecten una imatge moderna, culta, oberta i innovadora del país. La frase de Gaudí, que els drons van escriure al cel, resumeix bona part del seu pensament. Primer l'amor, després la tècnica. Potser aquesta és també una bona definició del que es va viure ahir. Darrere de la tecnologia més avançada, de les 15.000 peces de ceràmica de la Creu, de les 50.820 rajoles que recobreixen l'interior de la torre o dels espectaculars efectes visuals, hi havia l'amor per una obra, per una idea i per un país. I és que la Sagrada Família ja no és només un símbol de Barcelona. És un símbol de perseverança. La prova que els projectes que valen la pena poden superar generacions senceres. La demostració que la cultura, quan es fa amb excel·lència, és una de les millors cartes de presentació d'un poble. Ahir Gaudí va tornar a mirar Barcelona des de les altures i Catalunya va demostrar que continua sabent somiar en gran. Per un moment, fins i tot, vaig retornar al passat i vaig tornar a reviure els Jocs del 92. I si compares amb els actes que vam veure a Madrid, es torna a veure una altra vegada la carrincloneria, la... Deixem-ho aquí, perquè diria paraules que no toquen dir. Feta l'editorial, benvinguts a nou al programa.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja, avui programa número 37, penúltim d'aquesta temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural. També repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, seguirem amb les notícies del poble, notícies policials, i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll, i acabarem i continuarem el programa parlant amb Joan Anton Català Amigó, llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Es va especialitzar en química quàntica i va obtenir el màster en astronomia i astrofísica per la Universitat Internacional de València. És conferenciant i divulgador científic en diferents mitjans de comunicació, televisió, ràdio i premsa, i és també el principal astrònom divulgador de l'Observatori Fabra, que qui no hagi anat a fer el sopar de les estrelles, ho recomano des d'aquí, perquè a part d'escoltar llargament a Joan Anton Català, que és un crac de l'astronomia, a mi em va captivar. A part, tens un privilegi de sopar allà al mig de bueno, pots veure tot Barcelona des d'una de les zones més maques, com és l'Observatori Fabra. Per tant, us ho recomano des d'aquí. Avui podrem parlar amb ell, perquè també és escriptor, ha presentat diversos llibres i ens ha donat aquesta oportunitat de poder-li fer aquesta entrevista. Dit això, deixeu-me presentar els membres del programa que fan possible això, que tot això funcioni, des del control tècnic. Caral Blanco, bona nit, com estem?
1: Hola, bona nit. Bé, molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Hi ha ganes de vacances?
1: Mare de Déu.
0: Que em fa de dies, oi? Isaac Cobos, bona nit, què tal, com estem?
2: Molt bona nit.
0: Avui va de blanc, eh? Com que ahir hi havia el Papa a Barcelona...
2: Sí, sobretot.
0: S'ha posat de blanc. Li falta el casquet volador del Doraemon aquí del cap.
2: És un referent per mi total.
0: El què, el casquet o el Papa?
2: El Papa.
0: El Papa. Dani Fonoll, bona nit, què tal, com estem?
3: Molt bona nit. No, és pel Mourinho, això, eh? No, no és pel Papa.
1: Ah, no.
3: És pel Mourinho.
0: Pel Mourinho. Ja torna a rondar per Madrid, oi?
3: Sí, sí, això diuen ja que va per allà, per aquells lars.
0: Tornem al merder. Heu pogut disfrutar del Papa, jo crec que...
3: Home, gaudir moltíssim.
0: Hem pogut gaudir de l'espectacle visual ahir de TV3, des d'aquí, felicitar-lo.
3: Tot el de més potser estava de més, és allò el que tenia que veure, el d'ahir vespre. Era realment un espectacle.
0: Increïble, eh? Vist des de casa, des del sofà de casa.
3: Un espectacle d'una obra d'arquitectura impressionant i un muntatge per la seva inauguració 10 vegades impressionant. Vull dir, és que és així. És una obra mundial, d'abast mundial, i que serà, ja era, però encara serà més un referent de Barcelona per tot el món.
0: Sí, sí, totalment d'acord. Tu també la vas poder veure, Isaac Cobos?
2: No he vist res referent al tema.
0: I Caral!
2: Crec que s'hauria d'haver separat, tot i que considerareu que hi ha un vincle, però crec que s'hauria d'haver separat la inauguració de la Sagrada Família amb l'acte del Papa. Crec que una cosa és...
0: Una cosa, jo diria que va bastant lligada amb l'altra, eh?
2: Sí, evidentment.
3: Totalment, almenys l'arquitecte ho va fer així.
1: Sí. Entenc que vol dir això, de fer una per una banda el centenari de Gaudí amb la inauguració. Exacte. I llavors que hagués vingut el Papa.
2: Saps? Una cosa per mi era el centenari, que...
0: Però de quina millor manera pots celebrar el centenari que havent-hi el principal emblema de l'Església, com és el Papa, que és la viva imatge...
1: No sé si era un desig d'aquest senyor de Gaudí, que no sé si era un desig de Gaudí, o sigui, és dubte. Perquè a més la història de Gaudí és molt curiosa.
2: Per començar...
0: Però el primer que va fer el Papa va ser anar on està enterrat, que és a la Sagrada Família, i retre-li un homenatge.
2: I referir-se a ell com a Antonio. O sigui que... No, no.
0: Qui, ell o el Papa Omella?
3: Segurament que el seu carnet posava Antonio.
0: Sí, pot ser. Bueno, fa 100 anys, segur.
2: Ja, però...
1: I que hi ha molta complexitat, és la història de Gaudí, justament, amb dos vessants molt distanciades d'algú que deia històricament que era molt eclesiàstic i algú que tot el contrari. Sí, vull dir que està més vinculat al món de la filosofia,
3: la veritat,
1: masoneria...
3: Però no deixa de ser una església, sí. No deixa de ser una església catòlica, sí. I ha vingut el màxim representant del catolicisme a inaugurar-la, el qual em sembla totalment conseqüent.
2: Sí, que van molt relacionades una amb l'altra. Crec que una cosa ha tapat una part de l'altra.
0: No, jo crec que mediàticament no comparteixo sí. La idea, de fet, sí, no, ja s'han intentat l'oportunitat, la visita d'Anna Plafond d'inaugurar la Torre de Jesús per fer el parc a Madrid, inaugurar la Torre de Jesús per fer una parada crítica, per fer una parada i a mi...
2: Home, tenia que venir el Bernabéu.
0: Ho dic així de clar.
3: Exacte, perquè li duguessin una samarreta.
0: A mi no m'hi sobra això, a mi m'hi sobren altres personatges que hi havia ahir, que ben bé, encara no entenc què hi feien, però...
1: No ho vaig veure bueno, jo així, no. Que... O sigui, he vist imatges de com ho van muntar després.
0: A mi, que hi hagi, a mi que hi hagi el rei d'Espanya i la seva dona allà sentat a primera fila, la veritat, és un cap d'estat, evidentment, i tenen tot el dret de ser-hi en un acte com aquest, però... Em va patinar bastant, com altres coses que
2: com,
0: em patinen.
2: Com el que va passar en el Congrés.
0: Però... Sí,
2: el discurs exacte. En el Congrés i tothom alabando.
0: Però...
3: Sí, sí, aplaudiendo, clar. Sí, sí.
0: Però, evidentment, era un acte religiós.
3: Però això d'acord que és el cap de l'Església Catòlica, totalment d'acord. Sí, sí. Però és el cap de l'estat de la Ciutat del Vaticà, que és un estat que té lloc, que té una cadira a la ONU. És un estat, és un estat. És un estat. Per sí. El que sigui, és un estat històric, un dels més antics d'Europa.
2: Jo el considero un paraís fiscal.
3: És un estat. És un estat. Andorra? Té la consideració d'estat igual que Andorra.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Igual que Andorra. Té la consideració d'estat igual
0: que Andorra. Fixeu-vos que, però, el president d'Espanya no va rebre el papa a Madrid.
3: No, no. Va rebre els reis.
0: En canvi, sí que l'ha anat a rebre avui a Canàries.
3: Perquè és la màxima autoritat, el rei.
1: Ah, que ho ha anat a Canàries.
3: El rei és la més autoritat que el president del govern, amb sí, la sí. Qual el rei és el que va rebre el papa. Mm-hmm. El rei és el que va rebre el papa. I en cas de que el rei no hi pugui anar per lo que sí o perquè no vulgui, la segona autoritat és el president del govern, que és el que el té que rebre, perquè és un cap d'estat. Això, i és així. Si ve el Macron, passarà exactament el mateix.
2: No, exactament el mateix, no.
3: Passarà exactament el mateix.
2: No, no.
3: I es col·lapsarà el carrer si va visitar un museu o va visitar un lloc, col·lapsaran tots els carrers perquè passi el Macron. És exactament el mateix. Perquè és un cap d'estat. Que després hi ha unes determinades cerimònies que se celebren perquè és el cap de l'Església Catòlica. Totalment d'acord. Sí. Llavors, i poder tenir que haver rebut a les víctimes amb més gran i amb més profusió. Poder tenir que haver fet moltes més coses d'aquest tipus. Correcte. Però és un cap d'estat.
0: Sí, sí. Totalment d'acord.
2: Sí, sí. I, això és innegable.
0: I deixeu-me dir també que a l'època i a l'edat que estem, si compares les imatges de fa 40 anys a ara, he quedat bastant bocabarat. Perquè em pensava que tindria menys adeptes i, ostres, la gent... s'hi ha volcat.
3: Posa meitat,
0: no només a Catalunya, eh?
3: Posa meitat curiositat i meitat...
0: Sí. Suposo que sí, sí.
3: I meitat
0: però...
3: fe.
0: Que ostres,
1: no sé,
0: jo he quedat parat.
3: Sí, meitat curiositat, meitat fe. Segur, home, això segur. Sí. Això segur. Igual que si estàs per allà i ve, jo què sé, el tram, igual surts allà per veure el tram, a veure si és veritat que aquell tio existeix i no es desfà mentre li toca el sol, jo què sé. Val?
0: Feta l'editorial, anem a fer la repassada a l'agenda cultural de Codines.
3: L'agenda. Et sona la veu com si fos lo gravat, eh? Sonat igual, vamos, com si fos lo gravat. Igual, igual. Igual, igual. Dic, mira, si era la Caral.
1: Jo m'ho sé quasi de memòria.
3: Bé, com que l'agenda avui no és gaire llarga, les coses com sigui, no és massa llarga. El que sí que m'agradaria, perquè he estat a l'acte de restitució del privilegi real original de Sant Feliu a l'Arxiu Municipal, i he estat aquesta tarda amb aquesta presentació, i la veritat és que ha sigut un acte molt, molt, molt ferm, molt maco. Estaven convidats tots els alcaldes vius que han passat per l'alcaldia de Sant Feliu, tots els regidors que volien estar-hi i tot el públic que ha volgut. Estava en exposició el document com a tal, que té des de l'any 1799, té 227 anys, aquest document. És un document de Mira-mi, no em toquis. Està bé, però Mira-mi, no em toquis.
0: Cal no tocar-lo perquè segueixi
3: estant bé. Sí, perquè segueixi estant bé. Això ha sigut una negociació perquè el primer que va tenir aquest document guardat, per tal com ha explicat l'alcalde i després ho ha explicat també molt bé el Francesc Garriga, i hi havia dues persones de la Diputació, la cap d'arxivers i un arxiver, aquest document va estar guardat molt de temps a l'Església de Sant Feliu de Codines i va passar al Bisbat de Vic, que el van allà tenir ben, a bon resguard, i per fi doncs, ha passat a l'Arxiu Municipal, que és on ha d'estar un document d'aquest tipus, que m'ha sobtat, perquè és del 1799, en qual l'Escudella té 10 anys més, perquè el primer document que hi ha ficat de l'Escudella és del 1789.
0: Ai.
3: És curiós, això. I es va comprar per 25.000 rals de velló.
0: Ah, això, hauria de buscar el ChatGPT si m'ho pot traduir.
3: Sí, eren 6.600 pessetes de l'època, que en aquest moment serien 36 euros.
2: Quina oferta, eh?
3: Ho he estat mirant, mentre estava allà, dic, a veure, per curiositat, el que passa d'aquell moment, de 1799. Serien de 1799, aquesta seria l'equivalència.
0: Han fet alguna menció, alguna entitat que hi hagués col·laborat? Han fet alguna cosa o no?
3: Bueno, han dit que tots els ajuntaments fins al moment han estat mirant d'aconseguir aquest document i poder-lo portar, i entre tots, pues, a través de la Diputació, que fa ja 20 anys que està treballant amb l'Arxiu Municipal, que és molt important als pobles, perquè aquí t'explica el passat d'un poble, evidentment a l'Arxiu Municipal pots veure absolutament tot el que ha passat al poble, doncs ara hi ha un document més que ens diu des de quan aquest poble és independent.
2: I s'ha explicat el per què no estava aquí aquest arxiu?
3: Perquè va guardar l'església en el seu moment i d'allà va anar al bisbat de Vic i bueno, doncs hi ha hagut que fer una sèrie de tràmits perquè tornés al seu lloc. Perquè, a més, diu, bueno, això ja ho ha dit el Pol, l'alcalde, i a més amb bastant encert. No sabem si aquest document que s'ha quedat aquí a l'Ajuntament, tal com està, seguiria avui en dia amb aquestes característiques i, en canvi, l'església l'ha guardat molt bé. Això també és així. Ara tenim un arxiu que està ben cuidat i està ben catalogat i està ben tot arreglat i totes les coses al seu lloc i el que té que estar protegit i tal. I històricament això no ha estat així. L'arxiu fa pocs anys realment que hi és en condicions. Aleshores, bueno, que aquest document ara estigui resguardat és perfecte que estigui així. I a més, el Francesc Garriga ha explicat una mica la història d'aquest document, de com va ser, perquè hi havia la baronia, després va venir el Consell de Cent que se'n va fer càrrec, es van eliminar les baronies, bueno, i es va haver de comprar independència, per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo volia recordar, així li vam recordar també a l'alcalde Pol Cabotí, i em consta, perquè vaig estar parlant amb ell, que faria una menció, l'any 2000, no sé si ho recordeu, i éreu aquí, es va escenificar un tros d'aquesta crònica d'independència.
3: 1999, perquè feia 200 anys d'aquest document.
0: Amb més de 200 persones a la plaça, cal recordar-ho, això, i es va fer això, aquesta Constitució de Sant Feliu de Codines com a municipi independent de la Baronia. Això va fer-ho el grup de teatre...
3: Correcte, sí, ho ha dit, perdona.
0: I crec que estaria molt bé, i així li han traslladat...
3: Perdó, ho ha dit.
0: Que es tornés a recuperar.
3: Ho ha dit que havien fet, amb el motiu del 200 aniversari, els de Grana Teatre, actualment amb aquest nom, i una obra escrita per en Ignasi Roda, sí. I es va interpretar fent aquesta menció. Sí, ho ha dit, perdona, ha sigut jo que no ho he...
0: Ho agraeixo perquè va ser
3: no
0: volcat, també
3: sí.
0: Una idea molt ben treballada... que va portar molta feina, va ser una idea també amb l'exalcalde Pineda, i, ostres, va costar moltíssima feina, moltíssima, no sé el que és, 200 persones actuant, i, hòstia, va ser una cosa...
3: Ho ha dit.
2: I es tornarà a veure?
3: S'hauria de recuperar. Jo quan ho ha dit...
0: L'obra s'ha recuperat, s'ha fet arribar a l'alcalde, i ara ja...
3: Jo, quan ho ha dit, he pensat en això, que pues, seria interessant, potser ara mateix, que són els 227, no, però potser pels 230 o pels 200, potser sí que seria un moment de poder recuperar.
1: Perquè no està gravat, el del 99.
0: No, en vídeo no, perquè es va fer tota una escenificació a la plaça,
1: vale.
0: Això sí que està gravat, però llavors es va fer l'acte de l'obra en el centre cívic i allò no es va gravar. Perquè es va fer una estrena amb l'alcalde per festa.
3: El gravador oficial de Sant Feliu no devia estar actiu encara.
0: No, diria que no.
3: Li puc preguntar,
0: Encara estava treballant i encara no tenia
3: li
0: temps.
3: Li puc preguntar, perquè si era un cap de setmana igual
0: estava... Ho pots preguntar
3: al Jordi, a veure si...
0: Poder ara...
1: Allà deu tenir un arxiu.
3: Perquè podria tenir, bueno, té que tenir una casa que ja no hi pot viure perquè no hi cap res més que tot l'arxiu.
0: De fet,
3: una altra banda.
0: De fet, està més fora de casa que a casa. No ho sé, poder ara estar preparant ja la nova campanya electoral. Demana-li un temps.
3: No, vés a saber. Jo no li diré ara, també li diré dilluns al voler.
0: No serà la primera vegada que es presenta per l'alcalde.
3: Sí, sí, ha fet esment amb aquesta celebració dels 200 anys, que a més es van fer uns medallons que es van repartir amb algunes, i aquest medalló li ha fet extensiu al mossèn, a l'església, perquè no sé si en aquell moment aquest medalló es va fer extensiu o no, donant les gràcies a que l'havien mantingut amb aquestes condicions. L'alcalde li ha fet una declaració, una carta de declaració, més el medalló aquest, per fer-li extensiu l'agraïment a l'Església per haver preservat aquest document.
0: Perfecte. Doncs bona feina, bona feina, que quedi material a Sant Feliu, que és propietat nostra.
3: Demà dia 12, taller un camp de flors, l'univers de Yayoi Kusama, a la biblioteca. La biblioteca de Joan Petit i Aguilar organitza demà a 5:45 el taller Un camp de flors, descobrim Yayoi Kusama, a càrrec de Catàrtic. En aquest taller ens endinsarem en l'univers d'aquest senyor, una artista japonesa contemporània que treballa amb una gran varietat de llenguatges artístics. Tota la seva obra es basa en la repetició de motius i patrons, principalment el punt. Treballarem a partir de la idea del punt, els patrons i la repetició de motius. En acabar transformant tots aquests punts en el camp de flors com si es tractés d'un jardí imaginari per infants a partir de 5 anys i cal inscripció.
0: Ha de ser interessant perquè fins i tot les escoles utilitzen aquesta autora. Per tant, és interessant.
3: Que interessant.
0: Sí, perquè m'ha sonat molt perquè els meus fills, com a mínim, l'han treballat tots dos.
3: Pues mira, llavors és una activitat perfecta que es fa extensiva a les escoles, també. Diumenge, mercat de segona mà. Dissabte, en principi, no hi ha cap activitat aquesta setmana. La setmana passada hi havia moltes. Aquesta setmana estem...
0: La gent ja té ganes de platja.
3: Només tenim això. Passem al dia 15, que és el dilluns. Hi ha una xerrada molt interessant de prevenció en cas d'onada de calor que l'organitza l'Ajuntament, a càrrec d'Anna Guijarro, infermera del CAP de Sant Feliu. Les altes temperatures poden suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació, esgotament o un cop de calor. Prevenim riscos i gaudim d'un estudi saludable i d'un estiu, saludable i segur. Això és el dilluns a les 6 a la sala de biblioteca Joan Petit i Aguilar. Una xerrada oberta a tothom, especialment, evidentment, a la gent gran. I en principi no tinc res més que recordar que els dissabtes hi ha el country amb els seus horaris habituals, els dijous hi ha les sardanes, també hi ha els dijous ja no en anglès,
0: no.
3: Les sevillanes també
0: es va acabar tot
3: dijous.
2: Em sona a mi, passa que no sé si...
0: Ah, i ara?
2: No.
0: Diuen.
2: No, em sona haver vist també alguna publicació de alguna cosa de l'Oncudina, la primera bicicleta.
3: Està anul·lada.
2: Però hi havia alguna.
3: Està anul·lada. Sí, anul·lada. Ha sortit avui a les xarxes. Ai, per cert, fa 52 minuts que es poden comprar les entrades pels juliols a Can Xifreda.
0: Vinga. Maria del Mar Bonet.
3: El dia 2.
0: Va, perfecte. I ja està oberta la piscina.
3: Sí, ho he comprovat.
0: De Solanes, ja l'heu pogut catar?
3: L'he pogut catar. No, he banyat perquè m'ho tenia fred. La nena sí que es va banyar, l'Ariadna, però jo no tenia nassos encara de fotre el peu allà dintre.
0: Bé,
3: tot
0: maco,
3: arribarà, la setmana maco. Que ve arribarà. Sí, està bé, pràcticament com l'any passat, el que passa que s'obre el dia 1 de juny, en comptes de just per Sant Joan, i avui, per exemple, ho estaven dient a la tele també, que molts pobles de Lleida estan obert la piscina ja a principis d'aquest mes de juny, que he pensat, bueno, doncs podria sortir Sant Feliu perfectament, perquè el dia 1 de juny ja estava oberta la piscina.
2: Vull dir, has pogut veure la zona nova aquesta del Pic?
3: Sí, he pujat a dalt la zona nova, és una zona nova que hi ha dos o tres taules d'aquestes de fusta amb bancs acoplats i que no sé quina ombra hi haurà, però de moment no n'hi havia gaire. Però bé, és una zona més on es podrà estar i es podrà fer pícnic. Si tu portes la teva bosseta, doncs es podràs menjar allà tranquil·lament i cap problema, i pots passar el dia a la piscina.
0: Has pogut ja fer el descompte de l'abonament de jubilat?
3: Evidentment. No, el de jubilats és més car. Si ets d'un club esportiu, com el centre excursionista, encara surt 5 euros menys.
0: Patam!
3: Que l'any passat vaig caure i no me'n vaig donar compte que hi havia el centre excursionista.
0: Dius, que tinc tants carnets que haig de mirar quin és el que em surt més a compte.
3: Són 5 euros, llavors.
0: Ah, 5 euros, Joan.
3: Si ets soci d'un club esportiu, tens un preu concret.
0: Això és veritat.
3: Si ets jubilat, és més car.
0: Això és veritat.
3: Va, com va això, noi?
0: Però és personal.
3: Sí, personal i és transferible. I aquest any la nena, la neta, l'Ariadna, ja fa 4 anys, per tant ja toca pagar. L'any passat no, aquest any ja toca.
0: La meva filla és d'un club.
3: Per tant, sortirà més barat tu.
0: Però jo no. En fi, anem a fer la previsió del temps del Pep Acosta, perquè l'agenda esportiva, com que ja no hi ha esport de Codines, ja no en parlem. Per tant, fins l'any que ve. Anem a fer la previsió del temps.

0: Hola, què tal? Benvinguts a Tacongraja, benvinguts a Informació Meteorològica. Un cap de setmana que s'espera molt i molt tranquil. De moment tenim un juny amb unes temperatures bastant controlades, no està fet molta calor ni molt menys, les temperatures molt a ratlla i amb unes nits força fresques. Es pot dormir molt i molt bé aquestes nits, no està fent cap gran calorada. I tot això que ja tenim guanyat, perquè ja som gairebé mitjans de juny, i tot això que ja tenim guanyat, que podria ser molt pitjor ja les temperatures d'aquests últims dies. El cap de setmana sí que pujaran les temperatures, però anem a pams. Demà serà un dia amb molt més de sol. Aquests 3 o 4 últims dies hem tingut bastants núvols. Demà marxaran ja tots i farà molt més sol i les temperatures començaran a pujar. Al costat de casa nostra, màximes al voltant dels 28-29 graus i ja en algun lloc superarem els 32-33-34 graus. Començaran a pujar les temperatures, temperatures per l'època que toca, més o menys. I de cara al cap de setmana. Demà pocs núvols, com deia, molt de sol. Dissabte també molt de sol. Increment de temperatures, màximes ja al voltant dels 35 graus. I 4 núvols només a la zona del Pirineu. Molt poques novetats. Tenim un anticicló a prop i això és sinònim d'estabilitat. Per tant, molts pocs canvis tant divendres com dissabte. Molt sol, 4 núvols a tarda i les temperatures que aniran pujant. Hi ha algunes màximes al voltant dels 35 graus dissabte. Diumenge continuen aquestes temperatures altes, però com a novetat serà la formació de més núvols al Pirineu i d'allà d'aquests núvols hi ha la formació d'alguna tempesta, sobretot cap al Pirineu Occidental, on poden caure algunes tempestes cap a la Vall d'Aran, els Pallars i zones pròximes. Tempestes poc importants, però que sí que ja es poden anar formant. Més avall del Pirineu, cap al Prepirineu, també se'n pot formar alguna, però cap a la serrada del prelitoral, la transversal, aquests llocs no arribaran les tempestes, quedaran restringides a la zona del Pirineu. Diumenge la calor també serà important, màximes al voltant dels 35 graus a les zones més càlides. I això és tot, a disfrutar el cap de setmana, un cap de setmana de ple juny, amb unes temperatures altes i amb algunes tempestes el diumenge a la tarda. Gràcies, adeu!
1: Doncs ja tenim la previsió feta del nostre home del temps, Pep Acosta. En principi pinta bé, per tant, no ens hem d'espantar. Anem a fer les notícies del poble, que ja com us les té totes recollidetes.
2: Avui anem pim-pam, eh?
1: Avui un pim-pam.
3: Notícies del poble.
4: Doncs anirem a la part amb l'agenda, eh? Tampoc la cosa està... Ja de vacances, també.
1: Bueno, ja va bé, ja va bé. Ja va bé, vacances. Oh, que bé.
4: Ens anuncien...
1: Què t'anuncien, va?
4: L'horari del cap de Sant Feliu.
1: Del cap?
4: Romandrà igual...
1: Tancat?
4: No, teòricament. Bueno, igual.
2: No, amb el mateix horari que tenen ara.
4: Amb el mateix horari. Amb el mateix horari.
2: No sé si hi haurà metges o no, però l'horari serà el mateix.
4: Ah, exacte.
1: Vas allà i no poden visitar mai o ningú agafa el telèfon, però...
4: A l'horari de l'edifici...
1: Però bé.
4: Concretament, la notícia és l'horari de l'edifici és el mateix.
1: L'horari de la porta? La porta aquella que s'obre de vidre?
4: Siguem estrictes amb la notícia.
1: Bé.
4: L'horari de l'edifici és el mateix.
1: Perfecte.
4: Val? Llavors, canviem. Espera, que això va més lent. S'ha obert la convocatòria d'ajut al menjador escolar per curs 26 i 27. Recordem que les sol·licituds s'han de presentar als serveis socials de l'Ajuntament. Totes aquelles persones que tinguin necessitats i calguin ajuda, ara és el moment. Més coses. Això ho dic, ho dius tu... En parles tu...
1: És el mateix que m'ha passat a mi? O...
4: Doncs ho diràs tu.
1: Sí.
4: Perquè si no, llavors directament no hi ha secció. Ep. Ostres, he borrat...
1: Espera, que se l'havia penjat.
4: No, és que he borrat la notícia que no tenia que borrar i he deixat-la en venda,
2: fixa't.
4: En venda de les entrades. O sigui,
5: quina casualitat.
4: Qui n'hi havia tres...
1: Per cert, com a notícia, mentre l'Isaac busca la notícia, que no sap, no en té ni idea on l'ha posada, demà surt a la llum ja el guanyador del concurs de portades.
2: Ah, sí? Ja surt demà?
1: Major.
2: Bé, bé, bé.
1: I he vist per xarxes, no sé si heu estat al cas, que qui vulgui dissenyar la camiseta de la Festa Major,
2: correcte,
1: també...
2: Sí, s'ha posat a concurs, també.
1: Hi ha un concurs, per tant, esteu a temps de presentar les propostes per poder...
2: Va fer la samarreta de la Festa Major.
5: El que no recordo el dia de la...
2: No sé quan acaba.
5: De tancament no hi havia gaire marge, eh?
2: No, era just perquè s'han d'imprimir tot, sí, evidentment,
5: sí,
2: doncs s'ha de fer temps tot això.
5: S'ha
2: de fer temps tot això.
1: Doncs si voleu, caixeu temps.
2: Ah, bueno, perdó, i una altra cosa que no està a l'agenda, però que es produeix el dimecres de la setmana que ve, i a la presentació de la campanya d'edatisme. Hi ha una campanya d'edatisme.
4: Aquesta
2: és la que s'ha borrat?
4: Aquesta és la que havia tancat jo sense voler.
2: Doncs cal
4: també ho puc fer.
2: Doncs endavant.
4: No,
2: en saps més tu, perquè el tens aquí davant. Jo només he posat la cara.
4: El passa que, fixa-t'hi, que amb la notícia... Ah, no, aquest dimecres, el pròxim dimecres, el dia 17, a les 7 de la tarda,
2: sí,
4: a la sala d'actes del Centre Cívic, s'inicia la campanya També ho puc fer, ho decideixo jo. Corre, ballar, aprendre coses noves, fer voluntariat, organitzar la casa, gestionar els propis diners, decidir amb qui compartir el temps o quan demanar ajuda. L'edatisme és tractar una persona de manera diferent només per la seva edat. No és cuidar, és infantilitzar. No és protegir, és limitar la seva vida. La regidoria de gent gran de l'Ajuntament presenta aquesta campanya de sensibilització contra l'edatisme amb la participació d'Eduard Verge, recordaràs que el vam entrevistar, sí, gerontòleg social i codinenc. Es conversarà, es reflexionarà sobre com construïm una comunitat que respecti l'autonomia, les capacitats i els drets de les persones grans.
1: Sempre és un plaer escoltar i parlar amb l'Eduard.
2: Amb l'Eduard, sí, sí, sí, per això a mi em sembla una cosa que m'hi trobaran allà, evidentment. Ja he col·laborat amb la campanya.
4: Ha col·laborat amb la campanya. Si mireu
1: el díptic
4: de la campanya, surten 6 persones.
1: Sí.
4: Bueno, sí,
1: que
4: sí,
1: si ets molt fi de
2: vista... Surten 6 ulls. Surten 12 ulls.
1: Arribes a la conclusió de que una d'elles és el Dani Fonoll.
5: Sí.
4: Ai, en detectes més.
1: Sí, home,
4: però no ho desvetllarem.
1: No ho desvetllarem.
2: Desvetllarem.
4: No ho desvetllarem.
1: Va, què més?
4: Ara sí.
1: Que no tenim temps.
4: Ara, no, ja està.
1: Doncs va.
5: Fins al 30 de juny és lo de les camisetes.
1: Vinga, 30 de juny.
2: I aquesta campanya d'edatisme va una mica amb l'editorial de la setmana passada.
1: Perfecte. Tens el diuen?
5: Diuen
1: que hi ha moviments a l'antic Banc Santander.
2: Amplien la Quintana?
1: Ja estan revisant el quadre de xispes, el quadre de llums, de dins de les oficines. Per tant, fins i tot em diuen que hi havia un anunci de lloguer del local i ja no hi és.
4: Però potser revisen perquè saben que algú s'ha enganxat.
1: No.
2: A veure, no haguessin tret
1: l'anunci que hi seria. L'anunci que hi sortiria doblement.
4: Però no tenim sospites?
1: No tinc més notícies.
2: Ui, aquesta manera de dir-ho...
5: Sap claríssimament.
4: Perfectament de què es tracta.
1: No, ho sé. Jo dic que haurem d'estar al cas perquè...
2: Un taller de la Citroën.
1: No, allà mateix no crec. Allà al mig del poble no crec.
4: Algun altre diuen?
1: No.
4: Última, portem una temporada bastant pobra.
2: Pocs diuen, ja s'ha fet el setembre i ja no, pràcticament sí. Res. Aquella de les ungles que tenia que obrir al costat de l'arboristeria, de moment,
1: fa
2: no se le sabe ja. O no troba ungles o què li passa?
4: No.
1: Tallades?
4: Hi ha activitat ja.
1: Vale.
4: Activitat ja.
1: Nocturna.
2: Pues amb la petjada tancada no pot ser molt legal.
1: Estan pintant.
4: És activitat dintre ja. Per ser la baixada, suposo que el sol.
2: Van dir que allò és com un armari, pintar no trigues aquí 3 mesos.
1: Bueno, no sé, depèn de qui pinti. Vinga, va, anem a fer les notícies de policials.
6: Notícies policials.
1: I diuen així, ens fan una recollida, fan un informe. 9.097 actuacions i serveis de policia local en el període que va comprès entre el gener del 2026 i el juny del 2026. L'increment de la població i l'activitat del municipi ha comportat també un augment de la demanda de serveis policials, allò que dia, hòstia, tenim policia i sembla que no facin res, oi? Doncs mira, que reflecteix en el volum global de 9.097 actuacions i serveis realitzats durant aquest període. Els principals àmbits d'actuació venen

0: moltes, has dit?
1: 3.238 denúncies com a mínim són d'aparcament. De trànsit i seguretat viària.
0: 3.000 com a mínim són d'aparcament a les zones blaves que t'has passat de l'hora i no has posat el rellotge.
1: Jo en tinc una amb radar d'aquests guais que t'enganxen a la C-59.
0: Són de les 200 restants.
1: 300 d'euros i dos puntets. Vol dir que bueno, tot... una d'aquestes pues, cap a casa.
2: Però contribueixes en el poble.
1: No, i tant.
2: Clar que sí. I tant. T'ho agraïm.
1: El mur de contenció que faran a la plaça, veus? La meitat és meu.
2: Veus? Ja podràs...
0: Un mur de contenció que... Mig mur val 300 euros. Vaya merda de mur.
2: No,
3: una pedreta.
2: Deixa'l, que no ha acabat l'any, acabarà de pagar el mur.
1: Què en sabeu de la reunió? Vols parlar de la plaça?
3: No,
1: parlem de la plaça. Parlem de la plaça perquè hi va haver una reunió dimecres...
0: Falten 5 minuts i falta l'editorial,
1: Hi va haver una reunió el dimecres passat al Centre Cívic parlant de la plaça, amb veïns, amb establiments que afecten a la plaça, i va ser una reunió...
0: Tensa.
1: Distreta i tensa.
2: Però alguna novetat?
1: En moments de tot. Novetat que quan comencin les obres, que començaran el 25 de juny.
2: Això.
1: Després de Sant Joan.
0: Sí,
1: Sant Joan.
3: Acabo de veure també per Instagram.
1: Hi haurà un mur, es farà tot un mur.
2: Un mur, no, un vallat, suposo. Un tancament.
1: Un tancament guai. Sí. I es farà tot de cop. Allò que farem primer
2: però,
1: trosset.
2: Però
0: un tancament a l'interior de la plaça. És a dir, els cotxes podran passar per anar.
1: Podran passar pel Joan Maragall.
2: Ah, obriran Joan Maragall.
1: Val? Ahí lo dejo.
2: Bueno, però això del Joan Maragall també s'havia dit. Això s'havia dit.
1: Demanarem que ens expliquin...
2: Quan?
1: La setmana que ve.
2: Sí?
1: Va, anem a fer l'editorial de Dani Forell.
4: El contrapunt. Amb Dani Forell.
0: El Mundial que comença, però que no tothom pot viure igual. Avui arrenca el Mundial de Futbol dels Estats Units, Canadà i Mèxic, el primer Mundial de la història organitzat per 3 països, el més gran de tots els temps, amb 48 seleccions i més de 100 partits. Comença avui i no acaba fins al 17 de juliol. Una celebració global que promet estadis plens, audiència rècord i un espectacle sense precedents. Però darrere de la festa hi ha preguntes incòmodes que el futbol no pot continuar ignorant. La primera té a veure amb els preus de les entrades. El futbol és probablement l'esport més popular del planeta. Ha crescut als barris, als carrers i als camps de terra. Ha estat sempre l'esport de la gent, però cada vegada més els grans esdeveniments semblen pensats per a qui pot pagar-los. Molts aficionats han vist com els preus de les localitats s'enfilen fins a nivells difícils d'assumir per a una família treballadora, i això planteja una contradicció evident. De què serveix convertir el futbol en un espectacle global si els seus seguidors més fidels no poden permetre's ser a les graderies? Un Mundial sense aficionats populars és una festa que perd part de la seva ànima. Avui he estat escoltant per la ràdio que a la final hi ha entrades que valen 15.000 euros. El qual és una verdadera barbaritat. I he estat escoltant amb també el programa del Clapés que les entrades pel Espanya-Costa d'Ivori, un partit transcendentalíssim, que és el primer que hi ha i tal, les entrades van dels 600 als 3.000. Ahí lo dejo.
2: I el transport de l'estadi, que normalment valia uns 12 euros, ha pujat a 98.
0: Vull dir que ahí lo dejo, que és una vergonya. És una vergonya que hi ha gent, sobretot els argentins, que són molt forofos, que diu que estan demanant una tercera hipoteca per casa seva per poder anar al futbol. La segona qüestió és la dels visats i les traves burocràtiques. Aquest havia de ser el Mundial de la mobilitat entre 3 països connectats, però la realitat està demostrant que no tothom es mou amb la mateixa facilitat. Hi ha aficionats i membres de delegacions que es troben en dificultats administratives per creuar fronteres, especialment cap als Estats Units. En alguns casos, els permisos concedits són extremadament limitats, obligant a desplaçaments exprés i generant una incertesa constant. És paradoxal que una competició que es presenta com una celebració de la diversitat i de la convivència entre pobles es trobi condicionada per barreres que dificulten precisament aquest intercanvi. I la tercera reflexió té a veure amb els controls i el tracte desigual. La seguretat és necessària, evidentment, ningú discuteix, però quan alguns aficionats han de superar processos exhaustius, entrevistes, controls addicionals i llargues esperes, mentre que d'altres pràcticament travessen les fronteres sense obstacles, apareix una sensació d'injustícia que costa de justificar. El futbol hauria de ser un espai de trobada, no un aparador de diferents en funció del passaport que es porta a la butxaca. Aquest Mundial serà recordat pels gols, per sorpresa i per grans històries esportives.

0: però també serà una prova de fins a quin punt el futbol és capaç de mantenir-se fidel als seus valors fundacionals. Perquè el veritable èxit d'un Mundial no es mesura només en audiències, ingressos o patrocinadors. També es mesura en la capacitat que té de ser accessible, inclusiu i igual per tothom. I avui, en el dia que comença aquesta gran cita mundial, convé recordar-ho, el futbol és de la gent. I quan la gent queda fora dels estadis, de les fronteres o dels mateixos drets de per gaudir-ne, el futbol és qui n'en surt perdent.
1: Jo el futbol el seguiré perquè m'agrada. M'agrada veure els jugadors que poden entrar també en el mercat de fitxatges, però a mi, evidentment, tot això d'aquests preus abusius... I...
2: Haurien d'acabar els estadis buits.
1: Jo, per mi, sí. De fet, crec que ja hi ha bo que amb prou calés les televisions, com que ara, a més, els contribuents hàgim d'estar pagant aquestes entrades a preus astronòmics. Però bé. En fi, anem a encarar l'entrevista, que avui tenim una entrevista, crec, molt important, amb Joan Anton Català, i va ser un plaer poder-li fer en directe fa ja uns dies. La podem recuperar. Caral Blanco, com vulguis, Joan Anton Català. Som-hi. Persona que ha dedicat la seva vida a mirar el cel i ajudar-nos a entendre'l. Ens acompanya Joan Anton Català Amigó, nascut a Tarragona, com ell diu en el seu llibre, pare de dues filles i apassionat de l'univers des de ben petit. La llum de les estrelles va despertar en ell una curiositat inesgotable per comprendre la natura des del món subatòmic fins als límits del cosmos. És màster en astronomia i astrofísica i llicenciat en ciències químiques, especialitzat en quàntica. Però, més enllà dels títols, destaca sobretot per la seva capacitat de fer arribar a la ciència a tothom amb entusiasme, proximitat i una enorme passió divulgativa. És conferenciant habitual, col·laborador als mitjans de comunicació i autor de diversos llibres de divulgació científica que han ajudat a moltes persones a mirar el cel amb uns altres ulls. Per nosaltres és tot un honor i un autèntic plaer tenir-lo avui aquí per telèfon. Aquí doncs estem segurs que aprendrem moltíssim i que ens contagiarà amb aquesta fascinació per l'univers que l'ha acompanyat tota la vida. Molt bona nit, Joan Anton Català.
3: Bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
1: Un plaer poder-te tenir en directe aquí a l'estudi. Ha costat fer aquesta entrevista. Jo et vaig poder conèixer a l'Observatori Fabra, on vam poder fer un sopar amb les estrelles.
4: Ja vaig anar-hi també, fa temps.
1: I allà vaig descobrir en Joan Anton, que em va encantar aquells 20 minuts, mitja hora, que ens va deleitar amb tota la seva saviesa. Anem a començar, Joan Anton.
3: Vale.
1: Anem una mica, hem estructurat les preguntes una mica per blocs. Ara anem a conèixer-te una mica aquests inicis i aquesta vocació que tens per l'astronomia. Recordes quin va ser el moment exacte en què el cel i les estrelles et van captivar?
3: Home, jo ja tinc la meva edat, per tant, els meus records d'infantesa queden com bastant diluïts, però sí que més o menys tinc una referència, perquè la meva mare sempre m'explicava que ella calculava que vora els 8-9 anys jo em vaig construir, segons ella, el meu primer telescopi. Jo recordo aquell telescopi, bueno, de fet, no li podríem dir telescopi, era una andròmina innombrable. T'haig de dir que veia millor els estels a simple vista que a través d'aquella cosa que vaig construir, però per mi ella era una cosa excepcional, no poder veure la llum d'un estel dins d'un tub de cartró buit allargat que m'havia donat la meva tieta que treballava en una botiga de roba, eren d'aquells tubs on s'enrotllava la roba, i jo li havia pres a la meva mare un mirall d'aquests que augmenta la cara, de maquillatge, i havia desmuntat un microscopi que m'havien portat els Reis en un Nadal, i l'havia desmuntat per treure-li l'òptica i utilitzar-la en aquest telescopi. Per tant, això devia ser sobre els 9 anys. I jo sí, el que sí que tinc record també és asseure'm a casa dels meus pares al sofà amb les enciclopèdies que hi havia en aquell moment, que ara ja no tenim, aquelles enciclopèdies que hi havia a la tira de volums, i agafar-les i començar a passar pàgines sense llegir, només fixant-me en les fotografies que tenien coses a veure amb ciència. Podia ser astronomia, però també podia ser física o química o biologia, i em fascinava. Allà sí, en aquells articles sí que em quedava. I recordo que agafava els volums d'aquesta enciclopèdia de manera a l'atzar. Dia, vull aquesta, agafo aquesta, que eren totxos importants, i començava a passar fulles. I clar, jo no sé l'edat exacta que devia tenir, però devia rondar els 10 o 11 anys, segurament.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquí veiem que has combinat la divulgació, la recerca i la comunicació. Aquest perfil tan transversal de tocar tots aquests àmbits, com l'has construït?
3: Bé, a base de picar pedra, t'haig de dir que no ha estat fàcil. També he tingut sort d'enganxar un moment molt dolç. Jo recordo, doncs, això, quan era molt jovenet, apenas hi havia notícies científiques i de l'espai molt poques. Quan hi havia eren gruixudes, però potser et passaves, no sé, un parell d'anys que no n'hi havia, i ara és constant. És un moment de l'espiral de ciència i de tecnologia, que som a l'inici d'aquesta espiral, que és una exponencial tremenda, i cada dia pràcticament hi ha notícies, i algunes molt, molt espectaculars. De manera que també he tingut aquesta sort, he estat en el moment que havia d'estar, això sí, he picat molta pedra. Pensem que jo vinc de treballar del món de la multinacional, del món de l'empresa, ha estat el meu món durant vora o sense vora, més de 30 anys, i el tema de la divulgació científica l'he anat construint pas a pas, en paral·lel, i ara sí, ara ja em dedico professionalment, i bé, soc conegut i treballo molts mitjans, però això ha estat pas a pas i en moments complexos, eh? Vull dir, no que ningú es pensi que això ha estat arribar i moldre, i en algun cas doncs he hagut de fer apostes importants, tant a nivell professional com també de sacrifici familiar. Això vol dir que la meva família m'ha recolzat amb tota aquesta trajectòria i no ha estat fàcil per la meva dona, per exemple, no ha estat gens fàcil que jo hagi de picar tanta pedra i hagi de dedicar tant de temps a la divulgació científica.
1: En quin moment vas descobrir que explicar la ciència podia ser tan important com fer-la?
3: Bé, com que això, la ciència m'ha fascinat de sempre, jo també no li sabria posar data en això que ara us dic, però recordo el moment en què, o perquè algú m'ho va explicar o perquè vaig llegir, segurament és perquè ho vaig llegir, vaig entendre que tot allò que hi havia al cel i que fa pampallugues a la nit, els estels són sols, que per tant són igual que el nostre sol, alguns més grossos, els altres més petitons, i que per tant poden tenir planetes igual que té el nostre sol, i que per tant, vés a saber, en algun d'aquests planetes hi podria haver vida. I això em va captivar immediatament, aquest missatge em va captivar, i vaig sentir la necessitat d'explicar-li als altres. És a dir, vaig dir, això la gent ho ha de saber. I això ja era com un rampell meu de la divulgació incipient, no? I això em va fer tornar bastant pesat, us haig de dir, sobretot amb familiars i amics. Jo soc, tinc un caràcter que ara he canviat molt, he crescut a nivell de comunicatiu, d'obrir-me, però jo, la meva joventut, la meva infantesa i adolescència, era més aviat reservat, molt vergonyós, continuo sent vergonyós, però llavors ho era moltíssim, em preocupava molt la meva imatge, i per tant tenia un punt de timidesa bastant acusat. I bon, tot i que jo notava i sentia la necessitat d'explicar aquestes coses, no? Dir, ostres, això ho ha de saber tota la gent. El meu cercle de gent a la qual li explicava era molt reduït. Eren la meva família, bàsicament, i els meus amics més íntims. Això va anar canviant a poc, però ja et dic, des de ben petit vaig tenir aquesta necessitat perquè pensava, és que si la gent sap això, al·lucinaran, no? O si la gent sap això, ostres, voldran saber més. No m'ho podia quedar. És com, ostres, he après això i ho haig d'explicar. I aquí és segurament on comença la meva vessant més de divulgador.
0: Partint de tota aquesta base, estem parlant dels inicis i tot, hi ha alguna persona o alguna lectura que pogués marcar especialment aquesta vocació científica?
3: Sí, clarament. Mira, jo vaig tenir un accident on em vaig fer una lesió molt important al genoll, de fet, un trencament de lligaments, als 13 anys, molt, bastant greu, i això em va... Bueno, vaig passar per operació per quiròfan i per una recuperació lenta i difícil, i això va fer que em perdés pràcticament la meitat, o sense pràcticament la meitat, d'un curs sencer, i els meus pares, amb molt bon criteri, em van posar una professora particular de ciències, de matemàtiques, química i física. Jo anava a casa seva a fer reforç. I aquesta senyora, que ja no hi és, a Tarragona, era química. I em va fer estimar la química d'una manera tremenda, perquè a mi ja m'agradaven les ciències, el que us deia abans. Jo podria haver començat perfectament per estudiar física, m'era igual, o per estudiar biologia, m'era igual. Però ella em va fer estimar molt la química, tant que vaig decidir que la carrera que jo faria universitària, la primera cosa que jo estudiaria seria la química. I així va ser, i de fet, abans de començar a la universitat, jo en un pis vell que tenia la meva mare a Tarragona ja m'havia muntat un laboratori d'anàlisi químic on ve fer experiments, fer anàlisi química, vull dir, em va captivar molt, molt, molt aquest món, i és gràcies a aquesta senyora que es deia Balbina, de nom, i això, apassionada de la química i que me la va fer estimar tremendament.
1: Joan Anton, què et fascina més, les grans preguntes sobre l'univers o entendre com funciona la matèria més petita?
3: Buah, és que les dues, no ens podem triar. Clar, perquè m'ho has posat molt difícil. Mira, de fet, de vegades quan mires la natura a escala tan petita i després la mires a escala grossa del cosmos, s'assemblen moltes coses. Sí. És com, no són exactament, hi ha molta gent que diu, són igual. No són igual. En un món, en el món microscòpic, hi mana la quàntica, la mecànica quàntica, i en canvi, amb el cosmos hi mana una altra física, que és la relativitat d'Einstein, no? Però sí que passen coses que són similars, i en tot cas hi ha un missatge que les dues natures amaguen, la natura del més petit i del més gros, o no amaguen, que ens diuen, que ens recorden la humilitat, la nostra humilitat, no? La dificultat que tenim per entendre el lloc on vivim, des del més petit al més gran. Però també, alhora, i això és fascinant, ho trobo paradoxal, ens recorda la capacitat que tenim de desvetllar misteris, no? Tot i la nostra humilitat, mira on som, i com ha crescut la nostra ciència, i com ha crescut la nostra tecnologia, i com està creixent encara, i el que li queda per créixer. De manera que és aquesta paradoxa, la natura ens diu, ens tira per la cara, en sou molt humils, us costa molt entendre la natura, ja sigui a gran escala l'univers o a petita escala microscòpica, però tot i això us en sortiu, us en aneu sortint, i ho trobo fascinant.
1: Canviant de bloc, anem a parlar d'astronomia i univers, Dani?
0: Sí, si haguéssim d'explicar en un minut per què vivim aquest moment tan fascinant de l'astronomia, és a dir, que tot t'atrau moltíssim, què hi diries? Per què pot ser això?
3: Doncs jo, en primer lloc, el cosmos sempre ens ha fascinat. Això ja fascinava els nostres avantpassats, el mirar el cel, no? Mirar les pampallugues, els estels, i ja quan coneixes o agafes sentit de la perspectiva, de dir, sí, és que això està molt lluny, i això, i tenen planetes, i l'univers és enorme, això fascina. Dos, ens ajuda a desviar la mirada dels problemes i els merders que tenim aquí sota. És a dir, aquí a la Terra tenim una merder, tenim un món que és injust, tenim guerres, tenim tot el que està passant, i de tant en tant, aixecar la mirada i que t'expliquin coses del més enllà de l'univers és com aire fresc. I tres, el que deia abans, el moment tan dolç que vivim, que només ha fet que començar, amb una ciència i una tecnologia que és tremendament potent i el que serà en el futur, que ens dona notícies espectaculars cada dia, que esperen aquestes notícies a ser explicades, a que puguin arribar al públic en general. I el públic en general està àvid, té ganes d'aquestes notícies.
1: Sovint, Joan Anton, parlem de l'univers com una cosa immensa i moltes vegades inabastable. Què és el que més et continua sorprenent avui en dia?
3: Jo et diria, i ho explico molt a les conferències, que és aquesta paradoxa que us comentava, quan entens aquestes dimensions de l'univers i quan les expliques, la primera sensació que tens és el no som res típic, aquella frase, no?, tan usual, no som res. I és cert, te n'adones que som irrellevants absolutament i que ocupem una posició que no és ni cèntrica ni té... Jo sempre faig la broma que si algú toca un botó i desapareix tota la nostra galàxia, això són un bilió de planetes, el nostre inclòs, quan tanquin la paradeta de la nit i facin inventari de l'univers, ningú no trobarà a faltar aquesta galàxia en un bilió de planetes, perquè n'hi ha moltíssimes galàxies amb bilions de planetes. Per tant, no som res. Però al mateix temps, el que trobo fascinant és i tant que som, perquè no havien de ser som. És a dir, el més fàcil és que no hi fóssim aquí. El més fàcil és que qualsevol de les casualitats que ens han dut aquí, que ens han donat la vida, només que una hagués estat diferent, nosaltres ja no seríem aquí. I som. I tenim una cosa que es diu vida, i tenim amics, i tenim projectes, i tenim famílies, i estimem, i ens estimen, i ens emocionem, i passem mals moments, si tenim vida. I això és un regal tremendo. Per tant, és aquesta paradoxa. No som res i al mateix temps, i tant que som, i tant.
0: És realment impressionant, això, perquè tens tota la raó. Quin descobriment astronòmic recent consideres més revolucionari, més important en aquests últims anys?
3: N'hi ha molts. Em costaria ara us en diré titulars només, però em costaria triar. Des que tenim el telescopi espacial James Webb en òrbita, que és l'ull més potent que té la humanitat, ens està ensenyant un univers una mica diferent, o en alguns casos bastant diferent del que pensàvem. Estem observant com era l'univers en els primers instants, pocs centenars de milions d'anys després del Big Bang. I el que ens està ensenyant el telescopi James Webb és que algunes de les coses que pensàvem les hem de canviar. Per exemple, ens està ensenyant galàxies que ja eren molt grosses poc després del Big Bang, és a dir, que van créixer molt més de pressa que els nostres models teòrics preveuen. Ens està ensenyant forats negres enormes, bèsties enormes, que poc després del Big Bang ja s'estaven menjant material a tota velocitat, també trencant els esquemes que tenim. Després, els descobriments que s'estan fent de planetes en altres sistemes solars. I no només això, sinó d'atmosferes en aquests exoplanetes, en aquests planetes tan llunyans. I en algun cas, fins i tot, gasos en aquesta atmosfera que dius, que sospitós, i si hi hagués vida? Són gasos que d'alguna manera ens poden suggerir que igual hi ha vida microbiana, que igual hi ha bacteris allà per la mena de gasos que estem descobrint. Jo penso que aquestes són les coses més fascinants en aquest moment.
1: La següent pregunta crec que l'acabes de respondre tu sol. Creus que estem a prop de trobar vida fora de la Terra?
3: És molt difícil poder respondre això. Ens pot una mica les ganes, a mi també, i la il·lusió. Però, clar, la ciència no viu de ganes, d'il·lusió, ni tampoc de sentit comú, viu de proves. Necessitem evidències rotundes. Recordem aquí una frase de Carl Sagan que deia que afirmacions extraordinàries necessiten proves extraordinàries. Per tant, no hi ha res més extraordinari que descobrir vida fora de la Terra. Això seria el descobriment de la història de la humanitat. Però com que és tan extraordinari, hem d'estar molt segurs. No val dir, ens sembla que sí, ens sembla, no? O sospitem que... No, a veure, no. És que per reclamar l'anunci, per dir sí, ja hem confirmat, hem d'estar molt convençuts. I això, bé, doncs pot ser que pogués ser demà. Aquí hi ha una paradoxa també molt interessant, que és que la mena de vida que hauria de ser més abundant allà fora és la que aquí anomenem bacteris, que de fet són els grans dominadors del nostre planeta, els bacteris, tot i que no els veiem, és la forma de vida que més abunda. Allà també, a l'univers, també hauria de ser tipus bacteri. Per què? Perquè és la primera vida que apareix. És a dir, quan apareix la vida, no apareixem els humans formats ja directament, o no apareix una planta formada. La vida comença amb microorganismes molt bàsics, simples, si li podem dir simples a la vida, que després, a poc a poc, durant milers de milions d'anys evolucionen amb complexitat per acabar formant, doncs això, plantes, animals o humans. De manera que la vida més abundant allà fora hauria de ser aquesta, la microbiana. Però la paradoxa és que la menys abundant, la que hauria de ser menys abundant, que són les societats, la vida intel·ligent, segurament és la més fàcil de descobrir. Perquè, a diferència de la microbiana, on hem de viatjar llargues distàncies a l'univers per enviar les nostres naus que aterrin i que ens diguin, sí, mireu, aquí hi ha vida tal com havíeu sospitat. En el cas de la vida intel·ligent, no, ho podem fer des d'aquí, des de la Terra, amb radiotelescopis, amb els quals intentem captar emissions que, de manera volguda o involuntària, les civilitzacions que hagin habitat aquest univers hagin deixat anar. I això podria passar en qualsevol dia. Curiós, eh? La més difícil, la menys abundant, és la que podríem rebre demà o en qualsevol moment aquest senyal que ens digui que no hem estat sols.
0: Si haguéssim d'explicar a algú per què és important estudiar l'univers, què li podríem dir?
3: Hi ha moltes raons, moltes. Mira, d'entrada, n'hi ha una que és genèrica a la ciència, no només a l'astronomia, que és que els humans, la nostra genètica, el nostre esperit, som descobridors. Nosaltres formem part de ser humà el desafiar la natura, desafiar el coneixement, volem saber, volem explorar, volíem pujar muntanyes per saber què hi havia a l'altra banda, volíem travessar oceans per saber també qui ve a l'altra banda. Volíem arribar a la Lluna, algun dia arribarem a Mart. I estem desenvolupant la nostra ciència i la tecnologia molts cops com un desafiament. No fer-ho trairia directament el nostre esperit. La part de ser humans és justament això. Això és una primera raó. Però la segona és que quan explorem l'univers, això, els instruments, per exemple, que construïm, telescopis molt potents, telescopis especials o naus per anar a Mart o on sigui, el que ens fa és superar reptes, desafiaments tecnològics complicadíssims que després expliquem aquí. I tenim moltes coses que acabem emprant a la nostra vida quotidiana que, sense saber-ho, han estat desenvolupades gràcies a l'exploració de l'espai. Tot, per tant, és com una inversió. És a dir, estem invertint en coneixement que després ens retorna. I després recordar que tot això que estem parlant, l'exploració de l'espai, l'astronomia, els telescopis especials, els robots que tenim a Mart, Tot això és una fracció ridícula de cost comparat amb els pressupostos militars que té el món. Per tant, per molt pocs diners, comparat amb els diners que dediquem per matar-nos, estem creant coneixement, tecnologia i ciència que després utilitzem aquí.
1: Tuixer, hi ha algun misteri del cosmos que creus que trigarem molt temps a resoldre, Joan Anton?
3: Sí, sí. De fet, n'hi ha un que jo penso que jo ja no el veuré, espero equivocar-me, evidentment, per moure de ganes, i és que sabem que l'univers s'expandeix, això ho sabem des de la dècada, final de la dècada dels anys 20 del segle passat, i després, des de final del segle passat i començaments d'aquest segle, sabem que no només s'expandeix l'univers, sinó que ho fa cada cop més de pressa. Això no anomenem expansió accelerada. I el responsable d'aquesta expansió l'hem anomenat energia fosca, que és una mena d'energia que no sabem què dimonis és. De fet, quan en astronomia llegiu alguna cosa que porta associada la paraula fosca, heu de traduir com no en tenim ni idea. De manera que energia fosca vol dir una energia que no sabem què és, i a més ens trobem molt lluny de saber què és. Totes les hipòtesis que hem posat sobre la taula han fracassat de moment, i és probable que triguem molt de temps a saber per què l'univers s'està expandint de manera accelerada. Quina és la força, la bufera que està inflant el globus? Quina és la molla que està fent que l'univers s'estiri cada cop més de pressa? I, de fet, els darrers anys estem veient que no només no comprenem què és aquesta energia fosca, sinó, com us deia, que som lluny d'entendre-la perquè comencem a tenir, com instruments més bons tenim, més errors trobem, més discordances trobem amb les mesures que prenem. És com si se'ns estiguin escapant coses fonamentals d'això, de com està fet de fàbrica el nostre univers i per què s'expandeix d'aquesta manera. I em temo que som a dècades de poder-ho saber.
0: Per això, lligat una miqueta amb això, és que la següent pregunta era, quan mirem el cel, realment, què és el que estem veient?
3: El passat. Estem mirant el passat, però no només el cel, és que quan la vida va de mirar el passat. Quan ens mirem uns als altres, o mirem un paisatge, o quan ens cau el cafè mentre esmorzem i ens fa una taca al pantaló, tot això ho veiem en passat. La taca la veiem quan la llum ens diu que ens hem tacat. I a les altres persones les veiem quan la llum ha tornat a entrar als nostres ulls després d'haver rebotat a l'altra persona. I això triga temps. Òbviament, a la nostra vida quotidiana això és una bestiesa perquè la llum va molt de pressa. Per tant, podem com dir que veiem en el mateix instant, tot i que és fals, veiem uns nanosegons en passat. Però, clar, quan mirem a l'espai, com que les distàncies són tremendes, la llum triga tant temps a recórrer-les, que directament ens porta imatges de coses que van ser i que potser ja no són, que també és fascinant. Quan ens cau la bava mirant un cel estrellat, doncs igual algun dels estels que està fent pampallugues allà al cel ja no existeix, potser algun ha explotat, només que la llum de l'explosió no ha tingut temps encara d'arribar a la Terra per dins que aquell estel ja no hi és. I això porta una altra conseqüència, que és que, per tant, com telescopis més potents tenim, com ulls més potents tenim, i aquí és on ve el James Webb o el Hubble i tots aquests telescopis, més al passat veiem objectes que van existir fa més temps, veiem objectes que segur que ja no hi són, que seguríssim que no hi són, però els veiem tal com eren quan la llum va sortir d'allà i aquella llum ha viatjat durant milers de milions d'anys per l'univers per arribar avui als nostres instruments. Com hauríem de deixar escapar aquesta llum? Com hauríem de no mirar això quan la natura ens està enviant un regal que és, us estic explicant, us estic ensenyant directament com éreu quan éreu petits, com era el nostre univers quan va néixer.
1: Per tant, si no ho he entès malament, al principi feies referència de que les estrelles són planetes.
3: Són sols.
1: Són sols. Per tant,
3: que poden tenir planetes.
1: Si una d'aquestes estrelles desapareix, vol dir que desapareix tot un sol.
3: Correcte. Els estels, estel i sol són sinònims. Estel i sol és sinònim, és el mateix.
1: Per tant, és probable que el nostre sol algun dia també desapareixi.
3: Correcte. Tot té la seva vida, tot té el seu inici i el seu final. Els estels també. Els estels neixen i moren. Hi ha diferents maneres per un estel de morir. De fet, quan un estel neix, en el mateix moment que neix l'estel, sap exactament com morirà. No moren igual els estels que neixen molt grossos que els estels que neixen relativament petits com el nostre sol, que és un estel modest. Però sí, sí, ara ens trobaríem més o menys a la meitat de vida del nostre sol i el sol arribarà un moment que morirà, se li acabarà el combustible nuclear, perquè els estels funcionen mitjançant un procés de fusió nuclear, que és el que s'hi genera l'energia i la llum i l'escalfor, i això acabarà doncs, d'aquí a uns 5.000 milions d'anys. 5.000 milions d'anys és el que més o menys trigarà el nostre sol a morir, i allò significarà... Molt abans haurà desaparegut la vida a la Terra, perquè en aquest procés d'envelliment del sol, un procés natural i tranquil d'envelliment, arribarà un moment que el sol, abans de morir, s'inflarà, que és un procés típic d'aquests estels. Això farà pujar les temperatures a la Terra, en riu tant del canvi climàtic, allò sí que serà una pujada tremenda, tota l'aigua de la Terra s'evaporarà i allò significarà el final de la vida tal com la coneixem. Però que ningú no pateixi, que això passarà d'aquí uns 1.000 milions d'anys.
1: Joan Anton, tu ets creient?
3: No. No,
1: per
3: no, no
1: tant, ho sóc. Et puc fer una pregunta molt sincera per una persona que em considero creient, eh? I necessito també entendre moltes coses i respostes. Tu que ets un home apassionat de la ciència i que has estudiat segurament moltíssim més que jo, i després de la mort, què hi ha?
3: Val, clar, jo com a no creient et diré que no res. És a dir, des del punt de vista purament científic, després et parlaré d'una altra perspectiva, però des del punt de vista purament científic som una extraordinària barreja d'elements químics que la natura ha cuinat a foc lent durant 3.800 milions d'anys, que és el que fa que la vida assisteixi a la Terra, i això és el que som. I això és un préstec que ens ha fet la natura. Aquests elements químics, quan nosaltres morim, els retornem a la natura, i prou, i ja està, i allà s'ha acabat. I, òbviament, aquí també venen temes ètics al darrere, no?, que m'agrada explicar, com, per exemple, jo no conec cap préstec que es pugui retornar sense pagar cap interès. I aquí ve el tema ètic, no? Quin interès estem disposats nosaltres a pagar per aquest préstec de la vida que ens ha fet la natura. Però això ja és una altra cosa. Respecte a la fe, jo tinc companys científics que són creients. És perfectament compatible. És com parlar dos idiomes. Jo puc parlar català i castellà, parlar-los els dos, o només parlar-ne un. Jo només en parlo un, l'idioma de la ciència, però tinc alguns companys, t'haig de dir que minoritari, en general, el món de la ciència, almenys els que jo conec, que són científics i creients alhora. I per mi no hi ha cap problema, perquè el mètode científic es basa en fer hipòtesi, observar la natura, fas hipòtesi i després les comproves. En canvi, la fe no es basa en això, la fe es basa en la fe. La fe no necessita comprovació. Per tant, per mi no hi ha problema. El problema ve quan barreges. Per mi, el problema és quan intentes barrejar les dues coses. No, per mi la fe és la fe i la ciència és la ciència. I, de fet, mira, us explicaré una anècdota. Fa anys vaig voler escriure un llibre per què Déu sí, per què Déu no. Jo volia defensar que jo no necessito Déu per explicar l'univers o per explicar-me a mi mateix, però volia escriure aquest llibre amb un científic que fos creient, perquè ens discutíssim. I, però, clar, jo volia un científic, jo no volia algú que, no sé, que em digui coses, no sé, creacionistes, no, a veure, un tio científic. I em van dir, mira, ja sabem en qui ho podies escriure, el prior del monestir de Poblet, perquè és físic quàntic. Dic, home, doncs aquest clarament és el meu home. I li vaig escriure un e-mail, reverendíssim pare Lluc, soc el Joan Don Català, bla, bla, bla, vull escriure un llibre d'això, i em va contestar immediatament el dia següent. Em va dir, ja no sóc a Poblet, sóc el procurador general de l'Orde del Cister a Roma. Estaré encantat d'escriure aquest llibre amb tu. Bueno, va, clar, jo vaig estar contentíssim, que això era prepandèmia. Ell, quan venia a Barcelona, ens trobàvem en una cafeteria, i un tio al·lucinant, però al·lucinant. Vaig gaudir moltíssim de conèixer-lo, i encara hi guardo relació, perquè ell té una imatge de Déu molt madura. Ell no posa en qüestió ni el Big Bang, ni, òbviament, la quàntica, perquè ell és quàntic, ni l'aparició de la vida, absolutament res d'això, però per ell existeix alguna altra cosa, no? Alguna altra cosa que supera tot això. I, bueno, vàrem parir l'índex d'aquest llibre i, com que jo era el que vivia aquí, me'n vaig fer el tour per les editorials en què treballo, a veure si una estava disposada a encarregar-nos el llibre, i una d'elles s'hi va interessar molt, em va avisar, em va cridar i em va dir, ens ho hem estat pensant, però només el necessitem amb ell, a tu no. I vaig dir, ostres, diu, sí, perquè ell és alhora científic i creient i ens pot explicar les dues vessants. Diu, però a més, és que no us discutiu de res. El que tu li dius natura, ell li diu Déu. Però els principis són els mateixos. L'ètica dels dos és exactament la mateixa. No us discutiu ni del Big Bang, ni de la mecànica quàntica, ni de la creació de l'univers, ni de l'aparició de la vida. No us discutiu amb res. Només que ell pensa que hi ha una altra cosa per sobre que es diu Déu i tu parles de la natura. I al final ho vaig pensar i dic, tenen raó. És a dir, ens junten més coses, compartim moltes més coses que no pas diferències.
1: Bon punt de vista. M'has fet obrir la ment. Seguim. Canviem de bloc. Ara anem a ciència i societat.
0: Està. La divulgació científica, amb el que acabem de veure, està claríssima, claríssim. Que hi ha de ser. No? Llavors, com valores el tractament que fan els mitjans de comunicació avui en dia a la ciència?
3: Jo abans us voldria dir que a la ciència, que és el que jo opino, hem fet bastants pecats anteriors. És a dir, la ciència ha tingut la tendència de no obrir-se cap al públic. I d'aquesta manera hem creat una bretxa que ens separa molt. I hi ha gent pues, que, clar, li parles de temes científics i d'entrada hi ha a la defensiva. Perquè és cert, durant molt de temps, i encara ara, els científics som tios raros, parlem raro, maneguem informacions i quantitats que són difícilment comprensibles i terminologies molt complexes. No? I aquesta bretxa és la que la divulgació científica intenta tancar. Ara sí que la ciència, ara, de fa temps, la ciència se n'ha adonat d'aquest error. A més, els investigadors han de justificar, i ben fet que han de fer així, han de justificar el diner públic que tots els ciutadans invertim en investigació, i una manera de justificar és explicar a la gent a què es dediquen, quina utilitat té tot això. No? Per tant, la divulgació ha anat creixent. I aquí és on ens trobem, en un món també dolç, en aquest moment, des del punt de vista dels diferents canals de comunicació que tenim. Tenim les xarxes socials, que és una eina potentíssima per fer-li arribar a la gent això. Tenim els mitjans de comunicació tradicionals, que també és una eina potentíssima. I aquí, bueno, doncs ens trobem en diferències. Hi ha mitjans de comunicació que busquen el titular fàcil, busquen el clic, i, per tant, una notícia científica no els interessa tant estar molt informats o amb molta profunditat, sinó simplement es queden a la part alta, navegant per sobre, intentant trobar un titular molt atractiu, i després hi ha els mitjans de comunicació, que t'haig de dir que són alguns dels en els quals treballo, perquè no treballaria jo pas per un mitjà de comunicació de la primera categoria, que s'ho curren. S'ho curren vol dir que es produeix una simbiosi entre la part periodística, que ha d'existir també, perquè s'ha de generar el titular igualment, s'ha de generar aquesta atracció a la gent, però la part científica. De dir, però no val qualsevol titular, i no val qualsevol contingut, i no val copiar només d'una altra agència, sinó que hem d'elaborar, i hem de saber explicar-li a la gent d'una manera entenible, fàcil, allò que potser és molt difícil. I aquí és on et trobes aquestes diferències entre determinats mitjans que van per la via fàcil o altres que s'ho treballen més.
1: Quina importància té despertar la curiositat científica en els més petits, en els infants?
3: Això és molt interessant. Quan de vegades donem, jo noto molt, conferències a escoles, de seguida veus brillar els ulls. Perquè si això és un tema que a nosaltres ens fascina, els adults, clar, els nens, molts d'ells somiaran aquella nit amb els robots que tenim a Mart, quan els ensenyem selfies dels robots que tenim a Mart, o somiaran amb vida allà fora, i la capacitat que tenen d'imaginació supera molt la capacitat d'imaginació que tenim els adults, que l'hem perdut, bàsicament, o que està totalment condicionada pel que anomenem intel·ligència o el que anomenem maduresa, no? Ells no, ells tenen ment oberta. I això són directament vocació científica, estem com llaurant i posant llavors, també a les nenes, recordem que encara la ciència i la tecnologia tenim una bretxa important entre nois i noies. Les noies necessiten referents femenins, no ho podem oblidar. Necessitem, i ja en tenim, però cada cop hem de donar-los més visibilitat, referents femenins amb els quals es puguin emmirallar, que són noies que han estat o que són científiques o a la història, que han representat figures trencadores i amb molta vàlua, però que en un món molt masculinitzat doncs aquestes figures s'han menystingut o s'han tapat, i les hem de saber explicar perquè necessiten també aquests referents. De manera que al final el que estem és llaurant, estem doncs, allà posant llavors pel futur, i a més la ciència i l'astronomia també ens permet donar missatges que són importants, aquests que dèiem, no? El valor de la vida, el valor i la fortuna d'habitar un planeta com el que tenim, l'obligació i la responsabilitat que tenim de preservar aquest planeta i tot el que habita en aquest planeta, no? El recordar que ens trobem enmig d'una emergència climàtica producte de l'acció humana i que en el moment s'haurà de reaccionar. La importància de temes ètics com de quina manera volem explorar l'espai. Sí, l'hem d'explorar, però val tot. Hem de militaritzar l'espai hem de posar, no sé, de qui és l'espai? Ha de ser de tota la humanitat o només d'alguns països del primer món o d'algunes empreses? I si tu deixes d'anar aquests missatges, a poc van calant. I aquestes nenes i nens, d'aquí uns anys, doncs, seran els gestors municipals de les ciutats, els directors generals d'empreses, i per tant, bueno, a mi m'agrada pensar que en la divulgació científica és una contribució modesta a construir un món millor en el futur.
0: Lligant-ho amb tot això que estàs dient, ser pare t'ha canviat d'alguna manera a l'hora d'explicar o entendre l'univers?
3: Bueno, m'ha canviat en tot. Jo et diria que us faig a dir, és l'experiència més bonica que m'ha passat mai. A més, he tingut molta sort amb les meves dues filles, i m'ha canviat a mi com a persona. Decididament m'ha canviat com a persona. M'he descobert també, i això la meva dona, no només les meves filles, m'ha ajudat molt la meva dona, m'he descobert diferent. Jo ja us deia, jo era una persona segurament extrovertida de sempre, però molt vergonyosa i tímida, que no expressava gaire les meves emocions, em feia por obrir-me, i elles, la meva dona i les meves dues filles, m'han canviat, m'han ajudat a créixer com a persona. Per tant, no només és el cel, que suposo que també, perquè al final doncs, forma part de la meva persona també, no? La manera com explico les coses, sóc capaç d'emocionar-me, però quan dic emocionar-me és de plorar, molt més del que mai hagués pensat que ho podia fer. Trobo molt bonic poder-ho fer sense cap mena de paret o de que m'ho autoprohibeixi o m'amagui com em passava quan era jove. I, per tant, potser he desenvolupat un estil comunicatiu molt humanista en aquest sentit, on busco les emocions, on busco aquests missatges que considero tan importants, i això també gràcies a aquest canvi que hi ha hagut a la meva vida tan, tan important en la meva família.
1: Anem a canviar de bloc, anem a parlar de llibres i de divulgació. Què busques, Joan Anton, transmetre quan escrius un llibre?
3: Clar, és un d'aquests canals que comentàvem abans, no? Abans us deia, tenim xarxes socials, tenim els mitjans de comunicació tradicionals, m'he deixat, també tenim llibres, que és una altra manera. De fet, jo escric els llibres per aquesta voluntat que tinc, d'interès que tinc, de fer arribar la divulgació de la ciència a la gent. I és un vehicle més, que a mi m'agrada molt, perquè és un vehicle que és físic, també hi ha el llibre electrònic, però, evidentment, encara hi ha molta gent que vol el llibre físic, i el que pretenc és divulgar, el mateix que faig en mitjans de comunicació, però el llibre està, clar, tens més cuina, està més cuinat, has tingut més temps, és una cosa que elabores en mesos, si no anys, tens pàgines per explicar, te'l mires, te'l rellegeixes, canvies, modifiques, treus una nova edició, que canvies coses perquè les actualitzes o perquè simplement t'adones que no les havies explicat del tot bé, o hi ha fins i tot errors, lectors que te'ls troben les errades, i això ho agraeixes molt, et diuen, crec que... A més, t'ho diuen molt ben dit, no? Crec que em sembla que aquí... De manera que, per mi, el llibre és un element bàsic en aquest moment per fer arribar la ciència a la gent, però també aquests missatges que us deia, aquest estil més emotiu de la fortuna de la vida, de la sort que tenim de ser aquí en aquest planeta, d'aquesta obligació que tenim de preservar-lo, de l'ètica dels de l'espai, en fi, tot, també el tema de pressupost, hem de fer molta didàctica de tot això, que al final les grans despeses de diners les tenim en pressupostos militars. No oblidem mai això. I que de vegades, quan la gent, d'una manera honesta, perquè no ho sap, i per tant la pregunta és honesta, de dir, hi val la pena tot això que fotem a l'espai, en un món que és injust, es mor gent de fam, estem enviant ferralla, robots a Mart, paga la pena? Tots aquests diners no hi podríem reutilitzar-los aquí? Clar, si poguéssim fer d'aquest món un món més just, tancant tots els pressupostos de l'exploració de l'espai, ja no estaríem discutint de res d'això, però això és ridículament petit amb el que ens gastem en pressupostos militars. I, per tant, el llibre és un altre instrument per fer arribar tots aquests missatges.
1: L'últim teu llibre, com bé deies, hi ha algú allà fora? Joan Anton, hi ha algú o no?
3: Bé, de fet, l'últim llibre és el que acabo de publicar i presentar per Sant Jordi, que és l'Eclipsi del segle, que és el llibre més nou on explico l'eclipsi del 12 d'agost d'enguany, on anar-lo a veure i com triar el lloc, en fi, totes les... i com mirar-lo amb seguretat. Però sí, hi ha algú allà fora, és el llibre de l'anterior en aquest. Clar, no ho sé, la pregunta, hi ha algú allà fora? Mira, jo em considero de la tribu dels optimistes, de manera que jo penso que sí, simplement perquè... Tal com deia Carl Sagan, que és el meu ídol en moltes coses i en això també, ell deia, si no, quin gran espai desaprofitat, no? L'univers tan gros i desaprofitat si no hi hagués vida allà fora. Però com que us deia abans, la ciència no viu de desig, d'il·lusió, ni tampoc de sentit comú, ni tampoc de ganes, doncs aquí estem, intentant trobar evidències que, bé, si potser les podríem trobar a Mart en algun moment, potser les podríem trobar en alguna lluna de Júpiter o de Saturn d'aquí unes dècades, vés a saber, i després potser la podríem trobar demà amb un senyal, com us deia abans, alienígena, que ens arribés i que els nostres radiotelescopis captessin.
1: Anem a mirar el futur, Dani.
0: Sí, anem a mirar el futur i anant acabant una miqueta l'entrevista també, que ja portem una bona estona. Com imaginem l'exploració espacial d'aquí 50 anys? Com te la imagines? Com creus que pot ser això?
3: Impossible. Mira, no me la puc imaginar. De fet, bueno, ara puc deixar anar alguna coseta, eh? I te'n deixaré anar alguna, però també hem de saber fer aquest exercici. Si fa 20 anys ens arriben a dir que avui aniríem pel carrer amb un mòbil mirant una sèrie d'alta definició o fent una videoconferència, fa 20 anys no ens ho haguéssim cregut. Fa 20 anys només. Avui veiem nanos petits que se'n van al televisor de casa i en el dit intenten passar la pantalla perquè han vist a la mama o el papa a l'iPad o al mòbil amb el dit passant pantalles. És a dir, estem en una espiral de coneixement que acaba de començar. És exponencial. Què serà el món d'aquí a 20 anys? Què serà d'aquí a 50 anys? Incapaç. Mira, per un llibre que vaig escriure, que es diu Geopolítica de l'espai, que és l'anterior, algú allà fora, vaig fer un exercici de perspectiva. Vaig agafar tota la història de la humanitat, de l'Homo sapiens, fa 300.000 anys que hi som, i ho vaig convertir en un dia. Imaginem que fa només un dia que som aquí. I després vaig mirar algunes fites importants de la nostra història, en quin moment han succeït d'aquest dia. Doncs mira, les 14 i mitja primeres hores del dia, és a dir, més de la meitat del dia, vàrem romandre a Àfrica sense sortir. Fa 25 segons que la penicilina començava a curar vides. Fa 15 segons que vàrem arribar a la Lluna. I ara fa 27 centèsimes de segon que Internet superava els 4.500 milions d'usuaris. Què no farem al pròxim segon de la nostra història? És tremendo, tremendo.
1: Fa por.
3: Tremendo. Sí, però al mateix temps fa il·lusió i a mi, com, ostres, m'ho perdré, saps? M'ho perdré. Clar que sempre podries dir el mateix, però no, perquè mira, els que vivien a l'edat mitjana, tu podies néixer en un moment o néixer 200 anys després i res no havia canviat. És que no havia canviat ni la manera com vestien, pràcticament. I ara, és que néixer ara o néixer d'aquí 50 anys, és que no té res a veure, és que no té res a veure. Veurem l'home arribar a Mart, veurem bases permanentment habitades a la Lluna, permanentment habitades a Mart, i la meva predicció, que, a veure, jo ja no hi seré aquí perquè em pugueu perseguir pel carrer per dir que m'he equivocat, però alguns de vosaltres segurament tampoc, és que a final d'aquest segle hauran nascut humans a l'espai, a Mart. I això és tremendo, perquè haurem convertit la nostra espècie, l'Homo sapiens, en una espècie interplanetària. I si no és a final d'aquest segle, és igual, serà començant del que ve, però de nou, forma part del nostre esperit. No ens ho impedirà ningú. Si algú pensa que podem impedir-ho posant una llei que digui prohibit reproduir-se a l'espai, és que s'equivoca. Acabarem fent-ho i la ciència acabarà superant els problemes que hi ha científics perquè això sigui possible. I a l'Homo sapiens passarà a ser una espècie interplanetària. Això és fascinant, no em digueu que no és tremendo. Per tant, imaginar el futur és molt, molt xulo, però molt difícil.
4: I no vols dir que acabarem sent interplanetaris perquè ens carregarem el planeta Terra?
3: No, espero que no. Mira, jo penso, aquest és un altre missatge xulo que el donem molt a les escoles, i no només a les escoles, que és que, malauradament, hi ha uns lideratges en el món en aquest moment que ens volen fer creure això. Ens diuen, habitarem Mart, de fet no ho diuen així, ells diuen, colonitzarem Mart, perquè així la humanitat tindrà un vot salvavides, no?, el qual saltar. Jo penso que això és un error tremendo de base, perquè d'alguna manera ens fa baixar la guàrdia. És com dir, mira, saps què? Ja no paga la pena que continuem lluitant. Ho tenim tot perdut aquí. Però afortunadament els nostres nets i besnets ja podran saltar a Mart i mira, amb ells els hi anirà bé. I això és un error, perquè és estúpid, a més a més. Com hem de baixar la guàrdia i hem de deixar perdre el nostre planeta? Mai Mart, per molt que l'habitem i neixin humans, mai Mart serà el bressol de la humanitat. El bressol de la humanitat és la Terra. I nosaltres som com som, vull dir, som com som a nivell físic, però també a nivell mental i de sentiments. Estimem, pensem, ens emocionem com ho fem, perquè la Terra ens ha cuinat aquí durant milers de milions d'anys, com deia abans a Foclent. Seria estúpid deixar perdre aquest planeta. I aquests missatges em preocupen, perquè és com, mira, l'emergència climàtica, uf, això és molt complicat, i ja, això ja no ho salvarem, no? I és com ens rendim. No, no, no. Evitar Mart i fer ciutats a Mart, que no, torno a dir, Mart mai serà la Terra, allà hi haurà d'haver la gent que hi vagi haurà de viure en cúpules, amb atmosferes protegides i artificials, mai hi haurà una versió 2. No hi ha una versió 2 de la Terra. Per tant, primer, preservar la Terra. Segona, explorar l'espai, en ètica. I sí, sí, evitar Mart, l'única cosa, amb l'ètica. Per fer-hi què? Hem de discutir. A mi m'agradaria que les Nacions Unides es discutís per fer-hi què exactament i en nom de qui. Aquestes són les coses que s'han de discutir, però no abandonant la Terra. I com que soc de la tribu dels optimistes, penso que els humans som capaços. De fet, ens ho hem demostrat. Només que necessitem explicar les històries d'èxit, perquè només expliquem els fracassos. La capa d'ozó, quan a la dècada dels 70 i dels 80 del segle passat vàrem veure que la malmetíem, ens va agafar com, uau, què estem fent? Perquè la capa d'ozó és el filtre natural que tenim contra els rajos ultraviolats del sol i això fa augmentar el risc de tumors de pell. I vàrem dir, ens estem carregant la capa d'ozó. I el món va reaccionar, tot el món. I vàrem fer una legislació que s'aplica a tot el món que va prohibir determinats gasos que els utilitzàvem, per exemple, amb neveres i altres electrodomèstics i altres efectes industrials, que malmetien la capa d'ozó. I avui la capa d'ozó s'ha recuperat. O és en vies de recuperació. Encara no, però a punt de recuperar-se els mateixos nivells que hi havia abans de la dècada dels 70. Per tant, podem fer-ho. Només que hem de voler, però podem. I de vegades necessitem crisis. Necessitem accidents o crisis o moments durs per pactar o per decidir. Però, com us deia, jo prefereixo mirar-me de la manera optimista. Som l'única espècie, fins que no coneguem vida intel·ligent a fora, que podem decidir el nostre futur. És a les nostres mans decidir si volem anar cap avall, cap a dalt, cap a l'esquerra o cap a la dreta.
1: Anem per tancar ja aquesta entrevista amb l'últim bloc. Què t'agradaria que la gent sentís quan mira el cel a la nit?
3: Potser seria això, la fortuna de la vida, de sentir-se part de la natura, d'alguna cosa grossa, no? De dir, entendre la nostra posició irrellevant a l'univers, entendre les dimensions, entendre, vull dir, figuradament, perquè no us penseu que els científics, quan parlem d'aquestes xifres, les entenem. Fem veure que sí, però ens produeixen vertigen igual que qualsevol mortal. Però entendre, em refereixo, donar-se en compte la perspectiva, no? De l'univers, de què gros que és, de la nostra rellevant posició i, per tant, de la fortuna de la vida. I si poguéssim fer més aquest exercici, que no el fem jo tampoc, perquè anem tots molt de pressa per la vida, però si de tant en tant el poguéssim fer més sovint, segurament seríem millors persones, perquè valoraríem més la nostra pròpia vida i aquesta és la millor manera de valorar la vida dels altres, no? I no fer les bestieses que fem en aquest món.
0: Quina és la pregunta que encara que t'agradaria poder respondre algun dia? Que la tinguis allà i dius, ostres, a veure si arribo.
3: Hi ha algú allà fora? Aquesta. Em moro de ganes. Mira, tu imagina't que és per un divulgador científic poder explicar a la gent que sí, que ja, ara sí, definitivament, tenim la primera prova rotunda de que la vida ha existit fora de la Terra. Per tant, ja tenim dos punts a l'univers on puguem assegurar que la vida existeix, la Terra i no sé on. Això és el descobriment de la història, almenys em moro de ganes.
4: Jo vaig estar jugant, Anton, molts anys, uns quants anys, amb el projecte SETI at Home,
3: sí.
4: I configurant ordinadors de familiars i d'amics, tots, i els d'aquí, l'emissora, tots amb els salvavantalles del SETI, amb l'esperança d'aquesta també, de que algun dia saltés algun senyal de que havíem trobat alguna cosa.
3: Molt bé, molt bé. Penseu que es produeix també una cosa interessant, que és que amb les tones i tones de dades que tenim capturades des de fa dècades, potser amagades dintre d'aquestes tones de dades, hi ha el senyal clar, l'evidència clara, només que el patró no l'hem sabut reconèixer, i aquí la intel·ligència artificial és un gran aliat, no només amb això, moltes coses de la ciència, però cada cop més és un gran aliat per analitzar patrons que potser ens han passat per alt, que ja potser tindríem en algun lloc, no?, aquest gran descobriment.
1: Joan Anton, per acabar, una cosa que em va quedar en el tinter. En el sopar de les estrelles vaig poder preguntar si podríem viure sense la Lluna. Em va respondre que no. Hem parlat de que el Sol desapareixerà, segurament d'aquí molts anys. Què és més probable, que desapareixi abans, el Sol o la Lluna?
3: El sol, el sol. De fet, el sol té vida comptada. El sol, ens l'hem d'imaginar, és una gran màquina de generar energia, però per fer-ho necessita combustible. I aquest és el combustible que se li acabarà al sol i que farà que el sol es jubili d'aquí uns 5.000 milions d'anys. I això, òbviament, canviarà per sempre el sistema solar. Però la Terra i la Lluna...
1: Doncs fins aquí acabava l'entrevista amb Joan Anton Català. Un plaer haver pogut conversar amb ell aquests més de 50 minuts. La podeu recuperar sempre que vulgueu, perquè és una entrevista que crec que val molt la pena. Diu moltes coses, i cal escoltar-lo amb atenció. Des d'aquí, doncs, despedim el programa, ens acomiadem, perdó, el programa, fins la setmana que ve, últim d'aquesta temporada. Fins la setmana que ve. Bona nit, Salut i Ràdio.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Comença De tot i de res, fent i parlant de tot i de res, amb Clara Blancafort i Paola Patmill.
5: Bona tarda! Com esteu, gent? I tornem a ser... Aquestes dues setmanes se m'han fet molt ràpides.
6: És que després de molt temps, però el que ens veiem normalment entre setmana i setmana, el que passa és que se m'ha fet etern.
5: No, a mi no, eh?
6: A mi se m'ha fet...
5: L'últim cop que vam estar aquí, que no hi havia l'Isaac...
6: Bé, han sigut dues setmanes horribles, hem tingut exàmens, que ja vam parlar d'això l'últim programa, per tant, no podem parlar. Però hem d'estar fent, no sé, a mi se m'han passat,
5: bueno, a mi no. També haig de dir que he tret molt males notes, per tant, és cert que, bueno. Vale, d'acord.
7: Un 5 a mates no és mala nota.
5: He tret un 5 a mates, nois? 5 pelat.
8: Saps quina va ser la meva nota més alta de mates?
5: Quina?
8: Un 2.
5: I per això et vas posar humanitats, no?
8: Exacte.
5: Molt llesta, cert. vale, avui, com heu pogut comprovar, estem aquí, bueno, la Clara i jo, i el petit Isaac, que ha tornat.
7: Visca!
5: Visca, la Pepa. I la Martíner, Martíner pels amics, Martina per la gent corrent i normal. I ja està.
6: Podríem fer un petit apunt de que ja que som 4... ens podríem comparar amb l'equip de que no surti d'aquí.
5: No, és que és tot qui? Això és perfecte. Wow.
8: Vale. Però jo vull el perquè.
7: Fot patir.
6: Vale. D'acord. Coneixeu tothom qui són, no?
8: Sí.
6: Per tant, l'indiscutible és la Martina és el Marc Andreu.
5: La Martina és el Marc Andreu. És que ho és tant, perquè és imprescindible.
7: Parla salat. Has de parlar de ses illes.
6: Però si el Marc Andreu és de Barcelona.
7: No, n'hi ha un que parla de salat.
8: No, però no és el mateix aquest.
7: No.
8: Aquest no és calvo. Aquest
6: el Marc Andreu és el
8: calvo,
6: que és gay, que és super...
7: Sí. No, vale, és veritat. És cert.
6: Hi ha molts gais.
7: A més,
5: la Martina és molt Marc Andreu, perquè és imprescindible, però alhora és com... O sigui, és com una... En plan, en el nostre programa és una mica invisible, saps? En plan, que a vegades bé, a vegades no, però tots sempre pensem en la Martina. Yeah. És així, eh?
6: I ja està.
5: Sí,
6: la Martina és el nostre Marc Andreu.
8: Yeah. Oye, però jo tinc molt més cabell que ell.
5: Cert, és l'única diferència.
8: Anava a dir, i no sé què.
7: Però això no és verdad.
6: Llavors, la gran diferència entre Marc Andreu i la Martina
5: és el cabell. És trans!
7: Hola, trans!
8: Clara aplaudeix. Ets transfuga.
6: D'acord.
5: Bé, la Martina és el Marc Andreu.
6: Llavors, entre vosaltres ens queda Roger Marandell, perdó, m'ha agafat un...
5: Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I hem tingut disputa.
7: A mi m'han encasellat a la Marta Montaner i jo molt de...
5: Amb la Marta menys, eh?
6: Amb la Marta molt de respecte, perquè la Marta és...
7: Però és que la Marta és una formigueta treballadora. Jo no sóc una
5: formigueta treballadora. Ai, petita, és veritat.
6: Però t'esclavitzem molt. Vas començar com la nostra formigueta treballadora.
5: La Clara tampoc, No és,
7: eh? No hi ha cap formigueta treballadora.
8: És que tu series la més, Marta.
5: Però no. Jo sóc la Juliana,
6: ja,
5: tio.
6: Perquè és la que s'escandalitza.
5: Cert.
6: D'aquí qui es posaria a cridar? Ah, el Ter Stegen li ha posat el destressant.
5: De fet, quan hem arribat... Quan hem arribat, arriba la Clara i ens posem, bueno, amb engegaletes, no? I li dic, és es que vaya puta locura, tío, vaya locura, ya de aquí Lotus, tío, es que... Vaya puta locura! I llavors la Clara m'ha dit, en plan, què lol, són les galetes? I jo, però, no, realment pensant...
6: Com si haguessin deixat aquí un lingote d'oro, sí, saps? Sí. I era un paquet de Lotus a mitja cama.
8: Oye, però... Ja a nivell, eh?
5: Unes lotus. Veus que està en Marc Andreu? O sigui...
7: Parem-ho tot, que hi ha lotus.
5: A mi no m'agraden les lotus, perquè són les de cafè, no?
1: Què ha dit?
6: No.
5: No són les que venen amb el cafè,
9: sí,
5: a vegades.
9: O sigui, que elles... Sí.
6: Estan superbones. Estan molt bones. Això. Vale, jo accepto que Paula Padmí és...
7: A.K.A. Muslim Girl.
6: És Juliana Canet. Cert. Però jo em considero més Roger Carandell.
5: Per què? Justifica la teva resposta.
6: D'acord. Perquè...
5: És que el Roger...
6: Jo crec que soc... En plan, de l'Isaac no podem riure obertament. De mi sí que és per riure obertament. Tothom riu, de... Tothom riu del Roger. És que és el millor.

0: jo no ho vull ser pas. Jo no
1: I qui vols ser, doncs?
0: No, jo sóc el tècnic d'ell, està allà darrere, que li diuen de tant en tant, Mariví, posa'm les cintors, què?
2: És el de ses illes. Deixem-lo, no sabem qui és.
1: Aviam,
2: no.
1: Per tu.
0: Ja ho parlo sola.
3: No t'ho penses.
0: Calla. Sa Martina ha vingut avui perquè s'ha...
3: Sabuí.
2: Realment.
0: Esveí.
3: Sa Martina ha vingut sabuí.
0: Esveí.
2: No, no.
0: D'acord,
2: de què anàvem a parlar?
3: Anàvem a parlar de diners. Nois, és que jo sóc tan pobra, però és que sóc pobra, però d'aquí, en plan, d'aquí bastant seré rica en experiències.
2: Oh. Lo típic, no?
0: Oh.
1: Sí. No treballes un muntó, tu?
3: Sí, però també gasto un muntó, per tant.
1: És que la plaça...
0: Un muntó.
1: Jo gasto més, crec.
3: Podem,
2: no.
3: Mira, podem
2: tu,
3: obrir,
2: tu ara,
3: mateix,
2: no
3: podem obrir ara mateix la compta del banc i veure quants diners ens hem gastat aquest mes. Vale, el passat. Vale.
0: Hòstia, jo me n'he gastat molts, aquest
3: també,
0: mes, però molts.
2: No, jo no, eh.
3: A més, mira, ara, o sigui, potser no me n'he gastat tants, però
2: jo tinc
3: molts pendents
2: de gener
3: per
2: encara,
3: gastar.
2: Eh?
3: Tinc molts pendents per gastar. Llavors...
0: Jo és que entre pràctiques de cotxe, que si no se queda la uni, que si no se queda a Suïssa, que si no se queda...
1: Entre cafè del 365, entre...
3: El 365, no.
1: Ja, però és que el tinc al costat de la uni i la,
3: igual,
1: la cafeteria de la uni val molt car.
0: Em faria vergonya.
3: Vale, i com es fa això per veure-ho exactament?
0: Jo no ho sé pas.
3: O sigui, perquè jo veig tot el que m'he gastat, però no em posa en plan al mes, saps?
2: A mi se m'està carregant.
1: Però teniu imagen?
0: No.
2: Sí.
1: És que a mi
2: no
1: només em surt febrer. Caca.
3: És que a mi em surt tot, en plan...
1: Bueno, jo el febrer...
2: Estem a 4 de febrer.
0: 4 de febrer.
1: Estem a 4, eh?
3: Ah, vale. Vale, 3, pensa que era un mes sencer i dic...
2: Estem a 3 de febrer. No, jo normal crec que em deixo poc. Jo crec que gasto entre 300 i 400 euros al mes.
0: Mireu.
1: Però com ho mires, això?
0: Entra. O sigui, del 1 de gener al 31 de gener, 440...
1: Jo és el que em gasto, eh?
3: Vale, aviam. 25 més 15.
2: Hòstia.
0: T'ho ha de dir, More, què tens?
3: No, home, no m'ho diu. O sigui, m'ho diu tot el...
0: Sí, que surt.
2: A mi no se'm carrega i estic menjant lotus.
0: Mira, despeses.
2: Tu ve, problema de merda. Estem aquí amb el mòbil intentant mirar el d'esto. Bueno, de mentre...
0: El 3 de febrer has gastat, de moment... 59,
2: en què creieu que és com...
3: 60 euros, hem gastat el mateix en aquest mes.
2: En què creieu,
3: creieu
2: que és com legítim gastar-se tants diners? O sigui, creieu que és normal gastar-se com 400 euros al mes al Zara? O...
3: Mira. Hola. Vale, de l'1 de gener, de l'1 de gener al 31 de gener, 300 euros.
1: Jo 390 despeses i ingressos. 200 euros. Ja, jo ingresso molt menys.
2: Números
1: o sigui,
2: negatius.
0: No, clar, jo ingresso que... sí perquè ara curro, però...
1: Ja, jo també.
2: Jo però... vaig ingressar tots els diners
0: pet,
2: de Nadal i del cumple.
1: A l'escola, què et paguen?
0: 359.
3: Ja!
1: Està molt... Bueno, és que fas cada
3: dia. Només no treballes en menjador.
0: No sé, en plan, em va arribar l'oportunitat i vaig dir... Però ara és una putada perquè se m'està allargant el puto carnet per culpa de la feina, perquè només puc fer un dia pràctiques.
3: Clar.
0: Però bueno. Ego que hi
3: ha.
1: Ego que hi ha.
3: Vale, l'altra cosa...
0: Però
3: és
0: jo vull que responguem a la seva pregunta. En plan, en què és legítim?
2: En què és legítim gastar-se diners? És a dir, és més legítim gastar-se 300 euros al mes en el tar de comprar-se roba o en sortir a festa i anar a fer cafès?
0: Per mi sortir a festa és lo peor. En plan,
1: és que
0: el que són cubates a la disco... Per mi és criminal.
3: Plan, o sigui, criminal que... en plan que et gastes molts diners...
0: Clar, això que et diuen... Fuà, és que vaig sortir la nit i em vaig gastar 150 euros. Jo dic,
1: és que en quin moment?
0: Com pots fer-ho, això? En plan...
3: Jo sé com. O sigui...
0: Bueno, perquè no, vas allà
2: i... Però perquè divendres vaig sortir de festa i crec que em vaig gastar 50 euros. Una festa on no havia ni de pagar entrada.
1: 50 euros et vas gastar?
2: Sí, que no és tant.
3: Jo,
2: però,
3: aquesta
2: dius...
3: última, no, perquè ja anava conscient de dir... Soc pobra, nois...
1: I no vas veure.
3: Però ja, sí. Però en plan, em vaig portar la beguda de casa i llavors allà, tipo, jo sempre torno boja i vinga, va, jo us convido. I no vaig convidar.
1: Molt bé.
3: Em va convidar l'Anna.
0: De res.
2: No, jo provaria abans d'entrar a la discoteca vam anar a un bar de còctels.
3: És que això...
1: Però això per què?
3: No, és que això...

0: perquè vam sortir a festa a... on era? Era la Diagonal.
1: Ah, però a bar, no?
0: No.
2: No, jo no.
0: Jo vaig anar a festa al Cesc.
1: Ah, sí, aquella, vale.
2: Ai, és que
0: i era Diagonal. I vam anar primer a un bar de copa, que era superxulo, era còctel, superguai, clar, però sí. Valia 15 euros. No
1: per
0: sé
1: cert,
0: què.
1: Perdó.
0: Llavors, els cubates dintre la discoteca valien 10 euros. I, bueno, anar sumant...
2: 50 al final.
1: Després parlem de divendres que ve.
2: Vale.
1: Perquè ha sortit plan, eh?
2: Mm, vale. Doncs, jo, o sigui, jo mai oblidaré el cop que vaig anar a un finde a Sant Antoni de Calonja per sortir de festa un dia i em vaig gastar en un finde més de 200 euros.
1: Molt boig.
3: De festa.
2: De festa i entre anar i tornar, perquè clar, a part, o sigui, a la Costa Brava no pots anar amb... Bueno, sí que pots, l'únic que som tontes.
1: No.
2: Però, o sigui, no és fàcil anar amb transport públic.
1: El tren arriba fins
2: no
1: a Lloret.
2: Res.
3: Yeah.
1: Llavors, a partir de Lloret ja es torna a posar com per dins, llavors si vols anar cap a la costa és complicat.
2: Has d'agafar com un d'aquells busos privats que et valen una pasta.
0: Oh. Nosaltres, bueno, nosaltres ho vam fer de manera rata quan vam anar a Sant Antoni, que vam anar fins a Girona amb tren.
1: I després agafes un bus públic d'aquests i...
0: Que valia 7 euros.
2: Que pensa que jo em vaig gastar 20 euros anar, 20 euros tornar, eh? Clar, ja eren 40 euros que jo m'havia gastat al finde. Només de transport.
3: Públic.
2: O no, privat.
0: En bus.
2: O sigui, en bus d'aquells que et porten...
1: En plan,
2: per tots els pobles
1: plan,
2: de la costa.
1: Barna,
0: en plan, alça.
1: És un timo, clar.
2: I llavors, a Costa Este, que a Costa Este el cubata valia 12 euros. T'ho juro.
1: Quan hi vam anar valia 12 euros, també, eh?
0: És cert que anàvem tan borratxos a fora que ningú es va comprar.
2: Ja, és veritat, és veritat.
1: Jo crec que no vaig gastar... Sí, que vaig gastar la consciència.
2: Nois, no beveu. Estem aquí dient...
0: Jo vaig gastar... No, jo me'n recordo que quan vam anar a Costa Este nosaltres...
1: Ai, m'ho
0: vam veure tan a fora... Teníem tan botellona a fora que a l'entrar, en plan, eren ja com les 4 i la meva consumició va ser una Coca-Cola sense alcohol perquè no podia més.
1: Però, de fet, portava la consumició de menor, en plan, era un refresc. Jo vaig intentar agafar-ho i no...
2: És veritat.
0: Tu portaves la consumició de menor,
1: tenia. No, nosaltres.
2: Que ja ens va intentar...
3: Tu ja no ets menor.
0: No.
3: I tu ja no ho seràs.
2: Ja.
3: Com ho sentiu?
2: Jo, de moment, no sé...
1: Jo vaig tenir una petita crisi el dia dels 18.
3: Jo també. Jo és que ploro sempre, però...
1: Però em va agafar una cosa, en plan, supertonta, eh? De dir... No sé. Algo va canviar en mi vida, que en el fons no va canviar res.
0: Jo, a mi, jo, amb el que segueixo indignada és que ningú m'ha demanat el DNI encara. I fa un mes.
2: Ja, carinyo, però és que si fa anys que comprem tot el que volem i no ens demanen el DNI...
1: Pues ara que tens 18.
3: Quin dia vam anar amb tu a comprar alcohol un dia al Condis?
0: Sí.
3: Va ser amb tu?
0: Sí. Que era menor. Bueno, també hi eres tu, però ningú ens va demanar el DNI.
3: Per què era aquell alcohol?
0: Per la castanyada.
1: A Suïssa amb 16 anys pots comprar alcohol.
2: Al país, i en país em refereixo a Catalunya lliure.
1: Digo!
2: Nació, estat i país. Estava fatal.
3: Que ens vam passar que flipes.
0: Que ens vam passar que flipes amb diners i amb alcohol.
1: A la castanyada.
2: Doncs, vale, l'altra cosa que volíem parlar és que l'Isaac no sap el que vol dir girl math.
3: Perquè és un home.
1: Concepte nou a la meva vida.
2: És cert. Però no ho has sentit mai?
1: No, mai.
0: Girl math. En plan, que si tu pagues un sopar i tota la resta t'han de fer bizum de la seva part...
3: És gratis.
0: En plan, tu estàs guanyant diners d'aquests bizums.
2: Perquè, clar, tu et gastes els diners i llavors arribes a casa i t'arriben bizums. Pam, pam, pam.
1: No se m'havia dit.
2: I penses...
0: Clar, llavors, tu estàs...
3: Sóc rica.
2: Sóc rica, tio. Igual que, en plan,
0: si jo pago un concert... Pel mes de juliol, el mes de juliol jo ja aniré gratis.
3: Ja, jo tinc molta calderia a casa, en plan rotllo, tinc un pot a casa.
0: Els diners en efectiu no existeixen.
2: Els diners en efectiu són inexistents.
1: Ja,
2: això
1: és cert, això és cert. A mi això em passa amb els francs suïssos. Per mi no valen res.
0: És que valen com el triple.
2: Jo que soc tan internacional.
1: No, però t'ho juro, vaig allà i és com tarjetazo.
0: No, els pesos cubanos no valen res, t'entenc, però els francs suïssos que valen com el doble...
1: Però és igual, perquè és una moneda que aquí no val res. Llavors és com, vale, si tinc monedes i bitllets...
2: Sí, només... Ja, és com, vale, ja, jo,
3: és monopoli.
2: Passa,
0: Buah, a mi això em va passar quan vaig anar als Estats Units. Crec que em vaig estar-hi 3 setmanes. És a dir, ara no sé si van ser molts... En plan, no sé, potser que tothom s'hagués deixat això. Però crec que em vaig gastar 900 dòlars, una cosa així, en roba i en plan, merda.
3: Màxim però... són 1.000 euros, però...
1: Però és que 1.000 sí, paus és una barra.
0: Però perquè tenia dòlars en efectiu. Em van donar 900 dòlars en efectiu.
1: Clar.
2: A veure, espera't.
0: I jo no me'ls podia gastar aquí. Llavors, clar, jo... El meu objectiu era... M'havia de gastar els 900 dòlars. tres setmanes
1: que... Però amb què polles et gastes 900 pavos en
0: dos setmanes? Jo tenia tot pagat,
1: en tres setmanes.
0: No havia de pagar ni l'hotel, ni el menjar, només quan sortíem a sopar. En plan, no ho sé, no sé amb què em vaig gastar 900 dòlars. En roba, en el Chick-fil-A i en... No ho sé.
2: A mi em va passar això, a, no a tan gran escala, no em vaig gastar 1.000 euros ni de puta conya, però em va passar quan vam anar de viatge a fi de curs a Anglaterra amb els pounds. I va ser com... Vaig arribar a l'aeroport... En plan, jo vaig passar-me els dies pensant, me'ls haig de gastar tots, perquè no me'ls guardaré, en plan... I quan vaig arribar a l'aeroport, em quedaven com 50 pavos i em vaig comprar un lip kit de la Kylie Jenner.
1: El duty free.
2: A l'aeroport. Bona inversió, eh? Perquè aquí no me l'hagués comprat, però bueno.
3: Jo, per mi, els cafès són gratis.
2: Buah. Per mi també.
0: A mi em fan mal els cafès.
2: A mi no.
3: Jo és que faig
0: a mi econòmicament em fan mal. Ja. Buah, és que l'Apple Pay és...
1: A l'Apple Pay és criminal.
2: L'Apple Pay ha fet del consumisme una cosa extrema, total.
0: Que no és ni de treure la targeta. Ja la targeta ja treu molt com de la física dels diners, però... Amb el mòbil, que fas dos clics que ni ho notes.
3: Jo és que ara que ho estic pensant, o sigui, és que no estic treballant ni ara. I estic gastant molts diners.
1: Bueno, nena...
2: I comprar... Oscar... Compreu moltes coses online? No. M'imagino que l'hi taxi.
0: Bueno, jo una jaqueta, em passo ara... les classes al Zalando.
3: Però el Zalando és molt car, eh?
0: Buah, però... Avui he fet una compra de 130 euros.
2: Jo sabeu que... Jo sóc addicte a Shein.
0: I en tres coses.
2: Oh.
0: A Shein. És que...
2: I a més, com que tot és superbarat, però alhora no ho és. En plan, és com, jo tinc mogollon de coses d'un euro i de dos euros i de cop m'estic gastant 70 euros, que dius, com pot ser això? En plan,
1: a mi també
2: impossible.
1: Em passa això. A mi, jo ara estic addicte a buscar falsificacions bones a internet.
2: Ja veuràs la meva jaqueta.
1: Em vull comprar unes UGG que valen 130 pavos per 30 euros, saps?
0: Ja, sí. Una cosa,
3: què opineu sobre
0: això? Tu vas comprar l'Stanley falsa.
1: Mhm. Ja et passaré el link, o sigui, te la compro jo, ja quan arribi.
3: Què opineu sobre això? Perquè jo vull editar les meves amigues a la uni. Buah, una amiga meva m'ha passat un link d'una jaqueta de North Face que ella la té i és literalment, en plan, és real.
1: Identica.
3: El que passa és que és de Xina.
0: Del Haco.
1: Sí, o sigui,
3: i total, jo me l'he comprat i clar, o sigui, una jaqueta que val 140 euros, 200 euros, m'ha costat 27.
2: Està a tope de bé,
1: jo opino. Jo, si és bona, me la compraré.
0: La Thaís en té una, que és superbona, sí. I és del Haco. Però és, en plan...
2: Però és North Face.
0: En plan, no me l'he posat, però que es veu, en plan, que no saps. Doncs
3: pues una amiga meva ha començat. Que no sigui, em sembla fatal. Los pequeños niños cosiéndote la chaqueta.
2: Aviam,
0: els petits nens també estan fent la de North Face real.
1: Segurament són de la mateixa fàbrica, amor.
3: Diu, bueno, es mejor que la hagan en un polígono que en un sótano.
0: Les dos les faran en un sótano.
1: Classisme a nivell...
3: Les dos
2: o sigui, evidentment, que això et sembla malament. No és que si tu et compres aquesta jaqueta estàs a favor de l'esclavització dels nens. Aviam.
1: No, jo també estic bastant en el carro de la Xina, eh? Yeah, jo no sóc addicte, eh? De fet, em controlo molt i compro només coses que necessito, però...
2: Jo no.
3: jo
0: sóc una víctima del capitalisme i del consumisme.
3: És que online sempre m'equivoco. En plan...
0: És que online és molt més fàcil, eh? Online és molt més fàcil com... Perquè, en plan, com comprar moltes coses. Perquè és com, dius, va, això, no sé què, i és com, no t'ho has d'anar a provar, no ho has d'agafar...
2: La...
1: No, jo roba mai, eh, online, no.
3: Jo no sé demanar ni un Uber Eats. O sigui, vaig demanar un Uber Eats un dia a un macro del cau que estàvem a... On estàvem?
1: Explica, aquesta és molt bona, aquesta història.
3: És increïble.
1: Vam anar com a Roda de... Bueno, no, sé,
3: no
1: Roda,
3: a la Roca, a la Roca Village. No, a la escola.
2: Vale.
3: Ai,
2: escola. Què? Què dius, Martina?
1: Mare de Déu.
2: D'acord.
3: Us vam anar allà a fer una reunió que era tot el dia tal i havíem de demanar sopar amb una amiga meva. I vam demanar un Uber Eats i vam demanar xino tal, super... demanem
2: sushi.
1: Què patateo.
3: Pizza.
2: Pizza.
3: Pizza.
1: Va, nena, explica la puta història.
3: I que és el mercandrieu total.
1: Que reditxa, Anna Frank.
3: Que nosaltres allà fardant a tothom, en plan, hem de menjar sushi, no sé què, som uns pringats amb el tàper.
1: Que l'explica ella, coño.
3: I, total, es fa esperar, no sé què, i em diu, estoy aquí i tal, baixo jo sola. No hi havia ningú perquè... Roca
1: el del Globo, en plan, la persona.
2: La persona que està allà al repartidor.
0: Se t'ha escapat, eh?
1: No,
3: el fullet tortuga.
1: Què dius?
3: Perquè tenen una motxilla enorme.
0: És la primera persona en dir el biciclista del globo.
1: Biciclista.
2: No, és que això és un tema, eh? Biciclista.
1: El ciclista del globo o el patinet
0: elèctric. El que va en patinet elèctric. Bueno, què va passar amb el sushi?
3: Vale, total, que vaig baixar sola i, clar, a la Roca del Vallès no hi viu ningú. Però, bueno, sí, però la gent no surt de casa. I està tot fosc. Literalment una llum al final del carrer.
1: Però per què és tan redicha? Pues explica-lo
3: ja. Em sequestraran avui. No sé què. I...
2: Tia, o sigui...
1: Ho explicaré jo, al final.
3: Vale, no, és que estic tenint com hype a la història.
2: I això serà tremenda merda.
3: Que no, és divertit.
0: I es van deixar la salsa.
3: No em van portar soja. No. Que no és això.
1: Nena, ho explicaré jo real.
3: No, vale. I jo em va trucar el senyor i jo, hola, ¿dónde estás? No te veo. I jo, en la calle de la iglesia, tal.
2: De la iglesia.
1: Iglesia.
3: I em diu, ay, creo que te veo al final de la calle. ¿Vas de rojo? I jo, no, voy de azul, tal. I dic, bueno, creo que sé dónde estás, perquè jo li veia la ubicació, en plan, al mapa. Vale. I dic, bueno, voy donde estás tú. I ja va baixar la meva amiga, que ens va demanar juntes al sopar, i va dir, Martina, no sé què, portes aquí 20 minuts esperant. I vam anar cap a la plaça aquella. Vaig anar a la plaça aquella i no estava. I dalt em torna a trucar i em diu, ¿dónde estás? I jo, en la Roca del Vallès.
2: Quina por, m'està fent por ara
3: mateix. I em diu, jo estoy en Badalona.
2: És real.
1: La cachotonta va demanar al puto sushi de Badalona.
2: És real.
3: I clar, li vaig pagar el sopar perquè després jo trucant a l'Uber Eats, no sé què, devolver-me el diner, no sé
2: què. Ah, o sigui, li vas pagar el sushi i no vas menjar sushi.
3: No vaig menjar sushi.
0: I no se va menjar el pollet tortú.
1: Total.
3: Sí, total. Em va fer una ràbia, tio, i no vam sopar.
1: Aquesta era la història que ha trigat 10 minuts.
2: Tot això, els 20 minuts que tenim de programa, hòstia, tu.
1: No, però sí, les math girls, ara entenc el concepte.
2: Entens, oi?
1: No entenc el concepte. Però a mi és una cosa que no m'entra al cap, en plan...
2: Sabeu el que ho diu jo? Haver de pagar pel transport. O sigui, jo, en plan...
1: Hòstia, us explicaré un story time, ara.
2: Pagar per menjar, vale. Pagar per roba, vale. Pagar per... O sigui, per coses que tindré a les meves mans i que tindran un ús, ok. Pagar per un concert, doncs, vale. Però pagar per anar? O sigui, com?
0: També fa molta ràbia.
1: Tu ho haguessis passat fatal a Suïssa. Mira, a Suïssa. Aquesta setmana he anat a Suïssa amb les meves germanes. Cada cop que pujàvem al tram, s'havia de pagar 2 francs per persona. O sigui, 6 euros cada cop que pillàvem. En plan, que pujàvem al tram. Evidentment, no hem pagat...
2: Ah, nana on sigués.
1: On sigués. O sigui... En plan, fas una parada, són 2 francs.
0: I no pots fer...
1: Fas 10, són 2 francs.
3: I hi ha revisió.
1: Cada cop que pugis. En principi hi ha revisors i la multa és una pasta. Però bueno, en tot cas... Ens vam colar, perquè normalment no n'hi ha, i ens vam colar absolutament a tot. En plan, no vam pagar res.
2: I la teva cosina com ho fa?
1: Té el SwissPass, que és com...
2: Ah, vale, com la teva mobilitat.
1: Exacte. Que, però és molt més cara
3: però
1: allà.
3: Però Suïssa no és com en plan, el primer món, en plan Suïssa, tal... Ai, Suècia, o sigui... tal, que és, el transport és gratis i la gent...
0: No, Suïssa és molt car, però va molt bé.
1: Exacte. Ja. Però a més, Suïssa... O sigui,
2: perquè, de fet, la gent li deu semblar barat. O sigui...
1: Bueno, aviam, o sigui... No? O sigui, és car... Per nosaltres és hipercar, per ells és car,
3: què
1: però és equivalent. No ho sé.
2: Aviam, realment...
1: 30 euros 3 mesos, no.
2: O sigui, deu ser més car que aquí, però realment aquí, si no tens la teva mobilitat i vols anar a un bus E9 d'aquí a Barcelona, et costa 6 euros, eh?
1: Ja.
2: Que, man, és molt.
3: Jo he pagat 4 euros per Navarra.
1: No, però és que el tren allà, el tren allà és més car que l'avió. O sigui, en plan, si jo hagués volgut agafar el tren allà, hagués hagut de pagar més diners que el que vaig pagar per anar fins allà a l'avió, saps?
2: En sèrio? T'ho
1: juro. Llavors, el primer dia vaig anar a buscar la meva cosina, la vaig fer com la sorpresa de ja, hem arribat, tal, ho penjaré tot a Insta. No he penjat res. Llavors, el primer moment va ser en plan, vale, ara hem d'anar a buscar les meves germanes a l'aeroport, perquè va haver-hi com tot un lío. Sí. Total, que per anar-hi el més ràpid era anar fins al centre de la ciutat i agafar un tren fins a l'aeroport. Clar, el tren sí que hi ha molts revisors, però val una pasta. En plan, potser m'has gastat 20 pavos per anar fins a l'aeroport. Una parada.
2: Ja. Yeah.
1: Total. Que, bueno, vam decidir colar-nos, tal, pujo el tren, i amb la meva cosina diem, vale, hem de fer un plan. Si ve el revisor, què fem? I jo vaig dir, bueno, doncs apago el mòbil i dic que tinc el SwissPass aquí i que no el tinc. I ella em diu, no, t'aixeques, fas veure que t'estàs pixant i te'n vas al lavabo i et tanques. Total.
2: Però és, va venir, és real.
1: Total. En plan, Pugem, ens assentem, el tren comença com... arranca, diguéssim, se'm comença a anar, i entra just un revisor que ve com corrents.
3: Ah,
1: jo em vaig... No, em vaig cagar. I llavors, el que, en plan, la meva reacció va ser... Clara, bueno, sí, sí que hi ha càmera, ara ho veureu. En plan, m'aixeco i començo a anar al lavabo així.
2: Plan... com si s'estigués cagant, nois, no. pels qui no...
1: Però en plan...
0: que ens estan gravant.
1: Bueno, sí, ja hi ha la càmera que està
3: gravant. Era una broma.
2: Estàs gravant?
1: Sí,
2: està gravant. Ah, vale.
1: Bueno, en tot cas, va ser pila de graciós. La meva cosina es va pixar. I ja està. En plan, sempre ens passen coses d'aquestes. Però que és per dir que el transport públic a Suïssa és molt, molt, molt, molt, molt car.
2: Ja.
1: Que si anéssim, ens haguéssim colat a tot.
2: Total. Sí, ja ho fem aquí quan no hem de pagar res ni...
1: Sí.
3: Jo d'aquí 10 dies haig de pagar altra vez.
1: La té mobilitat.
2: Buah, però jo no sé quan.
1: O sigui, jo...
2: l'està molt bé.
1: A mi no em
3: 43.
1: Fa mal.
3: 43. Jo per família desestructurada.
1: No. No, crec que no es diu així.
3: Què?
0: Jo per família numerosa també pago menys.
1: Jo també. Jo pago 30.
2: De fet, tots. Jo 30 no crec.
1: Sí, 30. Buah,
0: mi mare està desesperada perquè el Cesc... Ja... segueixi estudiant alguna cosa, perquè si no perdem els dos comptes de família.
1: És veritat.
2: Hola, sí, no, el clar. 21 ja està, el 21 s'ha tornat
0: si
2: a fer un paper.
0: Però si fa a la universitat o fa un cicle superior...
1: Ah,
0: no.
1: Sí? Ostres!
2: Perquè
1: pues
2: com
1: bé.
2: Que representa que li paguen els teus pares. O sigui...
0: Que, perquè clar. Suposa que ja viu per ell sol clar, i ja clar, no clar. Aconseguim els destos. I perdria els destos per la universitat de la Maria i la meva.
1: Que és la meitat, eh?
0: Que és la meitat.
1: Jo hauria de pagar 1.200 i estic pagant 600 l'any.
3: Jo estic pagant superpoc, també.
1: O sigui, 600 és completament... està superbé.
0: 1.200.
2: Ja, que fort.
0: No està malament, 1.200.
1: No, jo...
2: A l'any, no està gent
1: jo el cicle pagava això, i no hi havia descompte a família nombrosa.
3: Home,
1: però ara l'únic pago la meitat.
3: Hi ha gent que paga 9.000 euros.
2: I més, eh? O sigui, és
1: les
2: una
1: privades,
2: bogeria.
1: Buah,
0: les privades, 2.000,
1: 13.000. La de Nick i la de la Kelly...
3: Home, sí. Vol anar a la Bat Oliva, no?
2: Eh?
3: Vol anar a la Bat Oliva.
2: No, crec que al final no, però...
1: No?
2: No, o sigui, crec que se n'anirà a Holanda.
0: Miss de Nick. Que serà el triple.
2: Però bueno, que jo vaig anar... O sigui, vale, en plan, que jo estic super en contra de que hi hagin universitats privades i de tot. Però, en plan, quan vam anar a veure la Bat Oliva, perquè vam anar un dia a Barcelona i vam dir, va, doncs anem. I perquè ella s'ho estava com plantejant, no?, si anar allà o no, que són 10.000 euros a l'any i és moltíssim, però vas allà i, bueno, és una cosa... O sigui, és un paradís, eh? En plan... És una cosa...
1: Bueno, però és un campus que flipes.
0: Què volia fer la Bat Oliva?
2: Ja, és com Hogwarts. Relacions públiques, màrqueting...
0: Però que allà entres amb un 5, no?
2: Sí, clar, clar. clar.
1: Privada.
2: Jo també vaig entrar amb un 5.
0: Això i entrar.
2: Vas entrar amb un 5, però perquè la teva carrera no volia anar a ningú, no?
0: No vas entrar perquè fos privada, vas entrar perquè...
2: Sí, no passa res. Diners,
3: és privada,
2: no passa res, Martina. Això vol dir que ets una alternativa.
1: Total.
3: No ho soc, van dir que no ho soc.
1: Oh, qui t'ho ha dit això?
2: Per què? Qui t'ho ha dit?
3: Una persona m'ha dit que no soc alternativa i que soc una pija.
0: Què opineu sobre això?
1: El teu jersei no em diu això.
3: El meu dit tampoc. Ai. No, però en sèrio,
2: la Martina amb la seva jaqueta North Face falsa.
3: No, però en veieu qui dieu...
0: I sóc una pija.
3: És una NPC.
2: No.
3: Vale, perquè jo avui estic molt en plan... Ho estic pensant molt i t'ho juro que haig de fer un canvi en la meva vestimenta perquè això no pot ser.
0: Qui t'ho ha dit?
2: Però si vesteixes bé.
3: No vesteixo bé. Sí. Jo em llevo per matí i em poso a ajornar l'alarma per pensar-me l'outfit. O sigui, estic així, pensant l'outfit.
1: No te'ls penses la nit abans.
2: Jo m'ho penso la nit abans.
3: No.
0: Jo m'ho penso la nit abans, així puc aixecar.
2: O sigui, més o menys, penso, aquest top me'l posaré segur. Llavors, ja triaré pantalons. O
0: jo em deixo l'outfit preparat a la cadira.
2: Perdó. Doncs això, que jo m'ho penso la nit abans. I m'ho deixo preparat a vegades, eh?
0: Jo sempre m'ho deixo preparat.
3: Jo miro el que està net, que combini.
2: Per dos programes?
1: No, en plan, fem part dos d'aquest programa.
2: Llavors, ah, vale, d'acord.
1: I així podem seguir parlant d'això.
2: Vale.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. de més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom, benvolgudes amigues i benvolguts amics, éssers vius als quals us agraïm un cop més que us mantingueu a l'escolta a l'altra banda de les zones hercianes i de l'espai cibernètic, els mitjans de difusió habituals d'aquest humil espai musical radiofònic. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada portant una mica de tot i d'un servidor davant del micròfon. Éssers vius que us convidem a acompanyar-nos en una nova edició especial en la qual les dones seran les úniques protagonistes. Iniciarem el viatge amb les noves cançons d'una jove amb ànima ucraïnesa. Tot seguit anirem a Mali amb el nou àlbum d'una ja més que consagrada artista. Després ens acostarem a Noruega per xalar amb les noves composicions d'una virtuosa del violí Hardanger. Continuarem en terres nòrdiques amb la música d'un jove trio folk format per una noruega, una danesa i una sueca. No ens desplaçarem massa lluny per anar a Finlàndia i xalar amb el nou disc d'una altra jove i talentosa violinista. Tornarem al continent africà amb una altra de les grans divas dels sons tradicionals de Mali. Per acabar, secció flamenca, tot acostant-nos a terres catalanes amb el nou i brillant treball d'una cantaora i bailaora nascuda a Santa Coloma de Gramenet. Comencem, doncs, tot escoltant algunes peces del disc Ukrainian Soul, nova obra de la jove i engrescadora cantant ucraïnesa Anna Danch, artista que parteix dels sons tradicionals de la seva terra i que els passa pels sedars de la música pop i l'electrònica per donar-li a la majoria de les seves cançons uns irresistibles aires de pista de ball. Encara no fa un any que la ucraïnesa Anna Danch ens va captivar amb el seu anterior treball i ara ens fa moure la carcanada de nou amb quatre magnífiques peces del disc Ukrainian Soul: Gorilla Sosna, Nesegalia Bodu, Roth Prayaite Hloplikonei i el clàssic Oi Uhayu.

com ens passa de tant en tant, a les darreres setmanes ens ha arribat un munt de propostes musicals que podem agrupar temàticament, i és per això que aquesta edició número 926 la podem dedicar íntegrament a les dones. Anirem ara cap a Mali per gaudir amb massa el nou treball de l'encara jove però ja gran Fatoumata Diawara, compositora, guitarrista i cantant de carrera meteòrica que ja ha estat nominada en una ocasió per als Premis Grammy. Resident a Londres, Fatoumata Diawara ha fet història aquest any en convertir-se en la primera dona negra a signar una guitarra exclusiva amb Gibson Epiphone. Aquesta icònica guitarra feta a mida és un reconeixement a la seva profunda connexió amb l'instrument, la seva influència artística i el seu paper com a figura inspiradora, obrint el camí a noves generacions de músiques. La seva influència va més enllà del món musical. Fatoumata dirigeix la seva pròpia organització benèfica a Mali, la missió de la qual és proporcionar suport financer i fer que les arts i la música siguin accessibles als nens amb albinisme i discapacitats. Com és lògic, les seves cançons, d'allò més contemporànies, tenen també aquesta potent càrrega solidària i reivindicativa, com es pot comprovar amb les 5 peces fenomenals de Massa, el seu nou disc que escoltarem tot seguit i sense pausa, Diane, Mogo, Sigui, Farana i Dio.

Comencem ara un tour per terres nòrdiques amb altres tres propostes discogràfiques d'edició recent en les quals les dones són les protagonistes absolutes i que, a més, tenen un altre punt en comú, a part del gènere i el geogràfic, els violins. Slat Spell és el títol del nou àlbum en solitari de la gran violinista noruega Helga Myhr, artista de múltiples registres que en aquesta ocasió s'endinsa en les més pures tradicions. La majoria de nosaltres podem estar d'acord en que la música no és una competició. Tanmateix, el Campionat Nacional de Música i Dansa Folklòrica noruega, el Landskapspleiken, ha estat un esdeveniment anual important des del seu inici l'any 1896. L'any passat, el jurat va considerar Helga Myhr com la millor violinista Hardanger de Noruega, després d'interpretar melodies de la seva vall natal, Hallingdal. Des que va publicar el seu debut en solitari, Natten Bellersek Ut, el 2019, Myhr s'ha consolidat com una música flexible. Se sent a gust en entorns contemporanis i improvisats, així com en una infinitat d'expressions diferents arrelades en diverses tradicions noruegues. Slat Spell, el seu nou àlbum, ofereix la primera possibilitat d'escoltar Helga Myhr tocant exclusivament melodies tradicionals de Hallingdal, la música amb la qual va créixer i amb la qual ha estat treballant tota la seva vida musical. Us deixem amb quatre delícies instrumentals de la talentosa violinista noruega: Springer Etter Engebret Odegaard, Asle Strand, Egle Fisken i Skåren.

Anem ara amb la segona proposta femenina, nòrdica i amb violins, de les tres que avui us mostrarem. Tenim entre mans Decennium, exactament el temps transcorregut des de l'edició del primer àlbum del trio Fru Skagerrak, formació fundada l'any 2011 i on trobem una vella coneguda del programa, la danesa Maya Kjær Jacobsen, amb violins de diferents octaves i veus, la noruega Elis Wessel Hildrum amb violí, flautes i veus, i la sueca Anna Lindblad amb violí de 5 cordes i veus. Des dels seus inicis, el trio nòrdic Fru Skagerrak ha experimentat, partint des de la base dels sons tradicionals dels seus respectius països, amb nous formats que transporten la seva música de manera indiscutible al terreny del que molts anomenem folk contemporani, o sigui, creacions noves amb un innegable sabor a pura tradició. L'estreta interacció entre Maya, Elis i Anna i el seu so unificat s'han convertit en elements definitoris de la seva expressió. Amb Decennium, el seu nou treball, Fru Skagerrak analitza de prop les seves pròpies arrels musicals i els nous brots que han sorgit al llarg de més d'una dècada de col·laboració. L'àlbum captura l'essència del trio, energia impulsada pel ball, una relació lúdica amb el llenguatge i el fort vincle musical que ha evolucionat amb el temps. Us deixem amb quatre peces fenomenals del trio nòrdic: Dagnis, Kist Tikist, Ten Arsa Jingen i Matrosens Klagesang.

Abans de viatjar a d'altres territoris musicals, restarem encara una estona en contrades nòrdiques, ara des de Finlàndia, amb Rautabuo, un treball discogràfic autoeditat el passat mes de maig per la virtuosa violinista Veera Kuisma, en el qual hi compta amb la col·laboració de diversos músics, també finlandesos, ben bregats en l'espai sonor del folk i del jazz contemporanis. La jove Kuisma, com moltes altres músiques del seu país, va iniciar la seva carrera professional mentre encara cursava el seu aprenentatge en l'Acadèmia Sibelius d'Helsinki, un dels centres docents més prestigiosos del planeta que contribueix des de l'any 1882 a nodrir amb artistes de qualitat superba tots els territoris estilístics finesos, una garantia de qualitat indiscutible que es fa palesa en el disc que tot seguit tastarem. Rautabuo, que significa flux de ferro, és l'obra que culmina aquest aprenentatge de Veera Kuisma original, nou composicions majoritàriament pròpies que transiten per un horitzó on la tradició és l'element ineludible, però on trobem traces d'altres gèneres que n'hi donen el seu caire d'obra de folk d'avantguarda. Us deixem uns minuts amb tres perles de Rautabuo, el nou i flamant treball de la finlandesa Veera Kuisma original, Hokopolska, Rautamaa i Minueti.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: back time.
1: Escolta, Zicat.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart.
3: Però l'alarma segueix sonant.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT.